0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
2: Allà on bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes. La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
1: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet de Vinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, com va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
2: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar doncs, amb la idea aquesta de començar un taller. No? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver el de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo doncs, treballar i preservar doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat i ho vam aplicar doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
1: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
2: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent coses de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent N10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això, anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants, també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet, que es belluga. Llavors, vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i, bueno,
3: al final... El boca orella, no?
2: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
1: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
2: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que hi treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
1: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Colldejou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. el seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
2: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien, però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més la química que la biologia, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas no estan doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs, per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional doncs, amb lo del tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allà és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
1: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
2: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de l'originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarela, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarela, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
1: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
2: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent. La feina més explosiva, la feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines, que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals, també, modernes.
1: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
2: Com a cos també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors, doncs, de fora, també vaig tenir un mestre, doncs, tallista, que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno... I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
3: Així que de moment no ho és res de ningú.
2: Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència de, del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment... ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans de que es morís, que no ho expliqués, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
1: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
2: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI. Però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o urbanistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Un altre és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per naltros. La nostra feina, ja et dic, pot evolucionar, pot canviar, vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures, o sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo, doncs, que es pogués treballar. Això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
1: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i, com tan sovint, també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però, tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

107.1 FM. Radio Tordera.

107.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: I per acabar us farem una cançó que... que m'agradaria dedicar-li a Francisco, el català de la salsa i el sol.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. Els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 7 de la tarda en reemissió. Rockmasters, els mestres del rock al teu dial.
1: Bona nit a tothom. Comença aquí Rockmasters.

Bona tarda, bona nit, segons depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui ens posem la jaqueta de cuir, agafem el micròfon, ens enfilem a l'escenari amb la banda que durant més de 5 dècades ha redefinit el rock americà. Parlem dels Aerosmith, els Bad Boys de Boston. Una banda que ha passat per la glòria, ha passat per l'abisme i per la resurrecció amb una energia que molts pocs grups han aconseguit igualar. Steven Tyler, Perry i companyia van néixer al garatge de Boston als anys 70 i van acabar convertint-se en una de les bandes de rock més venedores de tots els temps, amb més de 150 milions de discos venuts arreu del món. Un viatge de 60 minuts ple de blues, de rock dur, de balades i actitud. Així que cordeu-vos les sabates, poseu-vos el cinturó, que comencem. I comencem des del principi, des d'aquell 1973, quan un jove Steve Taylor va gravar una cançó que el definiria per sempre, Dream On, Segueix Somiant. És el primer gran himne d'Aerosmith. Nascut del piano autodidacta de Taylor i en un moment de dubte i ambició. La lletra en versos com... Totes les línies de la meva cara es fan més clares... Parla del pas del temps, del preu dels somnis i de la voluntat de no rendir-se mai. Una balada que creix fins a explotar en el crit més icònic del rock americà. Escoltem, doncs, Dream On, Aerosmith, els nostres protagonistes, avui al Rockmasters.

La millor carta de presentació per un programa, la millor carta de presentació dels Aerosmith a qualsevol programa de rock. L'any 1975 va ser va ser la consagració definitiva. L'àlbum Toys in the Attic, Joguines a l'Àtic, va catapultar Aerosmith a l'estratosfera del rock americà. Enregistrat en pocs mesos amb una energia brutal, l'àlbum mostrava una banda en el cim de la seva forma, amb un so que bevia del blues del Mississippi, però que tenia actitud salvatge del carrer de la ciutat. En aquell moment, Aerosmith era la resposta americana als Rolling Stones, totalment perillosos, totalment sexuals i totalment, absolutament irresistibles. Sweet Emotion, una emoció dolça, és potser la cançó que millor defineix el so d'Aerosmith d'aquella època. El baix inicial d'en Tom Hamilton, hipnòtic i profund, dona pas a una guitarra que es mou com una serp. La lletra, plena de dobles sentits i tensió sexual, és un exemple perfecte de com Tyler convertir les tensions internes de la banda en material artístic d'alt voltatge. Aquesta actitud en directe captura la banda, l'essència, l'estat de gràcia davant d'una multitud entregada i fervent. Anem a escoltar aquesta meravellosa obra d'art hipnòtica, Sweet Emotion, Aerosmith, els protagonistes avui al nostre Rockmasters.

Espectacular, meravellosa e hipnòtica, Sweet Emotion, els Aerosmith, els protagonistes avui al nostre Rockmasters. Hi ha cançons que han canviat la història de la música popular. Walk This Way, Camina d'aquesta manera, és, sense cap mena de dubte, una d'elles, però la seva història és un ressorgiment, és igual de fascinant que la cançó en si. L'any 1986, el grup de hip-hop Run DMC va voler versionar el tema per al seu àlbum. Quan el productor Enric Rabin va proposar a en Tyler i en Perry que hi col·laboressin, ningú s'ho esperava. El resultat va ser que va ser un dels duets més explosivament creatius de la dècada. Aquell enregistrament va ressuscitar Aerosmith davant d'una nova generació que no els coneixia de res. Però avui posem la versió original, la de l'any 75, perquè és aquí on tot va néixer. La lletra del jove adolescent, la percussió encegadora d'en Kramer i aquella frase de guitarra d'en Perry que es clava el cervell i no marxa. Tyler va compondre la lletra mentre llegia la partitura de la bateria en un paper amb el que es quedava plena d'energia aquell dia. Walk This Way és rock pur. Walk This Way és blues i actitud. És blues i actitud comprimit en 4 minuts i mig que van canviar el món. Enregistrat en directe, l'escoltarem ara mateix, d'aquí uns segons. Els nostres protagonistes avui, els Aerosmith, els Rockmasters.

Indestructibles. Indestructible, oh, This Way, un dels grans pilars del rock americà. Ara anem a un territori un xic fosc. Els anys 80 va ser un purgatori per Aerosmith. L'alcohol, les drogues i les baralles internes van desfer una banda que semblava totalment imparable. Perry va abandonar el grup l'any 79 i les tensions entre ell i en Tyler semblaven insalvables. Però el rock té una manera pròpia de ressuscitar els seus fills, i a mitjana dècada, sobris i amb les piles carregades, Aerosmith va tornar. La banda havia tocat fons i havia decidit lluitar per la seva pròpia vida. Així és que van tornar a trobar-se i a buscar-se i poder fer camí junts, agafats de la mà. Back in the Saddle, de tornada a la sella de l'àlbum Rocks del 1976, va ser durant aquella retapa un himne de resurrecció personal. La guitarra obridora de Joe Perry és un dels moments més ferotges de la discografia de la banda. Rogent, carregada d'electricitat, Tyler, amb aquella veu felina i salvatge, declama la lletra com si cada paraula fos una victòria. I'm back, he tornat, cantava. I l'audiència ho sabia. Aquesta versió en directe ho demostrarà. Escoltem Back in the Saddle, l'any 1990, Aerosmith, els nostres protagonistes avui, els Rockmasters.

Un rugit de llibertat, back in the saddle, és la resurrecció en forma de cançó. Ara anem cap als 90 triomfants. I és que l'any 1989 va marcar el gran retorn comercial d'Aerosmith amb l'àlbum Pam Bomba, un dels discos de rock més venuts de la dècada. La banda, ja neta de drogues i amb una equació mai vista, va demostrar que podia competir i guanyar també contra els grups del glam metal que dominaven les llistes. Pam els va tornar a posar al capdavant del rock mundial amb una solidesa imparable, amb una maduresa que sorprenia fins i tot els seus crítics més ferms. Jane Got a Gun, la Jane té una pistola, és la peça més ambiciosa i compromesa de la carrera d'Aerosmith. La lletra valenta i directa tracta el tema de l'abús sexual intrafamiliar i va suposar un trencament radical amb el que s'esperava d'una banda de rock dur. Tyler va explicar que la va escriure pensant en noies reals que havien patit situacions d'aquell tipus. La melodia creix lentament com una tempesta que s'acosta i l'explosió del cor és un dels moments més punyents de la seva discografia. Enregistrat en directe i, com no, com sempre, aquí en el Rockmasters, un dels moments més valents d'Aerosmith. Aerosmith, el nostre protagonista avui, el Rockmasters, Jane Got a Gun.

Guns Got a Gun, la Jane té una pistola totalment poderosa, aquesta cançó Aerosmith, amb consciència social. Seguim endavant. L'any 1989 també va ser l'any d'una de les anècdotes més divertides i irreverents de la banda, rodant el videoclip de Love in an Elevator, amor dins d'un ascensor. Als estudis de Los Angeles, Steve Tyler es va presentar amb un vestuari tan extravagant que el director va haver d'aturar el rodatge 3 vegades perquè els tècnics no podien deixar de riure. Tyler, lluny d'ofendre's, va declarar: "Si no pots riure de tu mateix, no mereixes estar a l'escenari." Aquella actitud entre lo seriós i l'absurd és la part del que fa únic a Aerosmith. Love in an Elevator, single d'obertura de Pam, és un dels temes de rock més descaradament divertits i brillants dels anys 90. La guitarra de Joe Perry és agressiva i elegant alhora, i el cor és absolutament irresistible. La lletra, plena d'humor, picaresca total, té tota la tot un entremellat, diguéssim, que caracteritzava en Tyler com a frontman. Love in an Elevator, living in up when I'm going down. Amor dins d'un ascensor, gaudint-ho mentre baixo. Pur rock i rock and roll sense complexes. Enregistrat en directe, l'escoltarem ara mateix. Love in an Elevator, des de l'any 1990, els Aerosmith, els nostres protagonistes avui, els Rockmasters.

Love in an Elevator, els Aerosmith, electritzant i descarada, és diversió en estat pur. Ara anem cap als 90 triomfants, i és que l'any 1993, amb l'àlbum Get a Grip, vindria a ser així com com Agafa't Fort, Aerosmith va aconseguir algo que pocs grups de la seva generació havien aconseguit, connectar de manera simultània amb els veterans del rock clàssic i amb els adolescents que creixien veient l'MTV. Les balades d'aquell disc van arribar a un públic amplíssim i van convertir Tyler i companyia en un fenomen transgeneracional. Els fills dels fans dels 70 ballaven les mateixes cançons que els seus pares. Crying, plorant, és una de les balades de rock més reeixides dels anys 90. La guitarra acústica inicial, delicada i emotiva, dona pas a una explosió elèctrica que eleva la cançó a un altre nivell. La veu de Tyler, aquí en plena forma, transmet una fragilitat que rarament s'associa amb ell. La lletra parla d'una ruptura amorosa amb una sinceritat desarmadora, i el videoclip, protagonitzat per Alicia Silverstone, va ser un dels més vistos de la dècada. Enregistrat en directe, com sempre, l'any 1994, davant d'una multitud de gent, davant de més de 60.000 persones, Aerosmith, Crying, ja encarant la recta final de

0: Programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. Ara aquesta ocasió serà la 658. Avui escoltarem un duel entre intèrprets de França i Bèlgica. I és que aquests dos països la música dance funcionava molt bé als anys 80.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. I després de la música de Leo Banana Split, anirem a una altra, que és de Plastic Bertrand.

Aquest himne del punk poc ballable va estar envoltat amb segueta veus durant anys i anys. L'icònic tema no el cantava el carismàtic i estrafalari Placide Bertrand, Roger Juré, sinó el seu productor, Ludep Lichbe. Juré només posava la cara a l'imatge a televisió, un frau que no es va confirmar oficialment fins dècades després. Una cosa que passava a moltíssimes cançons dels anys 80 i 90.

La musique de Chagrin d'amour. Chacun fait qui lui plaît. Es va editar el 1982. Considerada la primera cançó de rap en francès de la història, el duet format per Philippe Bourguin i Gregory Kent va fusionar el ritme ballable dels sintetitzadors amb l'estil parlat. La discogràfica temia que el tema fos un fracàs rotund perquè ningú rimava rimes sobre bases electròniques a la ràdio comercial. Però resulta que va vendre més d'1 milió de còpies.

I aquesta va ser un dels grans èxits quan en Mikimoto feia ràdio a Catalunya Ràdio i Jack el Llop a RAC 105, perquè RAC 105 al començament el gestionaven les emissores de la Generalitat, no el grup Godó. Doncs tots dos es feien la competència a veure qui punxava més novetats. Aquest maxi el vaig anar a buscar a Andorra. És la música de Tamper i això és No Favors.

La música de Temper i el No Favors, una cançó que dura 7 minuts 10. I el va editar MCA Records. Anem a baixar una mica de BPMs i anem a escoltar una cançó que també va triomfar a les pistes de ball, però que era molt i molt més tranquil·la. Estem parlant del Voyage Voyage de Desires. Claude Frisch-Mentre va irrompre les pistes de ball amb un look andrògin, un pentinat Erasure Heart i una mirada hierètica.

estem viatjant des de la pista central de Hot Dance 80. En Desires, Voyage, Voyage. Ara anem a escoltar un intèrpret italià, el Fabio Roscioli, però que va ser tan famós a tota Europa que fins i tot la Dolce Vita es va traduir al francès.

Brian Paris amb el seu gran èxit, la Dolce Vita. No sé amb els idiomes que ha arribat a cantar. Tenim de parlar amb ell un dia quan ens trobem a Barcelona. Ai, que em donava un atac de tos. Deia que quan ens trobem a Barcelona, doncs en parlarem a veure amb quants idiomes ha cantat la Dolce Vita, perquè el darrer cop que ens vàrem veure al Palau Sant Jordi, a Discoteca de los 80, estava plovent a Barcelona, estàvem fora al carrer i, lògicament, no vàrem poder parlar gaire.

de la música de Jan Mas, anem a pujar una mica els BPMs amb els dos From 242. És un grup sagrat de l'electrònica belga. El seu so industrial, militar i obscur va aterrar les ràdios convencionals, però va arrasar les pistes underground d'Europa i dels Estats Units.

aquest és l'estàndard definitiu del New Beat, el gènere belga per excel·lència. La llegenda explica que el New Beat va néixer per accident en un club nocturn a Sien, Bèlgica, Vers, quan un DJ va posar un disc de EBM a 33 revolucions en lloc de 45. El so ralentitzat, pesat i psicodèlic va agradar tant que varen crear cançons expressament amb aquest tempo. Els membres de Confetis anaven vestits de disjockey o animadors de fira amb ratlles blanques i negres, convertint-se en virals absoluts a les discoteques de l'època.

0: début d'une soirée, noir de folie. És sens dubte la cançó definitiva de les bodes, bautizos i comuniones. Ara el món francòfon, aquest duet francès va crear un tema eurodisc optimista impulsat per caixes de ritmes i sintetitzadors. El tema fou un èxit tan massiu que varen passar d'actuar en petits bars provincians a omplir estadis de la nit al matí.
1: C'est une piste sans danseur. Mais si tu ranges dans ces moments-là dans un placard tes idées noires, les notes
0: de... I els propers a trepitjar Hot Dance 80 seran a Split Second amb Fresh. Si sí, The Sound of Sleep varen popularitzar el New Beat, Flash dels Vergues, Split Second fou la llavor original. La seva línia de baix àcida i contundent i atmosfera industrial varen fer que els DJs de tot el continent experimentessin baixant la velocitat de les cançons.

I del New Beat dels belgues ens anem cap al Principat de Mònaco. La princesa Stefanie de Mònaco va decidir sacsejar les monarquies europees convertint-se en estrella del pop. Aquesta cançó li van oferir a Jan Mas, però no la va voler. La decisió li va sortir rodona a la princesa, ja que va vendre més de 2 milions de còpies a tot el món.

0: des de Mònaco ens anem cap a l'Illa Blanca, ens anem cap a Eivissa, amb Amnèsia, que ens portarà aquest gran èxit.
1: House, Ibiza.

El duet format per Fred Chichin i Catherine Ringuet va revolucionar el pop dance francès barrejant rock, punk, electrònica i una estètica d'avantguàrdia teatral. La cançó és un emotiu homenatge a Marcia Baila, una ballarina argentina i amiga del grup que va morir de càncer. Recorda, 6-2-3-7-7-5-5-1-4. Aquest és el WhatsApp. Ara que ens pots enviar les teves notes de veu per fer-nos les teves peticions.

Una formació una mica rara. Un trio raro. Aquest trio de pop electrònic experimental belga era conegut pel seu humor cínic i el seu amor per la provocació Fiki. Varen decidir versionar la música disco de forma deliberadament robòtica, freda i minimalista, adelantant-se conceptualment al so dels francesos Daft Punk. Varen participar al Festival d'Eurovisió el 1980 amb el seu tema Euro

Vision varen quedar quasi bé els últims expressament perquè volien comprovar què sentia el perdre de forma estrepitosa. A les pistes de ball underground, però, eren els déus del culte absolut.

I si fem un duel entre la música feta a França i a Bèlgica, no podíem mancar els Technotronic. Palm of the Jam, un tema editat el 1989. Tenca la dècada per tot o alt amb aquest gran èxit mundial produït pel belga Phil Wild i el raper productor Thomas Quincy. És considerada la primera cançó d'Eurodance i hip-hop en triomfar massivament a les illes dels Estats Units.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barbarroja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado Escobar.

I acabem una nova edició de Hot Dance 80 en la temporada d'estiu. I ho fem amb les divas del dancing.

en 7.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Aquesta jornada d'avui dimarts 8 de setembre de 2026. El curs escolar comença avui amb vaga a les escoles públiques de Tordera. Els docents demanen incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat a les aules. En parlàvem amb Alberto Rojo, director de l'escola Ignasi Iglesias, Silvana Vallvé, directora de la Raureda, i Montse Castany, directora del Serra de Miralles.
2: Aquest curs, la situació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat respecte al curs passat.
3: El personal docent continuem reclamant qüestions que ja vam defensar el curs passat i que encara estan pendents. Doncs una baixada de les ràtios, més recursos per fer possible una escola realment inclusiva, millores retributives i laborals.
4: De tots aquells recursos que ens havien dit que ens proporcionarien per atendre a la inclusió, de moment a l'escola La Roureda no n'ha arribat cap.
1: Parlarem d'aquesta vaga, però també de l'inici aquest oficial del curs escolar 26-27 a Tordera. Més de 2.400 alumnes escolaritzats al nostre municipi i amb novetats en l'oferta formativa i a la xarxa de recursos. El nou curs escolar ve acompanyat de la consolidació del projecte Tordera Educa, la implantació d'un nou grau bàsic a l'Institut Lluís Companys i la posada en marxa d'una nova aula CIE al mateix institut. A banda, el regidor d'Educació, Pere García, avança que s'ha aprofitat l'estiu per fer reformes en diferents centres escolars.
5: Aquest estiu hem estat treballant intensament als centres educatius per poder-los tenir a punt de cara a aquest nou inici de curs, fent les tasques habituals de manteniment i millora, perquè any rere any van sorgint necessitats i cal posar els centres educatius al dia per aquest inici de curs.
1: Properament obrirà el període d'inscripció per als cursos de català. El període d'inscripció s'articula del 14 al 21 de setembre amb torns preferents i generals segons el nivell, amb el punt d'atenció presencial ubicat a l'antic Hospital de Pobres de Tordera. Ens parla d'aquesta nova edició Laia Perpinyà, professora i responsable local.
6: És a dir, no només a gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
1: La meva salut estrena un sistema de representació digital per autoritzar familiars sense compartir credencials. El nou model permetrà als cuidadors gestionar els tràmits sanitaris de tercers de manera segura, utilitzant cadascú el seu IDCAT mòbil. En esports, el Club Patí Tordera continua sumant minuts de rodatge a la pretemporada malgrat la derrota contra el GEC per 1-3. Un gol de Dani Tranconelli i la participació de quatre joves del planter marquen un enfrontament centrat a agafar ritme per l'Hockey Lliga Plata. Un informatiu on estarem molt pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada, així com la previsió del temps i amb el Tordera en directe. Tot plegat us ho ampliem en aquesta jornada d'avui dimarts 8 de setembre. Ens retrobem d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El curs escolar comença en vaga a les escoles públiques de Tordera. Els docents demanen incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat a les aules. Escoltem Alberto Rojo, director de l'Inés Iglesias, Montse Castany, directora de Serra de Miralles, i Silvana Ballbé, directora de l'escola La Raureda.
2: Aquest curs, la situació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat respecte al curs passat.
3: El personal docent continuem reclamant qüestions que ja vam defensar el curs passat i que encara estan pendents. Doncs una baixada de les ràtios, més recursos per fer possible una escola realment inclusiva, millores retributives i laborals.
4: De tots aquells recursos que ens havien dit que ens proporcionarien per atendre a la inclusió, de moment, a l'escola La Roureda no n'ha arribat cap.
1: Dimarts 8 de setembre, més de 2.400 alumnes arrencaran el curs a Tordera amb novetats en l'oferta formativa i a la xarxa de recursos. El nou curs escolar ve acompanyat de la consolidació del projecte Tordera Educa, la implantació d'un nou grau bàsic a l'Institut Lluís Companys i la posada en marxa d'una nova aula CIEI al mateix institut. El regidor d'Educació, Pere García, avança que s'ha aprofitat l'estiu per fer reformes en diferents centres escolars.
5: Aquest estiu hem estat treballant intensament als centres educatius per poder-los tenir a punt de cara a aquest nou inici de curs, fent les tasques habituals de manteniment i millora, perquè any rere any van sorgint necessitats i cal posar els centres educatius al dia per aquest inici de curs.
1: Properament obrirà el període d'inscripció per als cursos de català. El període s'articula del 14 al 21 de setembre amb torns preferents i generals segons el nivell, amb el punt d'atenció presencial ubicat a l'antic Hospital de Pobres de Tordera. Laia Perpinyà és professora i responsable local del Centre de la Normalització Lingüística.
6: És a dir, no només a gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
1: La Meva Salut estrena un sistema de representació digital per autoritzar familiars sense compartir credencials. El nou model permetrà als cuidadors gestionar els tràmits sanitaris de tercers de manera segura, utilitzant cadascú el seu ITCAT mòbil. En esports, el Club Petit Tordera continua sumant minuts de rodatge a la pretemporada malgrat la derrota contra el GEC per 1-3. El gol de Dani Tranconelli i la participació de quatre joves del planter marquen un enfrontament centrat a agafar ritme de cara a l'Hockey Lliga Plata. Parlem del temps, previsió aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: De moment, situació meteorològica que continua marcada per l'estabilitat i sobretot per la calor. De fet, avui les temperatures en alguns punts de la comarca encara podrien arribar a repuntar una mica en relació a la jornada d'ahir, però una calor que té les hores comptades, i és que demà s'inicia un canvi de temps amb baixada destacable de les temperatures. També és veritat que venim de molt amunt, per tant, és normal que baixin molt. De fet, es normalitzaran les temperatures, per una banda, pel fet que tindrem un cel força tapadot durant tot el dia de demà, i de l'altra també de la baixada tèrmica que hi haurà a totes les capes de la troposfera. A banda d'això, hem de dir que el temps s'inestabilitzarà, lògicament, com acostuma a passar aquesta època de l'any. Molta precaució, perquè s'esperen xàfecs i tempestes molt intensos entre aquesta matinada i demà al matí. Sembla que demà a la tarda les pluges anirien a menys, sense descartar algun xàfec encara, però de forma ja més puntual. Dijous, temps més tranquil i diada dominada pel sol amb temperatures agradables.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal d'interès de la jornada, i avui amb el Tordera en directe. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La falta d'entesa entre el Departament d'Educació i els sindicats han portat a una nova vaga educativa el primer dia de curs escolar 26-27. Totes les escoles públiques de Tordera secunden la protesta. Entre les reivindicacions, resoldre el conflicte, els sindicats exigeixen recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat a les aules, eliminar la sobrecàrrega burocràtica i revisar els currículums actuals comptant amb el professorat. Des de l'escola La Raureda, la seva directora, Silvana Vallvé, adverteix de les dificultats en què arrenquen el curs i argumenta què s'espera del Departament d'Educació.
1: De tots aquells recursos que ens havien dit que ens proporcionarien per atendre a la inclusió, de moment a l'escola La Raureda no n'ha arribat cap. Comencem un curs amb molts nanos que necessiten una atenció individualitzada i que no la podran tenir, o que si la tenen seran a costa de recursos propis de l'escola que van destinats a altres situacions.
0: A l'escola Inés Iglesias, el seu director Alberto Rojo considera que comença el curs pitjor que l'any passat, destacant l'eliminació de la línia d'I3 a l'escola i la reducció de mestres i recursos.
2: Aquest curs, la situació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat respecte al curs passat. Tenim un grup menys d'I3. Tenim un augment d'alumnat en alguns grups degut a la matrícula viva, arribant a 26-27 alumnes a cicle superior. Reducció de la dotació de mestres i també reducció de les hores de monitoratge de suport i falta de concreció el dia abans d'arrencar. De moment, hem de dir, com a aspecte també destacat, que no realitzarem sortides de dia sencer ni colònies. La nostra escola s'ha adherit a aquesta mesura per posar de manifest la situació de manca de recursos personals que patim, una realitat que és compartida amb els centres educatius públics de Catalunya.
0: Montse Castany, de l'escola Serra de Miralles, demana més recursos per donar cobertura a les necessitats de l'escola.
3: El personal docent continuem reclamant qüestions que ja vam defensar el curs passat i que encara estan pendents. Doncs una baixada de les ràtios, més recursos per fer possible una escola realment inclusiva, millores retributives i laborals i una millor adequació i manteniment dels centres educatius. Per això, el primer dia d'escola estarà marcat per una vaga convocada i no serà un inici de curs normal. A més, en aquest context reivindicatiu, aquest curs totes les activitats organitzades per l'escola es faran dins de l'horari lectiu i no es realitzaran activitats fora d'aquest horari. Tot i aquest context, el nostre compromís amb els infants i les famílies continua sent el de sempre. Volem que l'escola continuï sent un lloc per aprendre, créixer, conviure, descobrir i sobretot sentir-se acompanyat. Això no canviarà pas.
0: Els serveis mínims de la vaga educativa seran d'un docent cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Als centres d'educació especial hi haurà d'haver la meitat de la plantilla i a les llars d'infants el 33% d'aquesta. El municipi reforça l'aposta per la inclusió educativa amb la incorporació d'una unitat de suport intensiu per l'escolarització a l'Institut Lluís Companys, un recurs que se suma als ja existents a l'escola La Raureda, l'escola Inés Iglesias i l'Institut Tordària. Així mateix, l'oferta de secundària postobligatòria creix amb l'estrena aquest curs d'un nou grau bàsic. Al llarg del curs també es mantindran programes clau com el Pla Educatiu Entorn, la unitat d'escolarització compartida i el suport continuat a la formació del professorat. El regidor d'Educació a Tordera, Pere Garcia, avança que s'ha aprofitat aquest estiu per fer reformes a diferents centres escolars.
4: Aquest estiu hem estat treballant intensament als centres educatius per poder-los tenir a punt de cara a aquest nou inici de curs, fent les tasques habituals de manteniment i millora, perquè any rere any van sorgint necessitats i cal posar els centres educatius al dia per aquest inici de curs. És una tasca que es va fent al llarg de l'any, però més intensament doncs, en els períodes que els alumnes no són a l'escola. En aquest sentit, doncs, també esperem que pugui ser un curs de consens, tot i que comencem amb aquesta jornada de vaga als centres educatius públics, perquè la qualitat de l'educació mereix poder arribar a acords, a consens, i que puguem tenir doncs, un bon curs. d'aquest curs destacaria que iniciem el cicle formatiu de grau bàsic a l'Institut Lluís Companys, una aposta doncs, per augmentar aquesta oferta formativa del municipi, i també se'ns ha dotat doncs, amb un nou recurs i ells també a l'Institut Lluís Companys, doncs, que ens ajudarà doncs, també a atendre millor la diversitat de l'alumnat de Tordera.
0: El volum d'estudiants es reparteix entre les diferents etapes i escoles. La llar d'infants al Niu comença amb 73 infants, l'escola Brianxa 324 alumnes, l'escola Petits Badruna amb 37, l'escola Ines Iglesias amb 361 alumnes, l'escola La Raureda amb 344, el centre Serra de Miralles amb 206 i l'escola d'Orsavinyà amb 29 alumnes. El col·legi Badruna arrenca amb 318 alumnes, mentre que a secundària l'Institut Lluís Companys ja plega 568 estudiants entre ESO, batxillerat i cicles, i l'Institut Tordària compta amb 164 alumnes d'ESO. En l'àmbit de la participació ciutadana i la comunitat educativa, es preveu consolidar el model de Consell Educatiu Municipal i impulsar enguany un nou Consell d'Adolescents. Pel que fa al calendari, el curs s'estendrà fins al 21 de juny, fixant com a dies de lliure disposició aprovats pel Consell Educatiu el 30 d'octubre, el 7 de desembre, el 8 de febrer, el 30 d'abril i el 10 de maig. Per a qualsevol consulta relacionada amb l'escolarització, l'Ajuntament recorda que es pot recórrer a l'Oficina Municipal d'Escolarització de Tordera.

0: Del 14 al 21 de setembre estaran obertes les inscripcions per una nova oferta de cursos de català a Tordera. El procés s'organitza en diferents torns per facilitar l'accés a la formació. El torn preferent serà del 14 i 15 de setembre, el torn general per a nivells inicials serà el 16 de setembre, el torn general per als nivells, per tots els nivells, serà del 17 i 18 de setembre i el torn general per al nivell superior, el de C2, serà el 21 de setembre. Laia Perpinyà és professora responsable del Consorci de Normalització Lingüística de Tordera.
1: Per què ho fem, això? No? Doncs perquè l'objectiu ara és arribar doncs, a més habitants, no? A més a persones que tenen altres nivells, és a dir, no només a gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
0: Per consultar l'oferta completa de cursos es pot accedir a la pàgina web del Consorci de Normalització Lingüística o bé a través del codi QR facilitat en la convocatòria. Per a més informació presencial o resolució de dubtes, el punt d'atenció es troba a l'antic Hospital de Pobres al carrer Sant Antoni 7 amb telèfon de contacte al 93 253 47 46. La Meva Salut habilitarà una nova funcionalitat per permetre que familiars o persones cuidadores puguin gestionar els tràmits de salut en nom d'una altra persona, sense necessitat de compartir les credencials d'accés. Gràcies a la col·laboració amb el Consorci d'Administració Oberta, cada usuari accedirà amb el seu propi ITCAT mòbil i podrà seleccionar els perfils que li hagin delegat la gestió, reforçant així la seguretat i la confidencialitat de les dades. Durant aquesta transició progressiva, que anirà acompanyada de campanyes informatives als centres sanitaris, farmàcies, al 061 i xarxes socials, l'accés en contrasenya es mantindrà operatiu per garantir que ningú perdi temporalment l'accés a aquest servei.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Petit Tordera va caure aquest cap de setmana per 1-3 davant el GEC en un nou test de pretemporada disputat al Parroquial. L'únic gol dels torderencs el va signar Dani Tranconelli. En un enfrontament on, més enllà del marcador, la prioritat va tornar a ser la posada a punt de la plantilla. Aquest duel va servir perquè els homes de l'Hockey Lliga Plata continuïn acumulant ritme de competició i minuts a les cames per arribar en les millors condicions possibles a l'inici de la Lliga. A més, el partit va permetre que jugadors com Marc Vila, Enrique Gibert i Pau Carbonell agafin cada vegada més pes en el joc i es vagin consolidant com a peces clau a la categoria. Un dels aspectes més destacats de la jornada va ser l'aposta pel talent del planter. Els júniors Arnau Esteve, Jan González i Nil Pacho, juntament amb el porter juvenil Arnau Montoya, van debutar amb el primer equip a la categoria, sumant una experiència de molt valor amb el grup de l'Hockey Plata.

0: Fruit Rabbit prepara una important ampliació de la seva activitat a Maçanet de la Selva amb la construcció d'un nou centre de producció de 33.000 metres quadrats. La companyia preveu que les obres comencin l'any vinent i calcula que el projecte permetrà crear progressivament uns 500 llocs de treball durant els pròxims anys. La nova fàbrica s'ubicarà en una parcel·la adjacent a l'actual seu del centre Fruit Rabbit i estarà dedicada principalment a la producció de patates fregides i crispetes. La planta actual de 26.000 metres quadrats continuarà en funcionament i concentrarà l'activitat vinculada als fruits secs. Amb aquesta ampliació, l'empresa preveu duplicar la seva capacitat total de producció abans d'acabar la dècada. El projecte s'ha dissenyat, a més, perquè pugui continuar creixent per fases i arribar a quadruplicar la capacitat actual de cara al 2050. Més de 4 milions d'espectadors van passar pels teatres catalans la temporada passada en la presentació de la 25a Gala Catalunya Aixeca el Taló, que s'ha fet al Liceu. S'han fet públiques les dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens ho amplia David Navarro.
1: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
2: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar, el públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
1: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores jornades. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
3: Avui la jornada ve marcada de moment per un temps que continuarà tranquil, continuarà estable. De tota manera, ja veurem alguns núvols que augmentaran, sobretot aquesta tarda, núvols alts i mitjans que aniran mig tapant el cel. I és que, si d'alguna cosa hem de parlar, per fi, és d'un canvi de temps que demà ens portarà una clara baixada de temperatures, una normalització de les temperatures, perquè el que no era normal era el que hem tingut fins ara, i també doncs, precipitacions que ja aquesta matinada poden afectar qualsevol punt de la comarca, tot i que serien més probables en un primer moment cap al Maresme Sud i posteriorment demà al matí abraçaran a bona part del Maresme, amb tempestes que localment poden ser de forta intensitat i abundants. Per tant, precaució demà, perquè doncs, esperen precipitacions destacables. Cap a la tarda encara podria quedar algun xàfec, però més residual, menys important, i tot apunta que demà passat tindrem un temps més tranquil, encara amb restes de núvols, sobretot a la matinada, amb aiguats enfront de la costa, que puntualment podrien tocar algun punt de la franja costanera, de franja litoral, però poca cosa, poca possibilitat de precipitació de cara a dijous. Això sí, amb unes temperatures clarament més baixes, també baixaran les temperatures nocturnes i, per tant, tindrem ja una nit molt més suportable que aquests últims dies. De cara a divendres, la Diada Nacional de Catalunya, doncs s'espera també un temps tranquil, un temps dominat pel sol, amb alguns núvols, sense precipitacions i amb temperatures que es mantindrien sense grans canvis, unes temperatures agradables i plenament normalitzades pel mes de setembre.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Avui al Tordera en directe ens hem desplaçat al costat d'una porteria, perquè avui parlarem de futbol i ho farem des del Parc de la Sardana a l'ombra amb un home que avui imagino que és feliç, que és l'Oriol Vilà, el qual doncs, hem conegut que ha estat nomenat a la Federació Catalana de Futbol com a nou coordinador de seleccions. Oriol, què tal, com estàs?
2: Bé, bon dia. Bueno, la veritat és una mica el que hem estat parlant, de que sí que és cert que quan vam acabar la primera fase, l'última fase de competició, campionat d'Espanya fase final a Saragossa, allà el diumenge ja se'm va comunicar que el dimarts se'm trucaria i se'm diria què podia fer a partir d'aquell moment, perquè ja no hi havia més competicions. La sorpresa positiva cap a la meva persona va ser que si volia fer coordinador de les seleccions, tant masculines com femenines. Dit això, ja durant la temporada passada ja vaig començar a interactuar amb femení sub-14, sub-16 a la fase final, que vam treure dues medalles de plata, les dues vam perdre la final, i finalment els campionats de fase única de sub-12 masculí i femení, que aquests sí, per sort, van ser dos medalles d'or i en aquí vam acabar la temporada. Després ja vam començar a treballar el mes de maig amb les noves generacions que aquest any ja són convocables dins de les seleccions i hem pogut poder avançar feina per ja anar una mica més dotats a aquest començament de temporada.
1: Fins ara eres seleccionador, entenem que seria una figura més semblant a un entrenador que escull a diferents jugadors i jugadores del territori català, no? I que juguen partits. Ara ets coordinador. Quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra?
2: Bueno, el ser seleccionador, tu només tens presència a la teva selecció, que és, en aquest cas, jo estava seleccionador aquests 3 anys a la sub-14, i les finalitats o el que teníem que fer com a seleccionadors, a part d'anar a veure i visualitzar partits, no només de cantera, perquè hi ha una normativa que poder hi ha molta gent que desconeix, que és difícil, i a vegades quan tu has de fer canvis el puzzle es complica, has d'anar a veure jugadors tant de Barça, Espanyol, Girona, Cornellà, Adam, Nàstic de Manresa, però per exemple aquest any també jugadors de primer any com de la Floresta, que és d'un barri de Reus, també ha vingut convocat amb nosaltres. Has de recórrer tot el territori, des de Lleida, Tarragona, Girona, Barcelona, però, lògicament, on hi ha la major densitat de jugadors és a l'àrea metropolitana de Barcelona. A part d'això, som responsables com a seleccionadors de fer la revaluació als títols d'entrenadors que et marca la Real Federació Espanyola de Futbol, i en aquí també nosaltres som els encarregats de fer de ponents arreu del territori, més la narració de partits que ofereix la FCFTV.
1: Molt bé, i ara el fet de deixar de ser seleccionador... imagino que deixaràs de ser seleccionador i passaràs a ser coordinador. Quina és la tasca que faràs a partir d'ara?
2: No perquè jo vulgui. A mi el que m'agrada és estar al camp, però sí que és cert que em van dir que la dedicació ha de ser exclusiva com a coordinador, i l'objectiu de coordinador, jo crec, ja no només amb les seleccions, sinó arreu de qualsevol club de poble, canteres i de més, és donar-los totes les eines possibles als entrenadors i entrenadores perquè la seva única funció sigui entrenar, que no tinguin preocupacions i que es dediquin al 100% als jugadors i jugadores, que és el que a nosaltres interessa. Que hi ha, per exemple, a la federació, ja ho he comentat, i amb la nota de veu que us vaig passar, de que per desgràcia per les seleccions, però la part positiva pel territori català és que moltes canteres fora de Catalunya estan vinguent a fitxar aquí entrenadors i jugadors. Que això, l'única lectura que hi ha és que equips de poble com Tordera o com barris de qualsevol lloc del territori català estan formant bé els jugadors, i això vol dir que també la federació amb els seus cursos està formant bé els seus entrenadors.
1: T'anava a preguntar precisament això. En el context espanyol, quina situació es troba el futbol català, la federació catalana? Entenc que bo pel que em dius, eh?
2: Sempre ha sigut pionera. Et posaré un cas. Aquest any, per exemple, van canviar normatives amb sub-12 i nosaltres, tant Irra com jo, vam decidir que creiem oportú poder anar convocats 12 jugadors i jugadores quan la normativa et deia que hi havia un topall de 14. Per quin motiu? No creiem ètic poder portar el tercer jugador o jugadora, el 14 jugador o jugadora, i fer-los jugar 5 minuts, que és el que et marca el reglament. Per això creiem millor no venir. Per què? Perquè l'estàs marcant i l'estàs etiquetant que poder no assoleix el nivell que nosaltres creiem. Hi havia altres seleccions que sí ho feien i el que vam buscar ser el màxim competitius possibles i, com bé he comentat, doncs, vam poder treure dues medalles d'or.
1: Entenc que el planter deu ser bo, però també, com deies, els entrenadors, les persones que formen, juguen un paper important aquí.
2: És més un àmbit social, a l'hora d'intentar doncs, crear un bon ambient de treball, val? Per tenir molts pocs dies d'entrenament. L'objectiu nostre és que hi hagi uns entrenaments previs a la fase de competició i 3-4 setmanes abans que hi hagin partits per posar en situació real el que s'ha treballat i la funció dels seleccionadors i seleccionadores, l'objectiu principal, a part de molt poc temps agrupar tasques ofensives, defensives i d'ABP, és també intentar inculcar bon rotllo que hi ha amb tots els seleccionadors i seleccionadores, doncs transmetre-ho en els jugadors i jugadores, i sobretot una de les paraules que sempre exposem en els jugadors és el tema de ser generosos. Ser generosos amb esforços vol dir que després a nivell individual surten beneficiats i a nivell grupal també.
1: Mm-hmm. Molt bé, Oriol. A partir d'ara, com canvia la teva vida, la teva organització? Hem parlat una miqueta en detall del que és la feina en si, però pel que fa a la teva vida, com canvia això?
2: És un canvi radical, radical en molts sentits. Sí, anteriorment doncs, estava portant a terme moltes coses a la meva vida i aquí doncs, hem d'intentar doncs, fer una petita exclusivitat per dedicar-m'hi al 100% o donar-li prioritat. Per què? Perquè és una responsabilitat poder representar Catalunya, ja no només aquí a Catalunya, sinó a tot el territori nacional, i aquí has d'anar amb tot organitzat des del primer dia. Com bé vaig comentar a l'entrevista que em van fer a la federació, tots els seleccionadors i seleccionadores saben dies de revolució, saben dies d'entrenament, saben fases de competició, saben què han de fer per entrenar, de quina manera i com ho portarem a terme. A partir d'aquí, lògicament, sempre hi ha moments de canvis per diferents circumstàncies, però ho has de deixar tot fet. També doncs, he tingut que fer un pas al costat amb la meva feina professional, que fins a dia d'avui doncs, era comercial, i aquí doncs, per poder-li dedicar temps ja no només a l'organització de les seleccions, sinó a altres aspectes dins la federació doncs, que t'exigeixen a poder tenir temps i sobretot força, i tenir el cap sensat per poder organitzar el millor possible.
1: Entenc que així et pots dedicar al que t'agrada, que és el futbol.
2: Sí, ha arribat el moment de que sí. El que sí que convido, mai he estat a cap cantera, no he estat ni a Girona, sí que he fet coses per Girona, no he estat a Barça, no he estat a Espanyol. Nosaltres acabem de fitxar Sara de las Heras, que és seleccionadora sub-14 femení, que ha estat de coordinadora a les territorials del Vallès, tampoc ha estat a cap cantera. El tema és tenir, sobretot, passió, tenir ganes, tenir il·lusió i, en final, tenir caràcter per intentar, doncs, a poc, anar a arribar. No arriba d'avui per demà. Porto des dels 15 anys que vaig començar a Tordera, que em van donar l'oportunitat, sent molt menut o molt jove, sense cap tipus d'experiència, a poder fer agafar un equip de prebenjamí, que això vol dir que m'he fet gran, i aquest jovent, alguns ja són pares. He passat molts anys aquí a Tordera i han hagut persones que m'han cuidat molt, m'han donat les oportunitats i aquí doncs, també aquestes persones doncs, que m'han cuidat des del principi i que a dia d'avui segueixo tinguent relació. El món del futbol sempre t'emporta gent, coneixes molta gent que els hi has d'agafar les seves idees i també coneixes gent que has d'intentar no fer el que han fet ells. O sigui, en el món del futbol la intenció, igual que en la vida, la meva postura, és intentar escoltar tothom. A partir d'aquí, agafar el millor de cada persona per acabar fent-te millor tu.
1: Estem parlant del futbol, que és un esport, però realment reconeixeràs que a nivell social o tots els àmbits el futbol és present a tot arreu. Treballar amb això també suposo que vol dir abarcar moltes coses.
2: Sí, és el que acabo de dir ara, Albert, que coneixes moltíssima gent. Poder sí que ara doncs, amb temes de federació doncs, hi ha molta gent doncs, que són professionals, com el cas que hem incorporat a Miquel Olmo, no per qui és a dia d'avui, sinó per qui era abans i tota la feina que ha fet el futbol català com a entrenador, i a Jordi Masip, que Jordi Masip s'ha passat des de la sub-12 masculina catalana fins al primer equip quan hi ha partits únics, i que ha estat a Barça, ha estat a Valladolid, ha estat a altres llocs. O sigui, t'engloba amb que amb qualsevol terrassa de bar, amb qualsevol supermercat, amb qualsevol reunió familiar, amb qualsevol lloc, normalment es parla de futbol.
1: Uh-huh. T'imaginaves, quan eres petit, que jugaves a futbol a Tordera, acabar treballant a la federació i arribar en aquest càrrec que has arribat?
2: No. La il·lusió sempre la tens. però és un de cada no sé quants milions. O sigui, ja no m'imaginava ser seleccionador, encara molt menys poder ser coordinador de les seleccions i representar doncs, Catalunya. És el que et dic, sempre tothom té la il·lusió del futbol, també t'has d'anar formant, o sigui, sempre aprens coses noves de gent, i estic aprenent doncs, amb nanos joves que et diuen o et posen dubtes i tu arribes a casa i acabes de pensar, ostres, doncs té raó, i això no ho havia pensat mai. La intenció és anar empapant-te d'informació i després tu poder-la treballar o poder-la exposar de la teva manera i la teva versió. Però si m'ho preguntes ara, no. Si m'ho preguntes fa 15 anys o 12 o 5, et vés dir que tampoc.
1: Molt bé, per acabar, en el món del futbol català, del futbol base, quines són les coses o quina és la cosa que tu creus que cal millorar, que s'ha de treballar, i quina creus de la qual a nivell català hem d'estar més orgullosos?
2: Millorar, sincer, eh?
1: Sí, sí.
2: Com sempre soc, crec que és el tema de pares. Si, com acabo de dir, n'arribarà un cada no sé quants. Una de les coses que sempre el meu pare m'ha dit, que algun cop jo em queixava quan era juvenil de primer any i jugava al Divisió d'Honor a Mataró, hòstia, papa, és que el fa 45 minuts i no he jugat. La resposta del meu pare era, treballa més. A dia d'avui crec que la societat està canviant una mica aquesta versió i hem d'intentar reconduir-ho de com els anys anteriors. A partir d'estar més orgullós, un dels valors que nosaltres transmetem, no com a federació, sinó la gran majoria de clubs ho està transmetent a cada partit, a cada entrenament, i intentant, pues, reeducar la gent que no s'està acabant de comportar i el bon estat sa que està tinguent el futbol amb això i sobretot els jugadors que s'estan traient i els bons entrenadors que formen aquests jugadors i que s'estan formant els bons entrenadors. Com pots veure, hi ha molts entrenadors catalans que estan fora d'Espanya i estan triomfant. I això vol dir pues, que s'està fent un bon treball a nivell català perquè de les masculí, si no m'equivoco, hi havia 9 jugadors campions del món i del femení crec que n'hi havia 4. És la territorial amb més campions del món de tot el món. I això vol dir pues, que s'està treballant molt bé en aquest territori.
1: Molt bé, doncs acabem aquí. Gràcies per atendre'ns, Oriol, i enhorabona.
2: Pues moltes gràcies. Que vagi bé.
0: Tres minuts que passen de 2:15 del matí. Seguim a la revista de l'informatiu després d'aquest Tordera en directe, on hem parlat amb l'Oriol Vila, el nou coordinador de les seleccions de futbol catalanes de base. Entrem, com sempre, a donar informació de servei d'aquest dimarts 8 de setembre del 2026. Avui tenim per davant més de mitja hora, o pràcticament mitja hora, fins a les 11 del matí. Repassarem, com és habitual, el més destacat a la premsa del dia. Tindrem article d'opinió avui extret dels podcasts de la cadena SER amb l'escriptor Juan Tallón. Repassarem la informació de servei d'avui dimarts, un dimarts que és el Dia Mundial de l'Alfabetització. Celebrem la nativitat de la Mare de Déu, la cantant Pink, fa 47 anys, i atenció perquè avui ha començat el curs escolar. El proper festiu, el 12 d'octubre, falten 34 dies. A Tordera, sol i calor, amb 31 graus de màxima, i una curiositat, avui la Lluna passarà per davant de Júpiter i el farà desaparèixer durant una estona. Això sí, des de Catalunya no ho podrem veure. Anem al quiosc. Comencem amb la premsa generalista catalana. L'Ara destaca que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants. La jutgessa Maria Tardón veu els fets com un atac greu a la integritat territorial d'Espanya. El president de Ceuta considera que va ser un cop del Marroc i critica la gestió de la Moncloa. Fotografia pel cap, per la closca, podríem dir, del canceller Merz, diu commocionat. El canceller alemany diu que la desfeta de la CDU a Saxònia-Anhalt tindrà conseqüències. Eufòria de la ultradreta europea que veu el triomf de l'AFD com l'inici d'un canvi d'era. Imatge, com dèiem, dels ulls i la part superior del cap amb una mirada de preocupació. Rècord històric de públic teatral. La gala Catalunya aixeca el taló celebra els 4 milions d'espectadors del curs passat. Veiem la instantània d'un moment de la presentació. Inici de curs amb vaga i la incògnita dels resultats PISA. L'Assemblea Educativa diu que la inclusió sense recursos ens ha fet rebentar. Imatge de la porta d'una escola tancada. I 22 milions de desviació. Aquests són els números del Barça. L'entitat supera per primera vegada la barrera dels 1.000 milions d'euros. 2:06, 11 del matí, anem amb més portades, ara amb La Vanguardia, que destaca la seva portada que la jutgessa obre una causa penal per investigar un atac a l'estat a Ceuta. La instructora de l'Audiència Nacional assumeix indicis de guerra híbrida del Marroc. Feijó i Vives assenyalen Rabat i adverteixen que Sánchez pot fer cessions territorials. Imatge de portada per als dirigents de l'Alternativa per Alemanya, Tino Chrupalla, Ulrich Siegmund i Alice Weidel, ahir en una roda de premsa a Berlín. Els veiem somrient, saludant. Viu l'AFD aspira a governar Saxònia-Anhalt gràcies a trànsfugues de la CDU. Reaccions a Europa, entusiasme dels ultres, tot i que Le Pen a França se'n distancia. L'altra imatge és per la princesa Leonor, ahir en el seu primer dia a la universitat, diu Leonor, una universitària més. Els preus de l'habitatge encadenen 11 anys de pujada sense treva. L'expresident de Plus Ultra declara que va pagar al grup Zapatero. La tornada a l'escola és marcada per la vaga. I l'enlairament cultural de Santander arran del nou Museu Faro. El periòdico destaca que la policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt. Feijó i Vives acusen a Sánchez de preparar alguna sessió al Marroc. La jutgessa de l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta a apreciar indicis d'un atac greu contra la integritat territorial d'Espanya. La fotografia que La Vanguardia veiem petita de la infanta Leonor, el periódico és la imatge del dia, amb una mida molt més gran. Diu que Leonor estrena amb moltes ganes, diu, la vida universitària. El Barça tanca l'exercici amb 18 milions de pèrdues. El resultat negatiu es produeix tot i superar per primera vegada els 1.000 milions d'ingressos. Ciutat Vella puja posicions en el rànquing dels barris més rics de Barcelona. El boom immobiliari i els canvis de població renoven el mapa de la renda. L'amo de Plus Ultra declara que Zapatero li va oferir ajuda i li va cobrar un 1%. La victòria ultra-alemanya posa en entredit els cordons sanitaris. I fotografia per la gala de presentació del Teatre Catalunya, que diu suma més de 4 milions d'espectadors. El Punt parla de ferida oberta. 25 anys després de l'11S, la xifra de víctimes continua creixent i els morts per malalties derivades de la caiguda de les torres ja superen els del dia de l'atac. Veiem imatge antiga dels treballs immediats després de l'ensorrament de les torres bessones a Nova York. Anem cap a Madrid. Portada del Mundo diu que Sánchez posa en guàrdia el PSOE davant d'un avançament electoral. Un sector del partit veu senyals clares de que el president es prepara per anar a les urnes a començaments del 2027. El líder socialista agita el seu únic reclam, la por a l'amenaça ultra. La fiscalia indaga ara, diu, en la legalitat del rescat del govern a Plus Ultra. Fotografia de portada també per la princesa Leonor, la veiem somrient enmig d'altres joves, diu baptisme universitari de la princesa. El jutge avala la pista clara i indubtable, diu, de que l'assalt a Ceuta es va gestionar des de Rabat. Tardón recolza l'informe que apunta a Marroc i que la Moncloa posa en dubte. L'ABC diu que el número 2 de la intel·ligència marroquí va infectar el mòbil de Sánchez. Mehdi i Haoui tenia capacitat per filtrar el contingut del dispositiu del president després de fugar-se el 2024 amb informació sensible obtinguda del hackeig als terminals de 5 membres del govern. Comandaments policials es van negar a signar un informe per exculpar a Marroc de l'invasió a Ceuta. I l'Audiència Nacional obre causa penal a l'apreciar intencionalitat d'atemptar contra l'Estat. Fotografia de portada a tota pàgina per la princesa d'Astúries a la seva arribada ahir al campus de Getafe. Diu les primeres hores com a universitària de la princesa Leonor. L'Hereva Altró va començar la seva formació en Ciències Polítiques a la Universitat Carles III. I El País diu que la jutgessa assenyala Marroc per l'entrada massiva a Ceuta. Tardona apunta a les forces de seguretat del país veí. Barons del PP alerten del risc de que Vox capitalitzi el malestar per la crisi a la ciutat. Fotografia de portada també per la princesa Leonor, també de mida considerable, diu que comença la universitat amb moltes ganes. Més notícies. La victòria de l'extrema dreta obre una crisi en el govern alemany. La Unió Europea es posa en alerta de cara a un 2027 amb eleccions en països clau. L'expresident de Plus Ultra declara que va pagar una comissió a l'amic de Zapatero. Les altes temperatures i les vagues condicionen el retorn a les aules. Em preocupa, diu, que hi hagi defalliments a l'escola. I en art, un nou far cultural per il·luminar Santander, fotografia petita del nou museu. I fins aquí el repàs als titulars de la premsa generalista. A 4 minuts per 3 quarts d'11 anem amb esports i economia. L'esport dedica la portada al pilot Toni Bou, diu, ha estat un somni. Entrevista al 40 cops campió del món de trial. Ha estat d'eufòria la nova Creu Alta. Un gol de penal a la recta final dona el segon triomf seguit als vallesans. A Girona, els dos triomfs seguits, que no celebrava des del gener, donen tranquil·litat. L'esport, també amb imatge petita però, de Toni Bou, diu, sempre vaig saber que tenia un dop al trial. La portada, però, és per l'abraçada entre Rafinha, Fermín i Lamine Yamal. Diu, reis del gol. Tots tres signen una històrica arrencada de curs. Entre tots tres s'ho menjar 14 gols. El Barça, amb una mitjana de 4,25 gols per partit, és l'equip més realitzador d'Europa. A la prèvia de la Champions, avui el Madrid juga contra l'Inter a les 9 del vespre, Mourinho es queixa i Mbappé es reivindica. Altres partits d'avui, Dortmund contra Villarreal, també a les 9. I el Lille contra el Betis, també a les 9. Mundo Deportivo dedica la portada a Lamine Yamal, titula La Champions de Lamine. El crac blaugrana inicia demà l'assalt a l'únic gran trofeu que li falta per arrodonir un palmarès enlluernador. Els seus 8 títols als 19 anys, amb Mundial, Eurocopa i 3 lligues entre elles, superen amb precocitat a Messi, Pelé i Maradona. Torna, diu, el Mourinho del porqué. El dia abans de l'eurodebut amb l'Inter va recuperar la seva mítica pregunta per criticar el VAR per no repetir el penal davant del Betis. L'has dedicat la portada a Mourinho en un entrenament. Diu, la Champions comença forta. S'inicia el camí cap a la final del Metropolitano amb un Madrid-Inter que reuneix 18 copes d'Europa. I dures estrenes per al Betis i al Villarreal. Tots els partits es juguen a les 9 del vespre. El Marca, amb imatge de la pilota de la Champions, diu, comença un viatge amb final a Madrid. Els partits d'avui, com dèiem, el Villarreal, el Betis i el Madrid. I demà, els partits de l'Atlètic de Madrid i del Barça. Acabem parlant de diners. Cinco Días diu que el declivi de Volkswagen provoca que Toyota guanyi 5 vegades més. El fabricant alemany és líder per facturació, però es queda fora del podi per beneficis. El Economista diu que els supermercats inverteixen 1.000 milions en logística i acceleren les obertures. Les grans cadenes planegen la posada en marxa aquest exercici de 800 botigues. I acabem amb Expansión. Diu que BYD desbanca a Tesla com el líder del cotxe elèctric a Espanya. El fabricant xinès dispara un 50% les seves vendes de cotxes elèctrics en el que portem d'any i fins al mes d'agost. Completem així el més destacat de les portades dels diaris. Seguim ara amb un article d'opinió. Avui, com dèiem, utilitzem els podcasts de la cadena SER. Ho fem amb l'article que publica l'escriptor Juan Tallón, que es titula Setembre, què és?

Àngel Pous era nomenat nou jutge de pau substitut. I avui fa un any l'Ajuntament demanava recursos a la Generalitat per reparar els danys causats pel temporal. I ens quedem amb una frase cèlebre. Avui de Sèneca diu: "No sé que no és que tinguem poc temps, sinó que en perdem molt." I d'aquí anem amb les efemèrides musicals en un dia com el d'avui, de l'any 1932. A Virgínia, als Estats Units, naixia la cantant de country Patsy Cline.

I del ritme country de l'efemèride d'avui, seguim amb més música del record. Anem a l'any 1945. També als Estats Units naixia el multiinstrumentista Ron Pipe McKiernan. Va ser un dels membres de la banda psicodèlica The Grateful Dead.

I pràcticament arribant a les 11 del matí anem amb una darrera referència musical al dia d'avui. En un 8 de setembre de l'any 1947, a Ohio naixia Benjamin Orr, baixista i vocalista de la banda de The Cars. Amb ells ens acomiadem i tornem demà. Adéu-siau.

0: Eficiència i estalvi. La nova marca Catalunya Compra Pública gestionarà de manera obligatòria les compres de béns, serveis i obres dels 16 departaments de la Generalitat, una vintena d'entitats autònomes i del Servei Català de la Salut. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta a terra i restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que encara no hi consta cap detingut.
1: Notícies en xarxa.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Radio Tordera. This ain't no disco.

0: 107.1 FM. Radio Tordera.
1: Aquesta cançó es diu Ni un duro.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 8 de setembre. Les tres paraules del dia són vaga, català, pretemporada. Vaga al curs escolar. Comença amb vaga a les escoles públiques de Tordera. Els docents demanen incrementar la inversió educativa i més de 2.400 alumnes arrenquen el curs escolar a Tordera amb novetats en l'oferta formativa i la xarxa de recursos. Català. Properament obrirà el període d'inscripció per als cursos de català. Serà entre el 14 i el 21 de setembre i La Meva Salut estrena un sistema de representació digital per autoritzar familiars sense compartir credencials. Pretemporada. El Club Petit Tordera continua sumant minuts de rodatge a la pretemporada malgrat la derrota contra el GEC per 1-3. I Fruit Ràbit prepara una important ampliació de la seva activitat a Maçanet de la Selva amb la construcció d'un nou centre de producció de 33.000 metres quadrats. El curs escolar comença amb vaga a les escoles públiques de Tordera. Els docents demanen incrementar la inversió educativa amb reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat de les aules. Escoltem el director de l'Ignasi Iglesias i les directores del Serra de Miralles i Raureda.
2: Aquest curs, la situació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat respecte al curs passat.
3: El personal docent continuem reclamant qüestions que ja vam defensar el curs passat i que encara estan pendents. Doncs una baixada de les ràtios, més recursos per fer possible una escola realment inclusiva, millores retributives i laborals.
4: De tots aquells recursos que ens havien dit que ens proporcionarien per atendre a la inclusió, de moment a l'escola La Roureda no n'ha arribat cap.
1: Avui, 8 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alfabetització, és la Nativitat de la Mare de Déu. Avui comença el curs escolar 26-27. Falten 34 dies per al 12 d'octubre, la Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem una jornada assolellada i calorosa, màxima d'uns 34 graus, mínima de 24. Demà cel més variable i amb possibilitat de precipitacions. A l'hort és bona opció plantar ara l'espinac, juntament amb les bledes, enciams o raves. Avui tenim mercat aquí a Tordera, en concret a la plaça de l'Església. Farmàcia de Guàrdia, la Marcoval, a la plaça, recollida de poda i voluminosos a Sant Daniel i Terra Brava, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que l'Ajuntament demanava recursos a la Generalitat per reparar els danys causats per l'esclafit. Fa 5 anys, Àngel Pous era anomenat nou jutge de pau substitut i fa 10 anys, Jordi Verdura guanyava el 5è concurs de fotografia a través d'Instagram i Twitter impulsat per Ràdio Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.

0: d'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: Ràdio Tordera.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Com està el pati?
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les 3. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
9: o a dentalcompany.es.
8: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta, el moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí, per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim torcet d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Ruscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
4: Aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, amb aquest tema, amor, amor, nació de ti, nació de mi, nació de l'alma. Comencem aquesta estona de Tot Recordant i que ens acompanya la Roser Rocafort. Bon dia, Roser.
1: Hola, bon dia, Rosa Maria, els nostres oients.
0: I tant.
1: I gràcies per estar amb nosaltres.
0: Molt bé. Saben, doncs, que aquesta és una estona d'aquest magazín Ara i Aquí, que bé, l'hem fet aquest estiu. Estem en el penúltim programa, ja, Roser.
1: Ai, doncs, de com passa el temps,
0: passa el temps. Després semblava que era ahir, doncs, que començàvem a lligar-lo, eh? I, ja,
1: bé, però serà en preparació d'una cosa millor.
0: Molt bé, molt bé, i tant que sí. Doncs bé, nosaltres, que ja saben que aquesta estona és més que tot perquè vostès ens truquin, facin la seva sol·licitud, dediquin la cançó o diguin, simplement vull escoltar aquest tema i el nostre company en Martí, doncs, la cercarà amb molt de gust.
1: Sí, perquè hi ha hagut d'oients que diuen, me la dedico a mi mateixa.
0: Tant que sí,
1: doncs això també està molt bé.
0: I tant que sí. I per escoltar, perquè aquí, doncs, el banc de discografia és prou ampli i bé, la podem cercar. Estem pendent encara del dir papà, eh?
1: Sí, aviam si... Bé, hi ha algun altre que no me'n recordo, que ho tinc apuntada.
0: Bé, bé.
1: Però bé, recordem que hi va ser el sant dels Ramons i les Ramones.
0: No, i tant.
1: I així no hi ha cap trucada de moment, no sé. Podríem trobar, aviam si troba en Martí aquell vals Ramona... Na, na, na, na, na, na, no sé quin cantant la tenen aquí a Ràdio Tordera, és... perquè la canten diferents cantants.
0: Sí, sí, sí.
1: Però és un valset molt maco de Ramona. Si tinguéssim la sort de que en Martí la trobés, la dediquem a tots els Ramons i a les Ramones, en aquest cas. Però a veure.
0: Encara que hagi passat, que és allò que diuen que els sants tenen octava, no?
1: Oh, i tant. Oh, i tant. I mira, i me fa gràcia, m'agrada aquesta cançó, perquè la meva mare, se'l sigui, es deia Ramona.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Pues bé, que
1: i
0: no,
1: sempre
0: com a
1: que
0: Ramona...
1: la sento aquesta cançó, penso en ella.
0: Ah, sí? No, ara, pràcticament, em sembla que no n'hi ha cap que es digui Ramona.
1: No gaire, són gent gran.
0: Si hi ha algú que es digui Ramona, que a veure, que ens truqui,
1: que ens truqui.
0: Farem una mica d'homenatge.
1: Jo me dic Ramona, doncs la felicitarem personalment.
0: Fem retrucada, Roser.
1: Sí, hola, bon dia, amb qui parlem?
2: Amb la Quimeta.
1: La Quimeta Costa.
2: Sí.
1: La primera avui, la Quimeta. Quina cançó voldries escoltar,
2: Quimeta? Això de Ramona m'hi apunto.
1: Sí, la d'en Trobada? Ah, està sonant, diuen Martí, jo ara no la sentia.
0: Està sonant.
1: Doncs a qui la dediques, Quimeta?
2: Doncs mira, principalment a vosaltres, perquè aquest programa que heu dit és el penúltim, no sigui el penúltim.
1: Bé, ja serem la recordança.
0: Serà penúltim en el magazín Ara i Aquí, però la Roser farà cap al capvespre, segurament, que haurem de lligar l'horari, tornar a fer les recordances, eh?
1: Sí, l'horari i el dia.
0: I el dia.
2: Quan estareu juntes?
0: No, això no.
2: Esteu juntes.
0: Cada una ja surt lliure i a la seva bola.
2: Molt bé.
1: I la dediques amb algú més, no?
2: No, a vosaltres.
0: Gràcies.
2: I a la ràdio i a la gent que escolta la ràdio.
1: Doncs molt bé. Gràcies, Quimeta, una abraçada.
2: Ramona, una de Luis.
1: No, si està sonant.
0: Està sonant, la pujarem una miqueta?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Una abraçada. Adéu, Quimeta, adéu.

0: Doncs bé, Ramona, un tema que dedicàvem a tots els Ramons i a tots els Ramones, i tenim dues trucades esperant-nos. Roser, agafem ja la primera. Bon dia.
1: Hola, qui és la primera? Amb qui parlo?
2: Soc la Paquita.
1: Hola, la Paquita Fors.
2: Sí.
1: Digue'm, Roger, Paquita.
2: Primer de tot, felicitar-te perquè aquest programa és estupendo.
1: Gràcies.
2: I jo voldria o dos gardènies o Acapulco.
1: Val, no, una la que trobi primer en Martí. Ah, i a qui ho dediques, Paquita?
2: A tot el poble i a vosaltres, sobretot.
1: Gràcies.
2: Que Déu vos doni salut. I que això que diu la Maria Rosa, que és l'últim programa, això no és.
0: El penúltim, d'aquest magazín. D'aquest magazín, d'aquest magazín del matí. Perquè la Roser farà el seu programa de recordances les tardes, Paquita?
1: Bueno. Com fèiem abans. Abans ho fèiem a la nit perquè no podia fer-ho a la tarda, però ara amb un horari més adient per tothom.
2: Bueno, molt bé.
1: De cara a l'hivern.
0: Gràcies per la trucada, Paquita.
2: Perquè la Roser en sap molt.
1: Ai, gràcies, Paquita. Una abraçada per tu. Ja t'escolto quan també fan les teves receptes culinàries, Vinga.
2: Bueno, però tu saps molt més que jo.
1: No, que
0: cada
1: Paquita...
0: Cada una amb el seu àmbit, eh?
1: Exacte.
0: Cada una amb el seu àmbit.
1: Vinga, una abraçada, Paquita. I em penso que tenim una altra trucada. Hola, bon dia, amb qui parlem?
3: Hola, bon dia.
0: La Lolita.
1: La Lolita, aquesta veu tan... tan coneguda.
3: Ja ho veig jo.
1: La Lolita. I la Lolita, quina cançó voldria escoltar?
3: Mira, buenas noches, mi amor.
1: Ai, sí, Mariano, que Luis Mariano, que maca aquesta.
0: Que maca, no.
1: Tu te'n recordes que la Carmen Novalar, pobreta, sí, el cel sigui, sempre la dedicaven al seu Joan?
3: Al seu Joan.
1: Oh, sí, era fantàstic, li encantava ella, sempre pel seu Joan, aquestes buenas... Mira, recordarem a la Carmen amb aquesta cançó.
3: Sí. Exacte, sí.
1: I a qui la dediques?
3: Mira, tots els Ramons i Ramones, que avui és Sant Ramon. Bueno,
1: Sant Ramon,
3: és igual, Sant Ramon.
1: És igual.
3: Després a la Montserrat Sala, que se millori, i a totes les malaltones, que estiguin bones totes ben aviat, igualment si hi ha algun marit. A tu i a la Roser, a totes les vostres famílies, el meu Marcelí,
0: ara.
3: I a tothom que escolta aquest programa.
1: Que no falti el Marcelí.
0: Gràcies, gràcies, Lolita.
3: I també felicitar el meu net, que demà fa 18 anys.
1: Ui, oh, ja és major d'edat, no?
3: Sí, diu que ja no podem dir res.
1: Ah, quina gràcia, sí, està bé aquesta.
3: Sí,
1: molt bé, Lolita.
0: Felicitats per la part que et toca, per Lolita.
1: I gràcies per trucar, adéu-siau.
0: Una altra trucada, vinga, l'agafem.
3: Vacances, Rosa Maria.
0: Perdona?
3: Felices vacances.
0: Gràcies, no, però fins la setmana que ve, Dijous que ve encara diem adéu-siau. Vinga.
3: Ja ho direm.
0: D'acord, gràcies.
1: Vinga.
0: Gràcies.
1: I tenim una nova trucada. Hola, bon dia, amb qui parlem?
4: Hola, Palmira.
1: Hola, Palmira, què tal, maca?
4: Hola, molt bé, i vosaltres també,
1: també. Molt bé, mentre estiguem aquí és bona senyal.
4: Sí,
0: I esperant-vos a vosaltres. Si sou vosaltres a l'altre costat del telèfon, encara més que bé, Això és el principal.
4: Sí, sí, tant. Escolta,
1: sí,
4: jo voldria el rei, que, bueno, si teniu el rei, que és una ranxera.
1: Sí, que la cantava en Jorge Negrete, inclús l'havia cantada la Conxita Bautista, en fi. Aviam si la trobem.
4: O si no,
0: no, que
4: la banda sonora de Maricel.
1: Ah, també, també són maques. La de Maricel té tot un gran repertori, d'aquella opereta de Goll de Gom.
4: Sí, això.
1: Aviam, doncs, quina trobarà en Martí,
0: La teva dedicatòria, Palmira.
4: No, mira, per tothom, per vosaltres i per tothom que escolta.
0: Molt bé, i és que a tu t'agrada escoltar aquestes cançons, també,
4: Sí.
0: Molt bé, perfecte, així ens agrada. Molt bé.
4: Bueno,
0: adéu-siau. Vinga, adéu, bon
1: dia. Adéu-siau.
0: I més trucades, les agafem. Bon dia.
1: S'ha tallat.
0: Bon dia. Sí, qui és?
1: Sí, hola.
5: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
5: Roser, amb l'Antònia Moisès.
1: Oh, l'Antònia, què tal, maca?
5: Molt bé, i tu?
1: Mira, bé, aquí, escoltant-vos a vosaltres.
5: Fes un programa molt maco,
0: Gràcies.
1: Ens recordarem de temps passats, que sí?
5: Sí.
0: Però ara estem al present, Ara estem ara i aquí, que és el nom d'aquest magazín, no? Ara i aquí.
5: Sí, perquè si no se'ns posa la pell de gallina.
0: Molt bé.
5: Bueno, a veure si me sabré explicar. Jo voldria, si pogués ser, una de Frank Sinatra, aquella Dos Estranyos.
1: Estranyes en la noche. Sí.
0: Però bé, a què la dediques, Antònia?
5: Mira, ahir va ser el sant del meu gendre, i després li dedico a la Roser pel dia 7, ja li dedico un...
1: Ai, caram, que vas adelantada, però...
0: Deixa'm apuntar jo, perquè sí, a mi passa...
1: És el 7 d'octubre,
0: Ah, d'octubre.
1: No és pas el 7 de setembre,
5: Sí, té fem al setembre. Bueno, bueno.
1: De totes maneres, gràcies. Eh?
5: Te la dedico igualment, Roser.
1: De totes maneres, gràcies, Antònia.
5: Per tota la ràdio d'Ordera i per tots els oients.
0: Molt bé,
5: i
0: moltes
5: per tota
0: gràcies.
5: La meva família.
1: Gràcies. Exacte, Antònia.
5: Vale.
1: Vinga, gràcies, una abraçada.
5: Eh?
1: Una abraçada, Antònia.
5: Adéu-siau,
1: adéu.
0: Martí, anem rebent trucades sí. O ens anem cap a la cançó? Doncs bé, Roser.
1: Acapulco, penso que ara és la que ens té preparada, que és la que ha demanat la Paquita Forç.

0: Bé, hem acabat d'escoltar aquesta bonica cançó d'Acapulco, Roser, que ens la demanava la Paquita.
1: La Paquita,
0: eh?
1: Fort, sí.
0: Paquita, molt de carinyo cap a vostè, també. Tenim més trucades, l'agafem, Roser.
1: Sí, hola.
2: Hola.
1: Amb qui va, aquí parlem?
2: Amb la Carmen.
0: Pujol.
1: Hola. La clienta també fixa, eh? De tots els programes, perquè és una gran oient, la Carmen.
2: I tant.
1: Digue'm, maca.
2: Doncs, bueno, jo ara m'agradaria que em
0: posessiu
2: O Sole Mio.
0: Ah, sí. Oh, italiana, italiana.
1: La canta en Josep Carreras, la canta en Luis Mariano, sí, la canta en Plàcido Domingo.
0: Carmen, tu estàs enamorada de les cançons italianes, eh?
2: Jo estic enamorada
0: de les italianes. De què, dius?
2: D'un italià.
0: D'un italià estàs enamorat?
2: Ai, ja us explicarem d'una aventura.
0: Vale,
1: si no, ara no ens l'expliquis pas, eh? Que ja no seria un
2: secret.
1: Ja no seria un secret.
0: Molt bé, qui la dediques, Carme?
2: Em va costar molt car d'aquell.
1: A qui la dediques, Carme?
2: Al meu home.
0: I l'italiano.
1: El teu italiano. Home, és que esclar, ell és ben de procedència italiana.
0: Clar, clar,
1: el cognom de Luca, que sí, Carme?
2: Que sí.
1: No, molt bé. Algú més? I si no, doncs...
2: I després amb una meva amiga que està aquí, va per ella, també.
0: Ah, molt
1: per l'amiga. Doncs, una salutació.
0: Moltes gràcies. Molt bé, gràcies.
1: Vinga, fins una altra. Adéu, Carme, adéu.
0: Carmen, adéu. Doncs bé, nosaltres que passen 5 minuts del punt d'un quart d'una, nosaltres que recordem el telèfon de la ràdio, si ens volen trucar, que és el 93-764-28-93, i que bé, doncs anem agafant més trucades i més dedicatòries. Okay. Bon dia.
1: Hola,
0: bon
1: sí, és que ens acaba d'avisar bon Martí que teníem bon una altra trucada. I qui és aquesta joque?
2: La Pepita.
1: Ai, Pepita, no t'havia pas conegut amb la veu. Què tal?
0: Sí. Aquesta la Rosa Maria, ara que començarà a enronar i no se'n recordarà de mi, eh? No, no, no.
2: Ara jo busquem un vals ben maco, un vals. Que vulgueu ser, o l'emperador, el que vulgueu.
0: Molt bé.
1: Un vals, sí.
2: El dedico a la meva filla, que el dia 8 és el seu sant, Santa Muri.
1: Ah, ah, sí, és veritat, és veritat. Sí, sí, el dia de les Mare de Déus trobades, no?
0: Molt bé.
1: Sí?
2: Vosaltres
1: i tot
2: Tordera.
1: Doncs vinga.
2: I els que no
0: ens
2: escolten també.
0: Sí. Molt bé. No, els que no ens escolten no cal.
2: Ah, ja no
0: ho tens. Molt bé, Pepita, que anem cap a vostè amb molt de carinyo a la seva família.
1: Sí, i una felicitació a tots per la Núria, eh?
0: Adéu-siau. Doncs bé, Martí, no sé si tenim cap més problema. Si no en tenim, jo m'agradaria que poséssim aquella cançó que hem...
1: El rei.
0: A veure, però en tenim una d'abans que li han dit a en Toni Vilà que la posaria, que és que li agradava molt, que era dels Platters,
1: sí.
0: I es deia Roser, aquesta cançó, em sembla que
1: Holy
0: deia...
1: You.
0: Holy You. Doncs a veure, Toni Vilà, si ens estàs escoltant, estàs en el cotxe, estàs a la carretera, para't un moment i relaxa't i escolta aquesta cançó que nosaltres, la Roser i jo, te la dediquem molt especialment per tu.

0: 5 minuts, 2:15. Nosaltres que estem aquí a punt d'anar rebent més trucades, i que no, si no hi ha la trucada, que en moment doncs li incidem a que la faci. Estem a punt d'escoltar el rei, no?
1: El rei, que ens ha demanat la Palmira.
0: Molt bé,
1: això és... És que estem buscant la de Lolita Caimel, una de Luis Mariano, i no ho trobem, Lolita, però espera que una o altra te posarem, eh? Lolita...

0: Així ha sonat el rei, una doncs, cançó que de nosaltres des d'aquí, des de la ràdio, dintre aquesta estona, tot recordant, la dedicaven cap a la Palmira i esperem doncs, que l'hagi pogut disfrutar.
1: Feia temps que no l'escoltàvem.
0: Sí, aquesta, jo quasi no la coneixia.
1: Aquesta ranxera, aquest vals ranxero.
0: Amb la tornada, dius, home, sí, se la conec moltíssim. Doncs bé, nosaltres que anem en breus segons, segons de publicitat, sí que els anem dient a la nostra audiència, doncs, que si volen poden anar trucant al telèfon de la ràdio i bé, en aquest cas, fer la sol·licitud de la cançó que els agradaria escoltar o dedicar. Anem cap a publicitat i tornem de seguida.
2: D'11 a 1, a Ràdio Tordera, ara i aquí, d'estiu, amb Rosa Maria Ruscalleda.
3: 107.1 FM.
4: Fisio Tordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, dirigit per Míria Mortal. Fisioteràpia traumatològica, reumatològica, neurològica o pediàtrica, magnetoteràpia, mesoteràpia, electroteràpia, escola d'esquena i tractaments per la incontinència urinària. Tenim concert amb mútues. Fisio Tordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, carrer Amistat 1820, telèfon 93 764 3808, hores convingudes.
5: Quina és la primera cosa que fas quan et lleves? A Ràdio Tordera fem un repàs de titulars dels articles d'opinió més destacats dels diaris a De Bon Matí. De dilluns a divendres a les 9 del matí.
6: Tant si has de construir una casa unifamiliar, un bloc de pisos o qualsevol tipus d'obra nova, o has de reformar casa teva o rehabilitar una masia, fes-ho amb Construccions Alaric. Consulti'ns un pressupost, li informarem sense cap mena de compromís. Ens trobaràs al carrer Menéndez Pidal, 37 de Tordera, o al telèfon 93 764 0467. Construccions Alaric.
7: Viatges Carrefour ja hem arribat a Tordera. T'oferim el millor en viatges, venda d'entrades per espectacles, concert, PortAventura, partits de futbol, amb els millors preus i amb el finançament gratuït si pagues en la Visa Pas Carrefour. Ja ens coneixes. Viatges Bellavista, ara som Viatges Carrefour. Al camí de Mas Martí 38, baixos de Tordera, o al telèfon 93 764 5145. I per celebrar la nostra nova imatge, visiteu-nos i participeu en el sorteig d'una estada allà on més us agradi.
8: Ràdio Tordera.
9: Carnisseria M. Torres. A la plaça de la Concòrdia, dins del mercat de Tordera, t'ofereix gran varietat d'embotits casolans, carns de cria pròpia i una gran varietat de queviures. Tot de la màxima qualitat i el millor preu. Carnisseria M. Torres, al mercat de Tordera de la plaça de la Concòrdia. I el telèfon 93 765 0559 per encàrrecs. I ara també tenim carn de cavall.
10: Si t'agraden els ritmes suaus, les melodies tranquil·les i la ràdio relaxant, ho sentim. Every day I'm shuffling. A les 9 de la nit, tots els dijous, sintonitza amb el programa de música House i Dance d'en Marc Martín i l'Ivan Canalejo. La House Night Session. Recorda, tots els dijous, a partir de les 9 de la nit, a Ràdio Tordera.
3: 107.1 FM.
2: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
0: Tot recordant a l'Ari aquí, que rebem més trucades.
1: Hola, bon dia, amb qui parlem?
11: Hola, bon dia, Roser. Margarita.
1: Ah, anava a dir aquesta veu, no t'acabava de conèixer, Margarita.
11: Bueno, molt fàcil, això. És que tantes veus,
1: sí.
11: Bueno, què?
1: Això tu, què? Quina cançó vols dedicar?
11: Mira, jo voldria dedicar un beso i una flor per a Nino Bravo.
1: Ah, sí, és molt maca.
11: Sí. Per a vosaltres.
1: Gràcies.
11: Molt bé, tot això, i ens feu passar un rato molt macos.
1: Gràcies.
11: I després tota la família meva.
1: Home, i tant, per descomptat.
11: Perquè no quedi.
0: I nosaltres cap a tu directament, Roser?
1: El petó i la flor per tu i per tota la teva família.
11: Gràcies a tots vosaltres.
1: A tu per trucar, Margarita.
11: Vinga,
1: bon dia. Una abraçada. abraçada, adéu-siau.
0: Doncs bé, ens anem cap a l'altre tema que tenim a punt, Roser, i és el que és el de...
1: Estranyos en la noche o quin tenim ara?
0: El de la Maitechu, Maitechu Mia, que l'hem estrellat
1: que no trobem... substitució de Buenas Noches, mi amor, que ens ha demanat la Lolita Caimial. No la trobem, Lolita, que ho veiem com
0: però la buscarem.
1: Però te posarem Maitechu, que també és molt bonica, i estic segur que...
0: Però la buscarem, però la buscarem,
1: Doncs vinga, per tu, Lolita, i pels teus, Maitechu.
12: Maitechu, quien supiera

0: la il·lusió.
1: Que romàntica que és, Roser. L'has estrellada molt bé aquesta cançó, eh?
2: Bé, en substitució de Buenas noches, mi amor, havíem de buscar-ne una de, també de romàntica, oh, com dius tu, sí, de tranquil·leta, oh, perquè maca. En Luis Mariano té un repertori de tot estils, eh?
1: Roser, sí que, com feies el programa aquesta tardor i hivern, tens moltes cançons que la gent també poden dir-te, doncs, que facis un suggeriment, no?
2: Els anirem recordant, eh? Si alguna persona, doncs, busquem aquí el que tenim a Ràdio Tordera, que tenim ja inclòs aquí dintre d'aquests ordinadors, sí, sí, perquè ara tot és tan diferent, però ja anirem dient, mira, us aconsellem aquesta, perquè a vegades hi ha algú que diu ara no sé quina,
1: però te'n recordes del nom, eh?
2: Sí, això,
1: molt bé, Roser,
2: ens recordarem. Ens anem ara per la que ha demanat l'Antònia, que és Estranyos en la noche.
1: Doncs bé, nosaltres ara hem de dir que anem a escoltar aquesta cançó que ens ha comentat la Roser, Estranyos a la noche, però hem de dir que les nostres línies ja les hem tancades, donat, Roser, que no podríem acabar de posar aquests temes que ens han demanat.
2: Que és el que interessa, escoltar les peces.
1: Estranyos en la noche, quina cançó més maca.
2: Sí, Frank Sinatra.

0: Doncs bé, boniques melodies, bonics moments, tots estranys a la nit.
1: Sí, en Fran Sinatra ens ha deleitat amb aquest Estranyos en la noche, i així hem complegut la petició de l'Antoni d'en Moisés.
0: I anem cap a la Carme, que li agrada tota la cançó italiana.
1: Clar, és de procedència italiana, com hem dit, i escoltarem aquest O Sole Mio.
0: Oh, escolta'm, i la Carme diu que els italians el van enamorar, a veure, és que els italians tenen alguna cosa, una xispa.
1: Són simpàtics, sí. Doncs vinga, O Sole Mio.

0: Déu-n'hi-do.
1: Fantàstic. És en Pavarotti, la veu d'en Pavarotti, una veu que malauradament ja no està entre nosaltres, que ens va deixar, però que ens ha recordat aquest O Sole Mio que ens ha demanat la Carme Pujol.
0: Quina bona lletra,
1: eh? Oh, sí. Era una veu fantàstica, eh? És una llàstima. Però bé, ens ha deixat el seu llegat amb aquestes gravacions.
0: Molt bé.
1: I ens anem per un vals. El vals de les Oles.
0: És l'últim, no, Roser, ja?
1: No, després quedarà un beso i una flor que ens ha demanat la Margarita Romaguera. Bé, ara la Pepita Massó ens havia demanat un vals, qualsevol, que nosaltres li dediquem el vals de les Oles, perquè com que encara estem a l'estiu...
0: Oh, i tant. Pepita, nosaltres dues es preparem, eh? Es posem quasi, quasi imaginàriament d'una barqueta, eh?
1: Això.
0: Li pugem a vostè.
1: Això. I anem així brandejant, amb el ritme de vals.
0: Vinga, doncs anem a escoltar
1: aquest vals. Per tu, Pepita, i per tots els teus. Ai, la Nuri. La Nuri, que és el seu sant.

0: Ai, Roser, que bé, no? Amb aquest vals que ens ha demanat la Pepita. Pepita, t'he disfrutat? Sí, suposo que sí, no?
1: Sí, perquè a ella li agraden molt els valsos a la Pepita i a la majoria dels oients. Ui, també,
0: que sí, que
1: perquè
0: sí.
1: Sempre és grat escoltar aquests valsos antics vianesos.
0: T'agradaria tu ballar aquest vals, així, amb un vestit ben llarg? Jo sempre sabia...
1: Ai, sí, abans que recordaria la meva joventut, que anàvem amb aquells anagos amidonats i anàvem tan estufadetes.
0: No, no, no, jo m'agrada aquell vestit que es veuen en els, aquestes
1: sí,
0: competicions.
1: Sí, sí.
0: Aquestes, ah, exactament, de sí, sí.
1: Molt bé, molt bé, Rosa.
0: Ui, ui, m'encantaria.
1: Doncs sense vestits de sí, sí, anirem a l'última peça musical, que és el que ens ha demanat la Margarita Romaguera, cantada

0: per en Nino Bravo, un beso i una flor, un petó i una flor que l'enviem a ella, a tota la seva família i a tots els oients de Radio Tordera, i una abraçada per tothom, com hem dit.
1: Aquí acabem aquest espai, tot recordant, fins la propera setmana, sí, serà l'últim dia ja,
0: sí, ja estiu,
1: i serà un plaer, doncs, per la nostra audiència dir-los que es tornaran a retrobar. Però bueno, la setmana que ve serà l'últim espai de tot recordant de l'àrea aquí. Fins la setmana que ve, Roser.
0: Igualment a tu, i feliços per tothom, felicitat per tothom.
1: Feliços, feliços, sou feliços.
0: Que siguin feliços.
1: Vinga, va, adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Comença el curs escolar a Tordera amb vaga a les escoles públiques del municipi. Els docents demanen incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat a les aules. Escoltem el director de l'Eina Iglesias, Alberto Rojo, la directora del Serra de Miralles, Montse Castany, i la directora de la Raureda, Silvana Vallvé.
2: Aquest curs, la situació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat respecte al curs passat.
3: El personal docent continuem reclamant qüestions que ja vam defensar el curs passat i que encara estan pendents. Doncs una baixada de les ràtios, més recursos per fer possible una escola realment inclusiva, millores retributives i laborals.
4: De tots aquells recursos que ens havien dit que ens proporcionarien per atendre a la inclusió, de moment a l'escola La Roureda no n'ha arribat cap.
1: Més de 2.400 alumnes arrenquen el curs amb novetats en l'oferta formativa i la xarxa de recursos. El nou curs ve acompanyat de la consolidació del projecte Tordera Educa, la implantació d'un nou grau bàsic a l'Institut Lluís Companys i la posada en marxa d'una nova aula CIEI al mateix institut. El regidor d'Educació, Pere García, avança que s'ha aprofitat l'estiu per fer reformes en diferents centres escolars.
5: Aquest estiu hem estat treballant intensament als centres educatius per poder-los tenir a punt de cara a aquest nou inici de curs, fent les tasques habituals de manteniment i millora, perquè any rere any van sorgint necessitats i cal posar els centres educatius al dia per aquest inici de curs.
1: Properament obrirà el període d'inscripció per als cursos de català. El període s'articula del 14 al 21 de setembre amb torns preferents i generals segons el nivell, amb el punt d'atenció presencial ubicat a l'antic Hospital de Pobres de Tordera. Laia Perpinyà és professora i responsable local del Consorci per la Normalització Lingüística.
6: És a dir, no només la gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
1: La meva salut estrena un sistema de representació digital per autoritzar familiars sense compartir credencials. El nou model permetrà als cuidadors gestionar els tràmits sanitaris de tercers de manera segura, utilitzant cadascú el seu ITCAT mòbil. I el Club Petit Tordera continua sumant minuts de rodatge a la pretemporada malgrat la derrota contra el GEC per 1-3. El gol de Dani Tranconelli i la participació de quatre joves del planter marquen un enfrontament centrat a agafar ritme de cara a l'Hockey Lliga Plata. Un informatiu on estarem pendents també del temps. En Joaquim Serra ens porta tots els detalls.
7: De moment, situació meteorològica que continua marcada per l'estabilitat i sobretot per la calor. De fet, avui les temperatures en alguns punts de la comarca encara podrien arribar a repuntar una mica en relació a la jornada d'ahir, però una calor que té les hores comptades, i és que demà s'inicia un canvi de temps amb baixada destacable de les temperatures. També és veritat que venim de molt amunt, per tant, és normal que baixin molt. De fet, es normalitzaran les temperatures, per una banda, pel fet de que tindrem un cel força tapadot durant tot el dia de demà, i de l'altra també de la baixada tèrmica que hi haurà a totes les capes de la troposfera. A banda d'això, hem de dir que el temps s'inestabilitzarà, lògicament, com acostuma a passar aquesta època de l'any. Molta precaució, perquè s'esperen xàfecs i tempestes molt intensos entre aquesta matinada i demà al matí. Sembla que demà a la tarda les pluges anirien a menys, sense descartar algun xàfec encara, però de forma ja més puntual. Dijous, temps més tranquil i diada dominada pel sol amb temperatures agradables.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: X, Twitter, l'actualitat al minut.
9: Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
11: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
12: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
14: No, primer has de fer la digestió.
13: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
14: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
15: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
11: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials. Radio Tordera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern, al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
3: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per a assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
4: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
1: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre tant de la mitjana espanyola com de l'europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts, 8 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
5: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha detectat avui presentar els de 2027.
1: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
5: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que aprovarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre l'allau de persones a la ciutat autònoma.
1: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell del compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
5: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
1: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la Festa de la Fil·loxera.
5: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més, a partir de 11:15.
1: Els esports, objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
1: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Una vaga de docents ha donat el tret de sortida al nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada té un seguiment de moment del 9%, segons el govern, cosa que els sindicats augmenten fins al 30%. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. La mobilització ha comptat amb manifestacions i talls de trànsit a diverses vies d'arreu de Catalunya per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació continua obert. El govern, de la seva banda, proposa seguir la negociació negociació amb les, sobre les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
5: És la sisena vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, la CNT, COS o la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millor atenció a l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per l'educació. Marina Ruiz és membre del Secretariat Nacional del Sindicat.
3: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
5: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
8: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
5: Per la seva banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa electoral i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de tecnologies a les aules o la formació de docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
4: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
5: El nou curs arranca amb un rècord de més de 10.140 aules d'acollida i 10.100 mestres i professors més que l'any passat, amb un total de 85.000 docents.
1: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
5: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per iniciar un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
1: Això mentre l'alcalde Lluc Salelles ha valorat l'inici del curs, tant pel que fa a aquesta vaga com a una de les principals novetats, la privatització de les escoles Belllloc i les Alzines, que ha fet incorporar a la pública 350 nous alumnes. Televisió de Girona, Marc Guives.
9: Els mestres i professors de Girona han tornat a sortir al carrer en el marc de la vaga d'educació convocada pel primer dia d'escola del curs 2026-2027. Mentre els docents es concentraven a Fontejau a 9:45 del matí, l'alcalde Lluc Salelles i la regidora d'Educació, Caral Vila, es trobaven a l'escola de Taialà per donar la benvinguda al curs. En aquest sentit, el principal partit del govern ha donat tot el seu suport a la vaga i han explicat la gestió dels alumnes de les escoles del Belllloc i les Alzines. Les escoles fins ara concertades han passat a ser privades i Salelles ha criticat la gestió del Departament d'Educació amb els recursos destinats a l'escola pública de la ciutat.
10: Però nosaltres el que plantejàvem era que si fins ara estàvem parlant que Belllloc i les Alzines cada any a la Generalitat doncs donava uns diners pel fet de concertar aquestes escoles, aquests mateixos diners s'havien de quedar a la ciutat en l'escolarització pública.
9: Durant el recorregut, els manifestants han carregat contra la consellera d'Educació i el president Illa i han alertat que continuarien mobilitzats.
1: A Lleida, el tall de les vies de l'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada. Una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'AVE a primera hora del matí i els han hagut de desallotjar els antiavalots dels Mossos. Després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la capital i s'han reunit en assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
6: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
11: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
6: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
1: A les Terres de l'Ebre, Amposta s'ha convertit en l'epicentre del malestar de la comunitat educativa. Uns 150 manifestants han sortit al carrer per denunciar que no avancen les negociacions amb el departament i reclamar solucions als problemes de l'ensenyament públic. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
12: Després de creuar la ciutat en manifestació, els docents han tallat el trànsit a la carretera nacional 340 a Amposta per denunciar greus mancances estructurals en el sistema educatiu. Tot i que el seguiment de la vaga als centres ha estat irregular, els representants sindicals i de les assemblees han valorat de manera molt positiva la mobilització en este primer dia de curs. Cèlia Redondo és docent de l'Institut de Camarles i membre de la coordinació de l'Assemblea Educativa a les Terres de l'Ebre.
13: Les coses no poden començar en normalitat perquè ha sigut el departament qui no ha volgut que comença normalitat i no som tots els que voldríem ser. Suposo que bueno, la gent en alguns moments no té l'empenta que fa falta, però hi ha molta gent que està a favor del moviment perquè a tots els centres estem en les mateixes mancances. Continuem en ràtios superelevades, continuem en falta de personal per a la inclusiva, continuem en unes aules que estan bullint.
12: Els sindicats convocants han reclamat canvis estructurals que situen la inversió educativa en el 6% del producte interior brut.
1: En vaga o sense, l'alumnat ha hagut de tornar avui a escola a Badalona. Les portes tant d'escoles com d'instituts s'han obert a primera hora, ja que malgrat aquesta convocatòria de vaga han estat moltes les famílies que han decidit portar els infants a l'aula per retrobar-se amb els companys i iniciar aquesta nova etapa educativa. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
14: Somriures, alguna llàgrima i moltes abraçades han estat protagonistes a les portes de l'escola Salvador Espriu. Els més menuts arribaven nerviosos, agafats a la mà de les seves famílies, i d'altres, més grans, amb la motxilla carregada i esperant retrobar-se amb els amics. També mostraven cares de satisfacció pares i mares que, després de les vacances d'estiu, necessiten recuperar hàbits i rutines. Tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola.
15: Tener una rutina, tener una normalidad, y que justo el primer día de clase hay una huelga, pues no se entiende mucho.
14: Les ganes de recuperar la normalitat a casa i la manca d'alternativa en poder deixar els infants són els principals motius pels quals han decidit no secundar la vaga.
16: El primer dia de l'escola començar amb una vaga ho entenc, i respecto perfectament i els acompanyo, però a nivell de la nostra conciliació familiar i el nostre treball era bastant complicat poder continuar-la.
14: Després de 2 mesos i mig de vacances, les aules tornen a omplir-se d'alumnes, converses i riures i moltes ganes d'aprendre.
1: Doncs justament un altre esdeveniment de tipus educatiu que ha coincidit amb aquesta arrencada de l'inici de curs és la publicació de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor en l'última dècada, i amb els resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables a causa de l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Recordem, es van excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua. Això és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
18: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
4: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
17: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un quart de tres, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern de moment descarta presentar els del 2027. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
20: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
19: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
1: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials. Una informació que provaria que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta allau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
22: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
21: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
1: I encara un apunt més, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre ajornar la declaració prevista per aquesta tarda.
5: El magistrat Juan Carlos Peinado havia citat Begoña Gómez en una audiència preliminar aquesta tarda. L'advocat de Gómez ha demanat ajornar per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado de decidir si accepta aquest canvi de data. Gómez serà jutjada pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació.
0: La xarxa de comunicació local.
23: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, els partits i les entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
3: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
2: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
1: Rebassem altres notícies destacades d'avui. Tirotegen un motorista a Gavà i l'abandonen ferit a Sabadell. Els fets van passar ahir a la tarda a la urbanització de Can Espinós, a la localitat del Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, la víctima va ser tirotejada des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un altre vehicle. El van abandonar poc després a la zona de Can Uriac, a Sabadell. Va ser traslladat a l'hospital posteriorment, on no estem per la seva vida. Més qüestions: desenvolupen un hidrogel amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda.
5: Investigadors de Vall d'Hebron, Institut de Recerca, han desenvolupat aquesta tecnologia que pot actuar superant obstacles com ara els efectes adversos. Les proves han demostrat activitat antitumoral i una reducció potencial de toxicitat sistèmica en els models de càncer d'ovari i giloblastoma, el tipus de càncer cerebral més freqüent entre la població adulta.
1: Moment per la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit podreu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 2:15 de la nit. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
7: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes, amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit, a partir de les 10 menys 5, arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera, amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
1: A Olot tanquen avui 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és Santa Tura, patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada dels gegants de nit a la plaça Major. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: Avui Olot posa punt final a 5 dies de festa major. Les festes d'altura, prop de 150 actes de tot tipus, han omplit els carrers de la ciutat. En l'apartat musical, grups com Ginestals, Tiets, el Woodbeat Bank i Teràpia de Xoc, entre altres, han passat pel firal. Però també hi ha hagut molta cultura popular, amb les ballades dels gegants i de les figures de la faràndula dels diversos barris de la capital garrotxina. El regidor de festes, Aniol Sellabona, fa una valoració positiva de com estan anant aquestes festes, enguany marcades per la calor.
24: A l'altura, tradicionalment, sempre patim per la pluja. Enguany no hi havia cap risc de pluja, però sí calors molt altes, temperatures molt altes, calors molt intenses, que no havíem tingut mai un mes de setembre, i per tant això sempre fa que hagis de fer reflexions i valorarem amb tota l'organització doncs, si cal prendre alguna mesura.
8: Les festes d'altura posaran punt final amb el Ball d'Espelmes a la plaça Major, amb la presència dels gegants, cabassuts i cavallets, unes festes que enguany finalitzaran el dia 8, dia de la Mare Déu d'Altura, patrona de la ciutat.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, bon dia Joan, objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
6: Bon dia Marta, un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tenit blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions.
9: Jo crec que no hi ha més motivació que la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
6: I s'ha mullat sobre la pilota d'or el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho, dient que ha de guanyar Mbappé o el propi Mbappé, o fins i tot Dembélé, que no posaria a Lamine entre els tres millors. Què ha dit Lamine Yamal?
9: ¿Quién no me ha puesto entre los tres primeros?
10: Dembélé, el actual ganador.
9: Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, pues habré caído mal por algo. Entonces, nada, es normal, me llevo muy bien con Usman. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero pues estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto.
6: Lamine Yamal, que diu que està més feliç que mai. Demà el Barça juga el primer partit del curs a la màxima competició continental. Els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al nou Camp Nou. Pere Romeu ha estat nominat com a millor entrenador de l'any d'un equip femení, el tenir català, després d'una temporada per emmarcar amb el Barça, on va guanyar la Lliga de Campions. És un dels entrenadors que opta al guardó internacional. La segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell, s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba ahir per 3-2 a la Nova Creu Alta. El conjunt arlequinat ha guanyat dos partits i ha empatat els altres dos. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
11: Sempre parlem que som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? És una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd. Si hem de treure el negre, i si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
6: Ahir aquesta victòria, 3-2, situats tercers a la classificació, i avui a les 7 de la tarda, gran cita a la Copa de la Reina. Hi ha duel català en aquesta primera eliminatòria de la competició del CAO. Avui s'enfronten l'AEM Lleidatà i l'Europa.
1: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però seguim de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Pica entre hores. Per afirmar si menjar entre hores és correcte, cal valorar cada cas en particular, però en termes generals, si és seguint les sensacions de gana i sacietat i els requeriments tant energètics com nutritius, la persona gaudeix de salut i el menjar escollit és saludable, és del tot recomanable. Per tant, el problema principal del refrigeri recau en les opcions dels aliments escollits, en la necessitat que es satisfà quan no és nutricional i va més associada a una necessitat emocional, o en la cronificació d'aquests per una mala planificació dels àpats principals. El primer que cal fer és analitzar el motiu pel qual es pica entre hores, perquè en cada cas l'abordatge serà completament diferent. Un dels escenaris més habituals és per falta energètica o de nutrients, és a dir, per gana. L'estrès diari que pateix gran part de la població actual provoca reduir part del temps que es dedicaria a cuinar i a menjar. Llevar-se, fer un cafè amb llet de camí a la feina i no consumir cap altre aliment fins a l'hora de dinar provoca llargs dejunis involuntaris que amb el frigorífic a l'abast ple acaben en picar opcions calòriques i agradables pel paladar, com embotit, formatges curats, patates xips, entre d'altres. Una altra situació similar és no haver esmorzat correctament i tenir alguna màquina expenedora a prop, ideal per fer una pausa de 10 minuts o menjar alguna cosa ràpida que doni l'impuls d'energia necessària per seguir una jornada laboral o estudiantil. El problema és que els aliments que s'hi poden trobar són rics en sucres simples i greixos saturats, com entrepans de farines refinades amb salses, aperitius salats, rebosteria i refresc, que donaran energia de curta durada provocant de nou demanda al cap de poques hores. En aquests dos casos, la planificació serà la clau. Endur-se opcions saludables com fruits secs, fruita, fruita deshidratada, vegetals tallats tipus palets de pastanaga o cogombrets, o entrepans de pa integral farcits de patís vegetals, hummus, formatge tendre o gall dindi laminat poden ser una solució. En canvi, si el cuc apareix a la tarda i és per avorriment o per fer un dinar massa lleuger, caldrà augmentar la quantitat de verdures i hortalisses i probablement de proteïnes de qualitat de l'àpat anterior. Finalment, quan el pic entre hores és el substitut a gestionar una necessitat emocional, en aquest cas caldrà buscar una activitat alternativa que provoqui el mateix plaer i no sigui el menjar. Si estàs dins la roda de picar constantment i això et provoca malestar, cansament o més estrès, busca l'origen d'aquest hàbit per poder trobar la solució més adient al problema i mantenir una alimentació saludable, equilibrada i suficient.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow.
0: Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Ja esteu d'acord? Si no ja esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia, què tal? Com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
7: sí.
0: Estàs?
7: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
7: Correcte.
0: I aquí no, no?
7: És que, per favor, vull dir.
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
7: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
8: Bon dia a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és sí. L'esmorzar de formatge.
8: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
8: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
9: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
9: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
9: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si... És una cosa infinita d'admiració, perquè exacte. Jo no puc dormir després, jo no sé
7: sí,
0: com ho podeu suportar.
7: Jo bueno. No puc.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
10: Hola.
0: Com estàs?
8: Bon dia, Sara.
10: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
9: Sí,
0: eh?
10: Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre... Al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i sóc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és...
10: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és... Qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
10: Primera pregunta.
9: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
9: Jo estic enamorat.
10: El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
9: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, mm-hmm. saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
10: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... I com, vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
10: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
4: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Uh-huh. Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, sóc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
9: Jo també.
4: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
9: Sí.
4: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, m'he enamorat i també he patit
0: per amor. A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
8: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o... t'agrada algú, està pillat per algú, no? Uh-huh.
4: Sí.
8: Perquè uh-huh. tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, uh-huh. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
8: Sí, bueno,
4: moltíssim.
0: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
4: Parlar amb els amics sí. per saber hòstia, què passa. Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona a la qual et vols declarar. Perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'insti i parles amb els teus amics d'em declaro o no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia, perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta persona.
0: Com és això? I escolta, Felipe,
4: sí.
9: digues.
0: Tu estàs enamorat.
9: Jo o estic enamorat.
0: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, doncs... en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
9: Doncs sí, bueno, com la Júlia, sóc una persona amb un enamoradís. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
0: Allà on arribes t'enamores.
9: Sí, exacte. doncs... Em vaig canviar a institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
0: Guai. Atractiva.
9: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte ve una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
4: Hola, aquell... persona.
9: Exacte. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
0: Escolta, Felipe, si vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols...
9: No, que la quiero muchísimo.
4: Oh! Sí.
8: Que bonic, sisplau, que bonic.
0: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
9: No vull posar noms ara perquè...
0: Massa cosa, no?
9: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs, som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
8: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil o
0: com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
8: Perquè és que jo dic tipus, sembla més fàcil dir et moles o m'agrades, o fins i tot no dir-ho.
0: Per la càrrega que té la paraula t'estimo, no?
8: Exacte, perquè tu dius a una persona t'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
9: Sí.
0: Saps? I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
4: Jo.
0: Ai,
4: jo.
0: I això és un drama.
4: Sí, ho he de confessar, jo m'he enamorat.
0: A veure, i com ho vas viure, com ho vas gestionar això?
4: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
0: Ella ho va saber o no?
4: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació molt propera, exacte. Us estimeu molt sí. i ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
8: Agafar
4: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí. Que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
0: i no vas,
4: coses.
0: No vas necessitar sí. distància, és a dir, com ho vius tot això, veient cada dia la persona que t'agrada, a més amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, era, com ho fas?
4: Clar, era tan bonic el vincle que jo amb 12 o 13 anys no se'm va passar pel cap de trencar-lo, vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia dit que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant. O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, clar. Enamorar-se d'un amic.
0: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
9: Sí. I tant,
0: em veieu?
10: Sí, però
0: tant,
10: sí. Tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
4: Ostres, literalment,
10: hòstia, ràbia. Literalment la conec des de que fa mesos.
0: I et molesta que facin aquest...
10: No, perquè si fos una altra persona, jo també ho pensaria, perquè, tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa? Què passa? Sí, que hi han cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo hi ha... Jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
4: Però petons on?
10: Tipo la galta,
0: I Aaron, tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
10: Canvia molt la cosa, eh?
8: Jo estic... completament d'acord amb tu. O sea, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
9: Clar.
8: I de fet l'abraço, o sea,
0: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat, o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig.
8: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme, i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir, pues, l'Aaron i Fulanito són parella, o es passen el dia parlant, o tot això.
9: El que a vegades ho diuen per enveja, eh?
8: També.
4: I perquè s'avorreixen. Són nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
0: Jo només per tancar una cosa, però... M'heu dit que sí que heu vist parelles, sí, a la vostra classe.
8: Sí, sí.
0: Em vegeu els que tenen parella actualment?
10: No.
0: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
4: Una cosa.
8: Sí.
4: No. Espera.
1: Bueno, clar, tu estàs enamorat.
0: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real, vale, i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us, vale, sembla que els escoltem?
8: Perfecte.
0: Sí, sí. Endavant.
4: I tant.
6: Doncs sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
11: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
12: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
13: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència, i la veritat és que a la relació es nota.
14: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
15: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
16: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
17: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
14: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
13: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
15: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
6: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
15: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
17: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
12: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
13: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
15: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que, pues, són impossibles, no?, que passin.
17: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
14: Tu mantens tot molt estereotipat, siguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
0: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
10: Sí.
0: Què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
10: Massa.
0: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
4: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Sí. Després podem parlar d'això, però... Sí. Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
0: Exacte.
4: És un noi, coneix una noia, s'agrada mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
0: I que fàcil que és tot, no?
4: Que fàcil, sí, que
9: de fet,
4: tot,
9: jo soc... Clar, o sigui, no tenen en compte les variables.
0: Exacte. Sí. Què vol dir les variables?
4: Ets una persona amb una situació, en un context,
9: o sigui,
4: en concret.
9: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom el coneix.
8: Guapo.
9: Sí. Tot, guapo.
8: Un 1,80 m, sisplau. Exacte. Què passa amb el que no som tan alt?
0: Que reivindiquem els que no fem 1,80 m.
8: Exacte, sisplau.
9: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
4: No.
9: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt estranyes.
10: I de fet, també, espera, o també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per tipus dir, diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
0: I què seria,
10: no?
0: Per tant, realista, un amor sincer, Aaron?
10: Divers,
8: jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar, si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella. Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui,
0: exacte.
8: Està ple,
0: que bonic això, per favor.
8: Està ple de veure's, una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh?
8: Sí, però és que...
10: Sí. O sigui, ho copio per un poema, vale?
8: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista, o mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
10: És el punt de plorar. És l'èxit.
0: Aquí, escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
10: O que es gràcies.
0: Per què cançons?
10: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
9: Mm-hmm.
10: Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
9: És la persona,
10: és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust... Que
8: exacte.
10: És amor el que sents.
0: I el reggaeton dona aquesta imatge?
9: No.
0: Felipe,
9: no.
0: Què vols opinar sobre això?
9: Sí, mira, jo, a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
0: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de lletres,
9: musicalment... Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i que quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
0: Tu creus
9: era...
0: que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara? Que abans
9: o sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, uh-huh. No sempre és així, perquè és la dona, saps? Uh-huh. No és una cosa que no m'agrada gens.
10: Uh-huh. Una persona. Tu, romantitzen el fet de la violació sexual.
9: Exacte.
10: Què collons és això?
0: Uh-huh.
10: Què és això?
4: No, és una nada d'olla molt heavy.
9: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, al tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que és la cançó de From the Start. Uh-huh. I, sí, això m'ha passat fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és, no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis,
0: clar.
9: Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
0: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no? Que inclou humiliacions, sí. I violència. Clar, és el tema, jo crec que val la pena també, que no. Encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament, què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
10: Depèn, hi ha primers cops de tot.
9: Exacte, hi ha tot.
10: Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
9: No, però
10: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps.
9: Jo tinc una opinió.
10: Tots són primers cops, digues, Felipe.
8: Sí, digues.
9: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
0: I tant.
10: Sexe.
9: Jo crec que la pornografia... O sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
0: Exacte.
9: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que hi ha no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
8: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
10: El plaer
8: llavors,
10: de l'home.
8: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir al dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu ben has dit, Felipe, amb el consentiment.
0: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar patis de veritat també, sí, que opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
1: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
6: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
1: Va tenir una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
14: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
18: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
19: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
18: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements, des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
1: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
19: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
18: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
0: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu ràpidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
4: Els pares,
0: tu aquí vas?
9: El meu germà.
0: Tu, Júlia?
4: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. No sé.
8: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
4: Molt obert.
8: Exacte, sí. Sobre

0: fa les xarxes socials.
1: Tu que estàs enamorat, conta.
2: Sí, sí. Exacte, explica.
3: Sí. És... Ai, és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan lo de la cançó que no sé, tu recordatoris era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi i que, doncs, és, sí, em fa estimar encara més perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa sí. estimar més.
2: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia, no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
3: Clar.
2: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim. No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
1: clar, cal. Però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques que ens sentim còmode amb aquella persona, clar. I pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
4: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
1: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho. Et pots estar morint per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar.
4: Exacte.
1: ni has de posar notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt això de
4: fulanit m'ha deixat, saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte
1: i deixar anar.
4: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
5: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I clar. Hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic que malament.
4: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res perquè forma part d'aquest respecte que vols.
5: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
4: Mira, us proposo una cosa molt ràpida, anem a fer... Què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta? Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries?
1: Jo...
4: Una cosa rapidíssima.
1: És que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
4: Molt bé.
1: Aquesta
4: falta de llibertat a tu, Júlia.
1: Exacte.
2: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc.
3: Sí.
2: I això, sí.
4: Felipe?
3: Exactament el mateix, sí, que respecti la meva llibertat.
4: Sí, això,
3: clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
4: I tu, què no toleraries?
5: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
2: La ideologia és molt important.
5: La ideologia.
4: El que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
1: Felipe,
4: va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
5: Sí.
4: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada. I entre tots l'haurem de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
3: Vinga.
4: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és.
3: Bueno, no?
4: A veure, aquest entrepà.
1: Després em menjo el pa, eh?
4: A veure si és d'embotit, si és de...
1: És de paper.
4: Ah, és de paper. Hi ha alguna cosa? A veure.
2: No és de

0: Escoltem la Sana.
1: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
0: Escoltem, a veure, has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
2: Vale. Jo soc mediador.
0: Endavant.
1: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies.
0: El repeteixo,
3: en Pau és el nòvio o...?
0: El Pau és, és un company de classe i diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veureu, ja veieu que això de l'entrepà...
2: Però quin és el problema?
0: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol... Ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
2: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defineix com a persona. O sigui, tu
4: 100%
2: ets,
4: m'encanta, això.
2: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual...
0: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
2: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? Mm-hmm. I què? Yeah.
1: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
4: 100%.
0: Exacte. Júlia, què vols comentar d'això?
3: Jo diria, Pau, endavant. Sí, 100%, és això.
2: Sin,
3: o sigui, tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona.
5: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Inici de curs absolutament atípic, en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior a altres jornades del 9%, segons el govern, i els sindicats, que xifren en un 30%, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada de curs per llançar aquest pols al govern, el que li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
7: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
6: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
8: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
6: Més temes. El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern, això sí, ha descartat avui presentar-los aquests del 2027. I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal i com estava previst, recordem-ho, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. I alerta perquè el Meteocat ha emès una alerta vermella de 5 sobre 6 per intensitat de pluja demà dimecres a les comarques del Baix i el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i és possible d'algun fenomen de temps violent. Acabem parlant del Barça. Vol tornar a regnar Europa. El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Champions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal, que a més opta pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
9: Ràdio Tordera.

0: Informar, preguntar, contrastar, escoltar i explicar, però també sortir al carrer, conèixer el territori i posar veu a les històries que passen al nostre voltant. Avui, 8 de setembre, se celebra el Dia Mundial del Periodista, una jornada que ens serveix per posar en valor una professió essencial per entendre la realitat que ens envolta. I a l'Hora Maresme ho volem fer com no podia ser d'una altra manera en clau de comarca, perquè més enllà dels grans titulars i dels mitjans d'àmbit nacional, hi ha tot un periodisme de proximitat que cada dia explica què passa als nostres municipis. Periodistes que trepitgen el carrer, que coneixen els seus protagonistes i que expliquen des d'una decisió de l'Ajuntament fins a una problemàtica veïnal, una festa major o una història que potser mai arribaria als grans mitjans. Ens fixem en com ha canviat aquesta manera de fer periodisme, quins reptes afronten avui els professionals de la comarca i quin valor té continuar explicant el Maresme des del mateix Maresme. Així que avui, coincidint amb el Dia Mundial del Periodista, volem mirar-nos una mica per dins i conèixer com es viu i com es fa periodisme de proximitat a casa nostra.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
0: Doncs vinga, som-hi, comencem. A nivell de comarca hi ha molts referents pel que fa al periodisme. La veterania és un grau, diuen, i per això avui des de Palafolls parlem amb una periodista referent a la comarca, Jordi Pratsavalls.
2: Sí, Gemma, de fet, la nostra comarca durant molt de temps i encara té grans periodistes amb gran renom. Avui amb nosaltres volem apropar-vos un d'aquests noms que, de fet, és bona amiga, tant d'aquesta emissora com moltes de les que compartim aquest programa. Teresa Márquez, molt bona tarda, benvinguda.
3: Bona tarda. Escolta'm, amb una presentació així ja m'hi tindries cada dia,
2: Jo, com sempre, encantat de xerrar sobre periodisme amb tu, perquè podem parlar tant de present com de passat com de futur, una miqueta trepassant tota la teva trajectòria.
3: Més de passat i de present, cada vegada més que de futur, però bueno, escolta'm,
2: és el que hi ha. Perquè quants anys fa que t'hi dediques, Teresa?
3: S'ha de dir? Però és com preguntar l'edat a una dona. Doncs mira, em farà 31.
2: 31, sí. Déu-n'hi-do. I òbviament, deixa'm caure en el típic tòpic, però les coses han canviat moltíssim, no?
3: Mare meva, no és que hagin canviat, és que han donat la volta com un mitjó i l'han tornat a donar i una altra vegada més volta, vull dir, la situació és molt, molt, molt diferent, però jo crec que l'essència del periodisme continua sent la mateixa, que és les ganes d'informar, informar bé i informar de manera veraç. Jo crec que això no hauria d'haver canviat.
2: Això
3: confio
2: és el
3: que
2: t'atrau? Del periodisme?
3: Jo crec que sempre ha sigut això. De fet, a mi sempre m'ha atret explicar històries. I explicar històries té aquesta connotació, que la pots fer a nivell de ficció, que llavors em dedicaria a fer llibres, cosa que no descarto, T'imagines? No. I de l'altre és explicar històries, les històries que vius, que te trobes, que t'expliquen, i el que dèiem, fer-ho d'una manera el més objectiva possible. Em sembla que ja ho he dit alguna vegada, però és que em va marcar molt el dels primers classes que vaig tenir a la facultat, un professor que ens va dir us he de donar una notícia, que és que l'objectivitat no existeix, però vosaltres heu dedicat tota la vostra vida a intentar trobar-la. I això sempre m'ha marcat. I, evidentment, quan tu, com a persona, expliques una història, evidentment que ja tens connotacions que potser un altre no explicaria igual. Però el que has de ser fidel és a la veritat. I això és el que comentava. A vegades dona molt la sensació que ens hem perdut una miqueta. Determinat tipus de periodisme s'ha perdut per les branques i busca doncs, qualsevol cosa, no? Qualsevol esclat d'actualitat, o ser el primer, o no contrastar.
2: La rapidesa,
3: que, sí,
2: no?
3: La rapidesa, l'immediatesa. Estem ficats en un món en el qual, bàsicament, ja el que és la intimitat ja no existeix. Ens llevem intentant saber què passa en el món. El món se'ns ha fet petit. Les coses més properes ja no ens interessen perquè resulta que considerem que és més important saber què ha passat a l'altre punt del món que què és el que passa en els nostres veïns. Tot això supera moltes vegades i et fa posar moltíssimes vegades davant del mirall preguntant-te si la feina que estàs fent, allò que et va dir aquell professor, encara funciona. I crec, vaja, i poso la mà al foc de que encara funciona.
2: De totes maneres, Teresa, ara estava parlant també una de les coses que normalment tots els que fem aquest programa, per exemple, moltes vegades hem dit, que és el valor de la proximitat, no? En aquest cas, un se'n podria anar a Barcelona a fer periodisme, se'n podria fer en un altre lloc, des de Madrid, per exemple, o fins i tot sortint del nostre país, no? Tu durant molt de temps has defensat també, o estàs defensant, el periodisme també de proximitat, perquè durant molt de temps has parlat de la nostra comarca i t'hem pogut llegir en molts articles també.
3: Bueno, de fet, encara, en menor mesura, però encara, perquè des del diari estem treballant el que se'n diu l'Observatori Municipal, en el qual entrevistem alcaldes i alcaldesses, no només de la comarca, sinó d'arreu dels Països Catalans, aquest concepte que cada vegada menys gent hi aposta, però nosaltres apostem amb els clubs de Països Catalans.
2: Molt
3: bé. Parlaves del valor de la proximitat. Jo crec que és la gran escola del periodisme. És a dir, tu explicaràs bé una cosa que hagis viscut de primera mà i pròxima a tu. És que és lògic que ho expliquis millor que una altra cosa que et vingui d'oïdes o que et vingui a través d'un comunicat o... És que és bàsic. Tu, si vols aprendre a fer ceràmica, començaràs pel fang, no començaràs per una peça ja feta. Per tant, jo crec que aquest és la gran escola. De fet, molts periodistes que admiro han començat fent treball de carrer, treball de proximitat, treball de trucar portes, treball de que se't tanquin portes, treball d'intentar buscar fonts. Tot aquest treball l'has de començar a fer amb mitjans. I a més que t'interessa el que passa. És allò que dèiem, no? Per què t'ha d'interessar més una cosa que passa
2: de manera tan lluny, directa o indirecta, no? Al final, nosaltres, per exemple, vivim a la comarca, per tant, ens interessa, òbviament, i ens afecta el que passa a la comarca i també ho expliquem, no? Llavors, aquí poder té un sentit més el fet que t'interessi això.
3: Jo crec que encara, avui en dia, si em permets, té un sentit encara més important, que és la necessitat de que existeixin mitjans de comunicació prou lliures per poder explicar allò que passa i que no estiguin condicionats ni per un determinat partit polític, ni per un determinat ajuntament, ni per una determinada administració. Per què? Perquè és absolutament necessari. A dia d'avui, cada ajuntament, cada polític, cada cap de premsa té xarxes socials i, per tant, gestiona el seu discurs. Per tant, la feina dels mitjans de comunicació lliures és precisament aquesta, és fer la informació veraç, verídica i contrastada, perquè la resta, el missatge que et vulguin donar, ja te'l donaran a través, i a més, amb una intensitat que és gairebé... Bueno, hi ha gent, jo conec alcaldes d'aquesta comarca, que és que es passen el dia enganxats a les xarxes socials, que dius, com poden fer les dues coses, d'alcalde i de speaker? Doncs no ho sé, potser que ho expliquin. És aquesta necessitat de convèncer a través del discurs en comptes de convèncer a través dels fets, que a mi això em fa explotar el cap, no? Però és que anem cap aquí. Si tu vols conèixer la informació contrastada, jo crec que el mitjà, en aquest cas mitjà, com dic jo, no? Lliure, és el que t'ho ha de garantir?
2: Doncs pot ser una frase resum de tot el que hem xerrat avui. Esperem que puguem tenir un altre moment per retrobar-nos, si més no, davant d'aquests micròfons. Ara anirem a fer el cafè, eh? No,
3: perfecte. Però, ja hi comptava.
2: Ens agrada poder, doncs això, saber més sobre la professió del periodisme i, en aquest cas, amb la Teresa Márquez, com dèiem al principi. Teresa, gràcies per accedir avui a l'entrevista.
3: Només faltaria. Programa. Encantada d'estar amb vosaltres i fins a la propera.
0: I ara parlem amb tot un referent del periodisme català i també molt vinculat a la nostra comarca, el Maresme. Eduard Boet va formar part de l'equip de Joaquim Maria Puyal, va ser un dels professionals dels inicis a TV3 i durant la seva trajectòria l'hem vist al capdavant d'espais esportius i informatius a la cadena. Més de 5 dècades dedicades al periodisme i a la comunicació, que avui ens permeten mirar la professió amb molta més perspectiva. Martí Capçada, tot teu.
4: Doncs sí, Gemma, avui parlem de periodisme amb una veu, amb una trajectòria de més de 5 dècades als mitjans de comunicació. Amb motiu del Dia del Periodista, que és avui, conversem amb l'Eduard Boet, periodista que ha passat per la ràdio, la televisió i també la docència, i que ha estat una de les cares històriques de TV3 i referents del nostre país. Així que, Eduard Boet, bona tarda.
5: Què tal, com anem?
4: Molt bé, amb ganes de que, bé, ens expliquis una mica sobre la professió, però abans de tot preguntar-te quan vas descobrir que volies dedicar-te al periodisme o a la ràdio.
5: A la ràdio que després em va portar cap al periodisme, radiofònic i televisiu, bàsicament audiovisual sempre. Doncs jo tindria 10 anys i a casa érem de ràdio, perquè la tele no hi havia tele a casa, i vaig quedar fascinat ja de nen per la ràdio, i jo sabia que, no sé per què, volia treballar a la ràdio. Algú se'm va aparèixer allò, una bruixa o un àngel, vés a saber. I sí, des dels 10 anys els Reis em van portar un transistor a casa, i la meva passió per la ràdio em va portar, doncs, que això, que als 17 anys jo vaig entrar a l'escola de Ràdio Joventut, que era l'únic lloc on podies tenir o aprendre una titulació per treballar a la ràdio, perquè en aquella època encara no s'havia creat la universitat.
4: Tocar un tema de la teva trajectòria, que és d'actualitat també, tot i que si ens centréssim en tota donaria per llarg, però és que vas formar part de l'equip de futbol en català de Joaquim Maria Pujal, una miqueta que, recordem, se'n celebra els 50 anys.
5: Exacte, aquest any commemorem 50 anys de la primera transmissió en català. La primera no se n'havia fet mai cap altra, abans, de futbol en català. Això va ser, doncs, una proposta de Ràdio Barcelona, d'aquella època, l'emissora que en aquell moment era capdavantera amb continguts valents en una època encara difícil. Franco no havia mort feia encara no un any, i dins d'aquest context d'emissora puntera progressista, Ràdio Barcelona va fer aquesta proposta, i sort que això va recaure amb un talent com d'en Joaquim Maria Pujal, perquè crec que això va ser clau, sobretot per després el recorregut i la projecció que això ha tingut, i de la que jo vaig tenir l'honor, per qüestió generacional i per la vocació aquesta de petit que volia treballar a la ràdio, de aparèixer allà en aquell moment i de formar-ne part en aquest equip fundacional, en aquest equip que va començar les transmissions.
4: Ho hem dit a la introducció, però més de 5 dècades exercint la professió, has viscut una enorme transformació dels mitjans. Quina és la diferència que més t'ha sorprès, o, com hem dit, que més et preocupa del periodisme, des dels teus inicis fins avui?
5: Sí, jo he viscut una progressió tècnica. Jo vaig començar a Televisió Espanyola, a ràdio, quan era una ràdio simple, senzilla, on tots els continguts havien de focalitzar sobre treballar la imaginació de l'audiència. A la televisió en aquella època ja també vaig començar a fer coses amb cine, rodàvem amb cine i en blanc i negre. Després jo a la televisió he viscut tota l'evolució tècnica, que ara no ens l'acabaríem, perquè des del cine, el vídeo, els diferents formats del vídeo, el digital, etc., no només des del punt de vista del suport de material amb el que treballava, sinó després de com això t'afectava el contingut, de com afectava en el bon sentit del que és la nostra feina. Però al marge d'això, diguem-ne des d'un punt de vista més d'anàlisi del que és la nostra feina de periodista, sí que jo he acabat la meva etapa amb una preocupació, si més no, i és aquesta cosa que cada cop estem notant més, on detecto que entre els periodistes es fa difícil, o hi ha alguns que els hi costa molt separar la línia o aquesta línia vermella que no es podria, que hauria d'existir sempre, de l'opinió i de la informació. I això avui dia crec que estem patint, doncs, un periodisme on a l'espectador, al lector, a l'oïdor, li costa molt saber separar què és informació de què és opinió. I això ha afegit, doncs, aquesta obertura de la informació a través de les xarxes socials i a la generació, a la creació d'això que en diem els fake news, fa un còctel que jo crec que és molt perillós i preocupant per al nostre ofici, perquè el porta cap a un desprestigi social que no es mereix i que no hauria de tenir el periodisme, perquè és fonamental. El periodisme és imprescindible, és una eina imprescindible per a una societat democràtica.
4: Expressada la importància de la nostra professió i també una mica la problemàtica, per anar acabant, quin consell donaries, si haguessis de triar un únic consell, sé que és difícil, algú que vol començar a estudiar periodisme i que potser no sap molt bé quin camí agafar?
5: Primer, que detecti si hi ha la possibilitat que el mogui la vocació. És molt important la vocació, perquè aquest és el millor ofici del món. és el millor ofici del món, és un i que sobretot entengui que aquest ofici és útil, faci el que faci, és igual del gènere, el gènere, el format, ha d'entendre que qualsevol contingut que faci ha de pensar en les persones per les que està fent aquell treball, aquell contingut. Per tant, sempre tenir clar que el que està fent és útil.
4: Eduard Boet, periodista de referència de la nostra comarca i també de, del nostre país, de Catalunya. Mil gràcies per venir a l'Ona Maresme a exposar-nos una miqueta més la professió i veurem si ens tornem a escoltar aviat.
5: Segur que sí.
4: Merci.
5: A vosaltres.
1: Hora Maresme, cada tarda de 3 a 4 a la teva ràdio local.

0: I el periodisme al Maresme no és cosa de dos dies. La comarca fa més d'un segle que explica què passa als seus carrers, als seus pobles i entre els seus veïns. És per això que connectem tot seguit amb en Sergi Ferrer des de Calella, qui ens obre les pàgines al passat per descobrir com va néixer el periodisme al Maresme i com van ser aquelles primeres capçaleres.
1: Quan pensem en periodisme, probablement pensem en diaris, ràdios, televisions, webs i ara també en xarxes socials. Però fa 150 anys, com s'assabentaven els habitants del Maresme del que estava passant al seu voltant? Quan va començar la comarca a explicar-se ella mateixa? Avui obrim l'hemeroteca i viatgem fins al segle XIX. I per trobar els primers passos de la premsa maresmenca hem d'anar fins a Mataró. L'any 1856 apareix la revista Mataronesa, considerada per l'Enciclopèdia Catalana la primera publicació periòdica de la ciutat. Va tenir una vida curta, però va obrir la porta i després d'aquella primera experiència, les capçaleres començarien a multiplicar-se. I aquí és quan la història es posa interessant, perquè la premsa del Maresme no serà només una cosa de la capital, de Mataró. L'any 1879, a Vilassar de Mar, apareix la Calàndria de la Costa. Uns anys més tard, el 1883, Mataró ja compta amb capçaleres com el Semanario de Mataró, el Liberal o Nuevo Ideal. I el 1895 arriba el Diario de Mataró i su Comarca. En només unes dècades, el Maresme havia passat pràcticament de no tenir premsa periòdica local a tenir tot un ecosistema de publicacions. I això ens diu una cosa important. Hi havia una societat que volia informar-se, però també volia opinar. Perquè els diaris d'aquella època no eren exactament com els d'avui. Moltes publicacions estaven vinculades a partits polítics, societats, moviments ideològics o interessos concrets. La premsa també era una eina per defensar idees, per convèncer, per criticar l'adversari i, evidentment, per intentar influir en l'opinió pública. Imagineu-vos un cafè de Tordera, Calella o Premià a finals del segle XIX. Un grup de persones assegudes al voltant d'una taula. Un d'ells deixa el diari. I comença la discussió. No hi ha Twitter, no hi ha comentaris, no hi ha tertúlies televisives, però la discussió política ja hi era, i el diari era una de les seves principals armes. I perquè aquesta premsa pogués existir, hi havia una altra revolució passant al mateix temps, la de les comunicacions. L'any 1848, Barcelona i Mataró quedaven connectades per ferrocarril. Era el primer ferrocarril de la península Ibèrica. I la línia s'aniria allargant posteriorment pel Maresme. El 1857 arribaria fins a Arenys de Mar. Això no només servia per transportar persones i mercaderies, també facilitava la circulació de la informació i a això hi hem de sumar una altra tecnologia revolucionària, el telègraf. Per primera vegada, la informació podia viatjar a una velocitat que fins aleshores semblava gairebé impossible. La premsa guanyava rapidesa, les notícies arribaven abans i les poblacions del Maresme quedaven cada vegada més connectades entre elles i amb Barcelona. Però hi ha una altra cosa fascinant quan mirem aquestes capçaleres, els noms. La Calàndria de la Costa, el Semanario de Mataró, el Liberal, Nuevo Ideal, Diario de Mataró i su Comarca, noms que avui ens poden sonar llunyans, però que en el seu moment eren els mitjans a través dels quals una part de la població coneixia l'actualitat. I no totes les publicacions duraven gaire. Algunes desapareixien al cap de pocs anys, d'altres canviaven de nom. Algunes naixien per defensar una determinada ideologia i d'altres estaven vinculades a entitats o associacions. Però el fenomen ja estava en marxa. La premsa local havia arribat al Maresme. I si avui obrim una d'aquestes capçaleres antigues, podem trobar una cosa que ens resulta molt familiar. Notícies sobre política, sobre cultura, sobre economia, sobre societat, sobre el que passava als pobles, perquè, en el fons, el periodisme local sempre ha tingut la mateixa pregunta al darrere. Què està passant aquí? Què passa a Malgrat de Mar? Què passa a Sant Vicenç de Montalt? Què passa a Arenys? Què passa al Masnou, a la costa? I què interessa als seus habitants? La tecnologia ha canviat radicalment. El paper ha deixat pas a la pantalla. Les notícies ara arriben en segons. Però aquella necessitat d'explicar i entendre el que passa al nostre voltant és exactament la mateixa. I potser per això una hemeroteca és molt més que un lloc ple de diaris vells. És una mena de màquina del temps, perquè cada capçalera ens permet comprendre una mica la veu d'una època. Ens explica què preocupava els nostres avantpassats, què discutien, què celebraven, quines idees defensaven i, sobretot, com veien el Maresme. Fa més d'un segle, uns periodistes començaven a posar sobre paper l'actualitat d'una comarca que encara estava construint la seva identitat moderna. I gràcies a aquelles pàgines, avui encara podem saber què deien. Bé, doncs ja ho veieu. Un cop tancat aquest diari on hem viatjat al passat, queda clar que el periodisme al Maresme té molta més història de la que podríem pensar.
0: Totalment, Sergi. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I acabarem aquest primer bloc del tema del dia aprofitant la vinentesa per parlar de diferents curiositats de la professió i ho farem amb la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Laura, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, de fet, parlarem sobretot de fets històrics curiosos, perquè una de les dades que m'ha semblat més interessant per explicar és que l'any 1850, una de les agències de notícies més grans del món, utilitzava una flota de 45 coloms missatgers per enviar les notícies financeres. Estem parlant de l'agència de notícies Reuters, que el seu fundador, Paul Julius Reuters, es va decidir per utilitzar aquesta flota de coloms en adonar-se que el telègraf entre Brussel·les i Aquisgrà tenia un buit que es trigava hores a fer en tren, mentre que els coloms el feien en tan sols 20 minuts. Aquesta flota de coloms missatgers permetia que les notícies arribessin a Aquisgrà o a Brussel·les abans que qualsevol persona. Però també
0: curiós,
2: vull centrar en la ràdio, que és el mitjà en el que estem i en el que tots, i que tots ens agrada tant. Si parlem de ràdio, no podem no parlar de l'adaptació radiofònica de La Guerra dels Mons, feta per Orson Welles i redactada com un informatiu d'última hora. Tot i avisar que era ficció, aquesta aclaració es va fer a l'inici de la novel·la i milers de persones que van posar la CBS amb el programa començat van entrar en pànic creient que realment els marcians estaven envaint la Terra. Aquest fet va demostrar el poder de la influència de la ràdio i, tot i que estudis posteriors han demostrat que el pànic no va ser tan generalitzat com van voler fer creure els diaris de l'època, sí que ha tingut un gran impacte cultural. I parlant d'efectes sonors, perquè també la novel·la d'Orson Welles va ser tan creïble justament per als efectes sonors que utilitzava, vull parlar també d'on surt la famosa veu de robot que s'utilitza per amagar la identitat dels testimonis protegits, ja que avui en dia estem molt acostumats a sentir-la quan una persona anònima vol denunciar un fet a la ràdio o a la tele, però no sempre s'ha utilitzat. Aquesta tècnica es va començar a fer servir als anys 70 gràcies als primers sintetitzadors de veu analògics, com els que feien servir els grups de música electrònica. Els primers periodistes d'investigació que ho van provar es van adonar que si només canviaven el to, l'oïda humana o un conegut de la víctima encara podrien reconèixer el ritme de la respiració o la forma de parlar. És per això que el periodisme va haver d'aliar-se amb els enginyers de so per crear un sistema que no canviés el timbre, sinó que alterés completament l'ona de la veu. Un truc tecnològic que va néixer per necessitat i que encara no s'ha deixat d'utilitzar. Però tornem a casa per parlar d'un fet amb un impacte similar a la Guerra dels Mons, però que en aquest cas els fets transmesos per la ràdio eren ben reals. La coneguda com la nit dels transmissors, la nit del 23 de febrer de 1981, quan va tenir lloc l'intent de cop d'estat del 23F, encapçalat pel tinent coronel Antonio Tejero. Aquella nit la ràdio va esdevenir l'únic vincle amb la realitat per a milions de ciutadans que seguien els esdeveniments amb angoixa. El cronista de l'emissora Ràdio Madrid va aconseguir deixar el micròfon obert d'amagat i gràcies a això tota Espanya va poder escoltar en directe els crits de Quieto todo el mundo i les ràfegues de Subfusell. Molts periodistes van haver de transmetre d'amagat des de cabines telefòniques, des dels cotxes aparcats a prop del Congrés o utilitzant els walkie-talkies i transmissors portàtils per esquivar la censura militar, mentre que els ciutadans utilitzaven aquests mateixos transmissors o ràdios a piles per escoltar totes les actualitzacions. No podia no parlar d'aquest episodi, ja que es considera de forma unànime com el moment de màxima utilitat pública i prestigi de la història de la ràdio d'Espanya, fent una mica la mateixa funció que fa poc més d'un any quan hi va haver l'apagada general del 28 d'abril, que no sé si recordeu com va anar, realment entenc que sí. Més de 14 hores a les fosques, sense internet, els mòbils muts, hi havia caos als semàfors també, i les ràdios a piles van ser les úniques, l'únic far informatiu, com aquell dia 23 de febrer. Això ens ensenya que passin els segles que passin, inventin la tecnologia que inventin, quan tot falla, a la ràdio sempre hi haurà algú a l'altre costat de línia.
0: Completament d'acord, Laura, sobretot amb aquesta última explicació que has fet, no? que aquell dia va ser un desastre tot plegat i doncs, per sort teníem la ràdio, que bé, doncs, fos a piles o fos de la forma en què fos, ens va ajudar molt a entendre doncs, què estava passant aquell dia. Laura Espanyol, moltes gràcies. Nosaltres ara farem un petit repàs al temps, farem un cop d'ull al cel amb la crònica d'en Quim Serra.
3: Hola, molt bona tarda. Avui, novament, temperatura que ha fregat els 30 graus a la franja costanera de la comarca i cap a l'interior del Maresme hem tingut valors al voltant dels 33-34 de màxima. D'entrada s'espera un canvi de temps, demà un gir radical en la situació meteorològica que després de moltes setmanes de calor, xafogor i de manca de precipitacions, doncs demà tindrem un canvi que ens portarà tempestes fortes i un descens marcat de la temperatura. Podem dir que una normalització de les temperatures a partir de demà i durant la resta d'aquesta setmana, amb temperatures que de cara al cap de setmana podrien pujar una mica, però almenys ja tindrem valors molt normals al mes de setembre. De moment demà, com dèiem, xàfecs i tempestes, els més importants aquí a la comarca creiem que ens afectaran entre mig matí i les primeres hores de la tarda, amb aquestes temperatures que baixaran i amb vent moderat de component nord-est aquí a la costa maresmenca, situació marítima dominada per la maró. De cara a dijous, temps més tranquil, encara amb algun xàfec puntual a primeres hores, després el sol s'imposarà.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per avui dimarts. Demà dimecres tindrem canvis importants i nosaltres fem tot seguit una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Doncs molt bé, seguim en directe a l'Hora Maresme. Passen 5 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dimarts 8 de setembre. Tot seguit el que fem és fixar-nos en les xarxes socials i en els temes i les notícies del dia amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Què tal? Com anem?
1: Molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis doncs, a què podem destacar. En primer lloc, a la comarca.
2: Doncs mira, de la comarca ens anem cap a Cabrera de Mar avui i descobrirem un petit racó entre pins i granit que manté viva la memòria del poeta mataroní Josep Punsola. És la roca d'en Punsola, situada exactament a uns 212 metres d'altitud, que és on el poeta anava amb els seus amics per contemplar el paisatge i també escriure. Punsola va ser poeta, dramaturg, guionista i també excursionista i va morir el 1949 amb només 35 anys. Avui, aquest petit indret continua recordant la seva figura i està especialment vinculat al seu poema anomenat Els meus pins.
1: I si mirem més enllà de la comarca del Maresme, què podem explicar?
2: Doncs bé, parlem del tema del dia d'avui, que se'n parla tot arreu, i això és la vaga dels mestres, que ha provocat aquest dimarts talls de trànsit a diversos punts de Catalunya. I és que a Barcelona s'han bloquejat la Ronda Litoral, la C31 i la C58, mentre que també hi ha hagut talls a l'AP7, al Vallès Oriental, i a la C60, a Argentona. A Lleida, una vintena de docents han ocupat les vies d'alta velocitat i han obligat a interrompre temporalment la circulació dels trens. Les protestes han continuat pels carrers amb manifestacions i assemblees. Educació xifra el seguiment de la vaga en un 9,3%, mentre que els sindicats el situen al 20%.
1: Molt bé, i el tema curiós del dia?
2: Doncs ara parlarem d'una curiositat, et diria, que televisiva, i és que el famós Rosco ha tornat a Telecinco, però aquest cop amb un altre nom, i és que ara s'anomenarà La Rueda... Bueno, s'anomenarà Rueda la Letra. I l'estrena no ha acabat d'anar com s'esperaven els de Mediaset. I és que el concurs, presentat per Carlos Soberan aquest cop, va reunir un total de 624.000 espectadors i un 9,1% de quota. Per davant hi van quedar La Promesa de la U i Ahora Son Soles d'Antena 3. I Ahora Son Soles. La comparació és curiosa i és que a les 8, que és quan comença a passar palabra, el concurs d'Antena 3 va arribar a 1,3 milions d'espectadors.
1: Bé, doncs veurem si remunten aquestes xifres d'audiència. Encara potser és hora per treure conclusions, però vaja, en qualsevol cas. Martí, gràcies per explicar-nos què és notícia avui a les xarxes i ara anem a conèixer la pregunta del dia. També sembla com un concurs de televisió, eh?
2: Sí, m'agrada aquesta nova música. Sí, venen ganes
1: també
2: de respondre.
1: I veurem... El Marçal s'ha currat les sintonies i, vaja, li agraïm la seva feina perquè són molt xules.
2: I tant, en Marçal sempre és aquí l'MVP, de l'Hora Maresme.
1: Molt bé, Martí, sí. Quina és la pregunta avui que formulem a l'Hora Maresme?
2: Doncs mira, una miqueta en relació al tema que tractàvem avui, que era el periodisme, avui volem preguntar als nostres oients si la intel·ligència artificial suposa una ajuda o bé un obstacle pel que fa al nostre ofici, ja que molta gent ho percep com més aviat una ajuda, però també molta d'altra diu que això acabarà amb la professió i que toxifica una mica les notícies. Així que bé, teniu les nostres xarxes com cada dia per respondre'ns i veure què opineu vosaltres.
1: Molt bé, gràcies, Martí.
2: A tu, Gemma.

0: A partir d'ara, cada dimarts tindrem un petit espai en aquest programa L'Hora Maresma per mirar enrere, produïda per Ràdio Arenys. Farem un cop d'ull al passat a partir dels anys 60, a fets concrets històrics, una secció que de tot seguit ens presenta l'Oriol Leo.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs avui, ja que és aquesta primera setmana, una setmana que estem agafant el ritme, el que volem fer és presentar una de les seccions que tindrem cada dimarts, una secció que nosaltres l'hem titulat L'any de la picor. I per què? Perquè hi ha coses que passen i coses que fan història. Hi ha anys que passen sense pena ni glòria i n'hi ha que, quan els mires en perspectiva, t'adones que van canviar moltes coses. I precisament això és el que volem fer aquesta temporada aquí a l'Hora Maresma, parlar de coses que van passar l'any de la picor. Volem mirar enrere, però no mirar enrere perquè sí, sinó mirar enrere per entendre què va passar i, sobretot, què va significar allò que va passar.
2: Tants cavalls que galopaven mentre junts tots travessaven uns camins...
1: Doncs això és el que en volem dir l'any de la picor, un espai de 5 minuts per viatjar en el temps, i ho farem més o menys a partir dels anys 60.
2: No hi ha res, ja no hi ha res d'abans.
1: D'abans en parlarem dels 60, dels 70, dels 80, anirem fent, però amb aquells 60 eren èpoques de canvis, de transformacions, de noves maneres de pensar, de viure, de divertir-se, i a partir d'aquí, doncs, anar pujant i també parlar d'altres temps que per alguns són història i temps que per altres, doncs, no ho són tant, són perfectament recordables, que tampoc cal que fem sentir grans a ningú.

0: I com ho farem, Gemma? Doncs mira, cada setmana agafarem un moment concret de la història, un fet que ja passés aquí al Maresme, a Catalunya, a Espanya, al món, un esdeveniment que per la seva importància, per la seva curiositat o per les seves conseqüències, mereix que el recuperem. Com, per exemple, va, avui que estem d'estrena, no només us ho explicarem, sinó que podem escoltar, per exemple, un fragment de com anirà tot plegat. Són càpsules, petites càpsules, per recordar què va passar l'any de la Picó, càpsules que estan locutades i que estan dirigides per Anna Cucurull i per Montse Comí. Podem escoltar-ne un petit fragment, perquè veieu per on van els trets.
1: Era el 29 de juliol de 1966 quan es va produir la Noche de los Bastones Largos a Buenos Aires, Argentina, quan la Policia Federal va desallotjar 5 facultats de la Universitat de Buenos Aires, ocupades per estudiants, professors i graduats en oposició a la decisió del dictador Onganía d'intervenir les universitats.
2: Els mesos següents, centenars de professors van ser acomiadats, van renunciar a les seves càtedres o van abandonar el país. En alguns casos, equips complets van ser desmantellats. És el que va passar amb Clementina, el primer ordinador d'Amèrica Llatina. El mateix va succeir amb l'Institut de Radiació Còsmica, que va ser totalment desmantellat.

0: d'abans és del que parlarem, de dates significatives, perquè una data per ella mateixa explica, la veritat és que ben poca cosa. Per tant, volem saber-ne més. El que ens interessa serà posar-hi context, entendre què hi havia abans, què va passar aquell dia, en aquella època, en aquell fet concret, i què va canviar també després.
1: Corre, doncs, i no t'aturis, que
0: també, evidentment, hi posarem una mica de música quan n'hi hagi de representativa d'aquell moment històric que escoltem, per escoltar-la, per recordar el que passava, el que escoltava la gent també a aquella època. Per tant, cada setmana obrirem una porta al passat, entrarem en un any, en un moment concret, explicarem què va passar i entendre el que va significar. Això serà l'any de la Picó.

0: I torna a la secció de llibres amb la Mar Arenaza i amb un petit canvi. A partir d'ara, cada recomanació estarà relacionada amb el tema del dia. I si avui parlem de periodisme, la lectura que ens porta la Mar ens permetrà precisament reflexionar sobre el poder, la informació i la manera com s'exerceix el poder a través dels mitjans. Així que avui parlem de El Shah o la desmesura del poder.
1: Bé, doncs tornem-hi a ser una altra vegada més, a parlar de llibres, com sempre, amb bona companyia. Mar, què tal, com estàs?
2: Bé, molt bé, molt contenta.
1: Comencem nova temporada, una mica diferent,
2: sí.
1: Però avui, com que el tema a tractar és el periodisme, què ens tens preparat?
2: Val. He anat a les fonts.
1: Vale.
2: A les fonts no vol dir a Durot, no? Que és a l'època... a l'època antiga, no és això. Sinó que he triat el llibre de Risas Kapuscinski.
1: Nom difícil.
2: Nom difícil i polonès.
1: Fos.
2: Sí, que és el Shah o la desmesura del poder. Uh-huh. Aquest senyor, Kapuscinski, era un superdetectiu d'aquests de la vella escola i va fer, bueno, molts articles, va treballar moltíssim i va viatjar per tot el món.
1: Uh-huh.
2: I jo l'enmarco molt en aquest món de canviant dels 80 finals ja de la Guerra
1: sí.
2: Freda, totes aquestes situacions i de que era una època en el món que es movien moltes coses, no? I llavors doncs, ell té un llibre molt interessant també sobre Àfrica que es diu Eva, no? I en té diversos, un sobre Rússia que es diu L'Imperio i aquest del Shah que bueno, he portat aquest perquè uh-huh. pues, bueno, m'ha semblat adequat. I clar, és aquest tema del periodisme d'investigació per poder entendre el món i sobretot per gent que està lluny del món que ell descriu, no? Perquè jo, per exemple, d'Iran coneixia el que coneixia, però no coneixia com va ser tota l'època del Shah, no? Com va haver-hi la caiguda del règim, tot el tema d'en Khomeini i dels ayatolars, no? I que ara vivim en tot aquest tema doncs, de l'estret, no? d'Hormuz, tota aquesta situació amb aquest règim d'aquest país, no? Vull dir que... I tot això ve d'algun lloc, no? Llavors trobo que aquesta és la gran capacitat, no? I el que té de meravellós el periodisme, que és poder entendre coses que tu veus d'una manera molt superficial i, en canvi, hi ha gent que té aquesta capacitat d'anar als llocs, no? De preguntar a la gent i de fer uns anàlisis que t'ajudin a entendre el món.
1: Parlaríem d'un llibre de periodisme.
2: De periodisme, sí.
1: Enfocat a l'estudi, no? És a dir, a comprendre una mica, és el
2: clar.
1: que comentaves, no? Altres tradicions, altres llocs,
2: clar.
1: en aquest cas l'Iran, no? Aquest totalitarisme
2: clar.
1: doncs de... No?
2: Clar, nosaltres ho veiem d'una manera perquè no sabem
1: Exacte.
2: D'on ha vingut, no?
1: Sí,
2: vull dir que no
1: sí,
2: sabem
1: sí.
2: què és millor, si era l'època del Shah, que representa, no?, que eren com molt moderns i molt guais i molt pobres i molt, molt dependents, o l'època dels ayatolars, no?, que va venir just després, i que també va ser molt convuls. També ho lliga molt amb el món de la Guerra de la Freda, no? Saps jo, aquesta política de blocs entre Unió Soviètica i
1: sí,
2: Estats Units?
1: Sí, que ens ataquem, però allò,
2: però,
1: empollites, eh?
2: Exacte.
1: No ens tirem bombes, però bueno, t'aviso, eh?
2: Exacte, no? I aquests països que estan entremig, no?, i que entren dins l'esfera d'influència d'un bloc o un altre.
1: Clar, quan parlem d'aquest tipus de llibres, ja saps que a vegades, bueno, t'ho pregunto sempre, no?, al final de cada episodi, que és a qui li recomanaries aquest llibre, però clar, ja et dic, prejudici total, eh? O sigui,
2: sí.
1: al final parlem de llibres difícils de llegir poder per a tots els públics?
2: Jo crec que no, si tens curiositat. Si dius, i això com pot ser, o com hem arribat aquí, precisament la diferència entre un llibre d'un bon periodista o un llibre d'història, que és allò fets i que jo trobo que sí que és com més aspre, molt millor un llibre de periodisme, no? Perquè és com, no sé, t'ho explica d'una altra manera, no? I t'ho fa molt més entenedor. Però sí que has de tenir curiositat per aquests temes.
1: Clar,
2: vull dir que si no t'interessa
1: l'Orient
2: Mitjà, pues, sí, bueno, no?
1: De fet, t'ho volia dir, perquè no és per tirar algú negatiu cap a la lectura, però evidentment s'està llegint menys
2: sí.
1: Avui en dia.
2: Sí.
1: Clar, per això deia que aquest tipus de llibres poden ser complicats, no?, per introduir-se a la lectura, podríem dir, no?
2: Potser sí, però no si vols entendre què està
1: clar.
2: passant.
1: Si t'agrada...
2: Clar, depèn molt de... Sí, i n'hi ha diversos, aquests. Ara he triat aquest perquè és com molt de tota la vida, no? Però ara n'hi ha molts aquests de l'ordre mundial, no? O de periodistes de grans diaris que ajuden molt a entendre el món i ho fan d'una manera bastant divulgativa.
1: Molt bé, Mar, doncs ens apuntem aquest llibre molt curiós, sobretot per als que ens agrada, no? Sí. Entendre què passa en el món, no?
2: Sí.
1: Parlant de periodisme. I res, ens veiem a la propera amb més lectures.
2: Val.
0: I acabarem amb el tastet de llengua d'avui, que està dedicat a la Diada de Catalunya del pròxim dia 11 de setembre. Endavant, Martí.

0: Doncs sí, Gemma, avui tenim el primer tastet de llengua d'aquesta nova temporada de l'Ona Maresme, que, com ja heu estat veient, han canviat cosetes que us anirem explicant durant aquesta setmana, però, com diuen, les coses que funcionen no s'han de tocar i els tastets, doncs, és una d'elles. Per tant, donem la benvinguda a la nostra estimada Gemma Martínez, d'aquí del Centre de Normalització Lingüística del Maresme, i ara us explicarem de què anirà aquest primer programa. Bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: Bé, aquest primer programa, pel que tinc entès, si no corregeix-me, el dedicarem a un dia que els catalans tenim marcat al calendari i parlem de la diada, de la nostra diada de Catalunya. Així que tu mateixa, a veure què ens has preparat.
1: Doncs sí, avui és 8 de setembre, som a les portes de la diada, com tu has dit, un dia marcat al calendari, juntament potser, no?, amb Sant Jordi, Sant Joan, l'11 de setembre és la nostra diada, i hem convingut que seria interessant repassar vocabulari que hi està relacionat, si et sembla bé.
0: Em sembla perfecte, així que, a veure, què aprendrem avui?
1: Perfecte, doncs mira, primer de tot, dir que l'11 de setembre és la diada de Catalunya, o que també anomenem 11 de setembre amb majúscules. Avui és 11 de setembre, no amb números escrits, sinó amb lletres i majúscules. És el nom de la diada. I en primer lloc, repassarem la paraula diada, quan l'utilitzem. La paraula diada la fem servir per referir-nos a un dia assenyalat, un dia en què se celebra una festa grossa. Per tant, no només el fem servir en el cas concret de la Diada de Catalunya, sinó que també el fem servir, per exemple, per referir-nos a la Diada de Sant Jordi. Sobretot Sant Jordi també moltes vegades va associat a la paraula diada, i diem bona diada, també. La Diada de Sant Joan, quan hi ha, per exemple, castells a les terres, no?, del Camp de Tarragona, Vilafranca, la Diada de Vilafranca, per exemple, és un dia assenyalat, marcat i festiu. D'acord?
0: D'acord.
1: Després, passem a parlar de la paraula senyera. Senyera és una paraula que fem servir per referir-nos a la

0: Recordar que les banderes o les senyeres onegen en pals o astes, però no en màstils.
1: D'acord.
0: I quan, per exemple, hi ha alguna desgràcia, no?, i es vol fer saber de manera institucional, s'abaixa la bandera i les banderes onegen a mig pal o a mitja asta. D'acord? No, a mig, el màstil no és correcte, la paraula màstil en català en cap context, no és normativa, és un pal, fins i tot quan parlem dels vaixells, els vaixells grossos, el vaixell pirata que tots tenim al cap, d'acord? És el pal més alt, d'acord?
1: D'acord, doncs mira, ens ho apuntem ja, la manera correcta és pal o asta.
0: I finalment parlarem també dels, dels domassos. Un domàs és un tipus de teixit de seda natural que serveix per adornar balcons en diades com la Diada Nacional o, per exemple, les festes majors. L'Ajuntament, per fer saber que és un dia important, adorna, engalana l'edifici de l'Ajuntament amb un domàs.
1: Doncs perfecte, mira, ja tenim aquesta classe de teòrica del català que tant ens agrada. I ràpidament, perquè una de les novetats d'aquesta temporada és que hem de baixar el temps i avui, al ser el primer Tastets, no volíem oblidar-nos de parlar del Centre de Normalització Lingüística i d'aquestes classes de català que comencen ja d'allà, així que un minutet per explicar-nos-ho.
0: Sí, doncs com sabeu, cada setembre comencem cursos nous a tota la comarca, val? I volem repassar els dies d'inscripcions als cursos. Si sou alumnes antics de la casa, si heu fet un curs amb nosaltres l'últim any, els dies d'inscripció als cursos de català seran el 14 i el 15 de setembre. I si sou alumnes nous i voleu fer un curs de català amb nosaltres, us podeu inscriure a partir del 16 de setembre fins al dia 21. Us recomanem que consulteu la nostra pàgina web per saber quin dia us toca apuntar-vos en funció del vostre nivell de català. I recordeu que si no sabeu quin nivell teniu, heu de fer una prova de nivell amb nosaltres que podeu sol·licitar a la pàgina web.
1: Molt bé, doncs esperem que tothom ja tingui apuntats aquests dies al calendari i, Gemma, et donem les gràcies i benvinguda de nou aquí a l'Ona Maresme. Ens escoltarem la setmana que ve amb més coses noves.
0: Molt bé, gràcies.
2: Doncs nosaltres tornem demà amb un nou tema del dia i també us explicarem noves històries. Adéu, fins demà, que tingueu una bona tarda.
3: Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La vaga de docents d'avui ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada ha tingut un seguiment de moment del 9% segons el govern i els sindicats se'l xifren al 30%. Tot i que hi ha escoles i instituts que s'han mantingut al marge de l'aturada, altres han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització amb manifestacions que ha provocat talls de trànsit a diverses zones del país per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació, diuen, continua obert. El govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys. Escoltem Esther Riubó, la consellera d'Educació.
2: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
1: I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Elma Saiz és la ministra portaveu.
3: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
1: El Tribunal Suprem ha paralitzat de forma cautelar la inscripció de persones nacionalitzades per l'anomenada llei de nets al cens electoral. Així ho ha acordat avui el Tribunal en estimar de forma parcial la petició que havia formulat Vox i el partit Justitia Europa de suspendre de manera immediata la inscripció d'aquest col·lectiu al cens. El Tribunal ha acceptat paralitzar la inscripció automàtica dels nous nacionalitzats fins que es dicti una sentència definitiva. I no deixem els tribunals perquè el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre jornada la declaració prevista per aquesta tarda, el magistrat Juan Carlos Peinado, havia citat Begoña Gómez a l'audiència preliminar. L'advocat de Gómez ha demanat l'ajornament per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado decidir-ho.
4: Ei, Anna, sóc l'Oriol, de Girona FM. Escolta'm, només un àudio per felicitar-vos, tu i a tot l'equip, el primer programa d'ahir, que em va agradar molt, i molt àgil, molts temes diferents també, moltes veus de tot el país, vull dir que va agradar molt, de veritat, només un però. Ja saps que els periodistes ens agrada posar una miqueta el dit a la llaga, i t'ho vull dir també. Vaig trobar a faltar que en algun moment parléssiu de Vilanova. Crec que el programa va estar molt bé, però que si s'hagués pogut introduir algun tema més local de Vilanova o parlar de la ciutat, jo crec que hagués quedat bé. Però bueno, escolta'm, vosaltres mateixos, vull dir, hi ha programes per endavant, si ho voleu agafar com a idea, doncs endavant, i si no també, no passa res, només faltaria. En tot cas, escolta'm, molts ànims també a partir d'avui, que ja sabem que a partir del segon programa és quan comencen també els exàmens de veritat, perquè és cada dia, cada dia, cada dia. Per tant, molta sort, molts ànims, i nosaltres avui serem també des de Girona per parlar d'una pel·lícula i de gent que hi ha participat. Per tant, aquí us esperem i va, molta sort amb la Rambla.
5: Gràcies, Oriol. Fins d'aquí una estona. Ivan, veus com encara sí que podem parlar més de Vilanova?
6: Sí, sí, sí. Entenc que sí, una mica més.
5: Tu com el vas veure, el programa d'ahir?
6: Bé, jo molt bé, jo el vaig gaudir molt. La veritat és que vaig disfrutar molt tot el programa, vaig tenir les connexions, tot molt bé. És veritat que vam començar molt alts amb l'entrevista amb el Sergi López. Després vam fer una baixada, no?, molt forta quan vaig cantar jo. Però va remuntar molt i tot bé.
5: No, que ho has patat com el Xavier a la redacció. Escolta'm, sàpigues que tinc protestes de continuïtat, que avui mateix el Jaume Gual ha vingut a dir-me que ells també són equip de Barcelona i és ben veritat. Disculpes, companys, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sé que m'esteu escoltant. Un dia d'aquests, exacte, ja us diem ara i des d'aquí, estan al final del passadís, que us farem venir fins aquí. Avui toca segon programa, que com deia l'Oriol de Girona, doncs és la prova de foc, perquè el primer hem tingut molts mesos per preparar-lo, però sí, el segon tan sols 24 hores, no? Això sempre passa.
6: Sí.
5: Hi ha un filòsof que es diu Bon Jovi, que tu sempre
6: sí,
5: em dius.
6: Sí, tal qual.
5: Eh? Què m'expliques sempre de Bon Jovi?
6: Això, que el primer disc van tenir molts anys per preparar-lo i el segon només un, i que no estan contents amb el segon disc. També t'haig de dir que el tercer disc va ser el seu millor disc, o sigui que encara tenim marge.
5: Vinga, doncs avui intentarem fer un bon programa i demà que sigui millor. Ho tenim tot a punt?
6: Sí, sí, les connexions més o menys enllestides, sí, sí, tot a punt.
5: Per cert, volia explicar-te una cosa que va passar ahir.
6: Digues.
5: Vaig arribar a casa i a la tarda vespre, i és clar, tenia cua de vilanovins que m'havien demanat que els enviés l'enllaç a la web per poder-nos escoltar més tard. La gent estava treballant o portant els nens al parc o el que sigui, a través de l'enllaç laxarxa.cat. Sapigueu que la pàgina web de la xarxa, doncs cada dia anem penjant el programa i es pot escoltar allà. I quan hi vaig entrar, els primers 25 minuts de programa no hi eren. El programa començava amb l'Arnau dient que li agradava la música country i el Nadal. Aquest matí he passat pel departament de digitals i el César García, per molts anys, per cert, el programador que tot ho pot i que avui és el seu aniversari, m'ha explicat que això és un mecanisme que està automatitzat, això de que del directe anem a la pàgina web, que es fa amb intel·ligència artificial i que és cosa de l'Enric Riba, de l'empresa Enacast.
6: I l'has trucat per veure què ha passat?
5: Li envio un WhatsApp. Hola Enric, sóc l'Anna. Mira, una cosa, ahir ens vam trobar que el programa, quan es va penjar a la xarxa.cat, es va menjar els 25 primers minuts d'emissió, llavors, que era l'entrevista al Sergi López i el vilanovisme desbocat que vam fer. Llavors, jo no sé si la intel·ligència artificial és del Vendrell, de Vilafranca o de Sitges, o què ha passat aquí en contra dels vilanovins. Ens pots fer 5 cèntims de com funciona aquest automatisme i què pot haver passat? Vinga, gràcies, adeu.
0: A veure, la intel·ligència artificial no és del lloc i és de tot arreu. El que passa és que, com tot, s'ha d'aprendre. És com un nen, m'imagino que era el primer dia, i que el vostre programa, el Rambla 54, va començar molt boig. Vau començar dient les coses sense seguir el que serien els cànons habituals d'un programa de ràdio, i la nostra intel·ligència artificial, que el primer que fa és escoltar-vos, transcriure-us i fer el resum, no us va quedar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de Nacas, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
7: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome de Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura i aquesta sí que és 24/7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que en un FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra. I avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, eh, Joan? Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Hola, Anna, hola, Ivan.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, hola.
0: Hola, què hola. Tal? Pili, disculpa.
1: No sé, demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
0: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau.
1: I tant, mireu, Emun ve de les sigles d'emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, sóc una, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes i que m'agrada molt explicar històries perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
0: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
2: Del tot, hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez. Sí. La Pili és la meva germana gran, correcte.
0: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
2: Que quan has dit que era un pagès, jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tenir a treballar amb una vinya i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
0: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor o un viticultor pagès?
2: Un viticultor que potser sí, fa de pagès.
0: Sí, no? Si vas a la vinya.
2: Vaig a la vinya i sobre... és que ara, sobretot, hi ha molt agrícola i el pagès és, per mi és l'agrícola, però que hi fiqui consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència, és d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
0: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
2: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumetopea Pitio Campes Shift.
0: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
2: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera. D'un ETT m'han trucat que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona i cap allà hi vaig fer el cap i pues, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
0: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
2: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort i és dolent. Això supero que no ho sento. Però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que hi he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
0: D'acord, d'acord. Doncs si vols tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
2: Estem en plena diversió ara, sí, sí, ara mitja jornada és cada dia 12 horetes com a mínim, o sigui que mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
0: Per tant...
2: I sí, estem en plena brema, lo que mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la brema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la brema, o sigui, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
0: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans?
2: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
0: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
2: Sí, sí, sí. La cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
0: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
2: Bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció, val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb una agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poda en verd se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birbà, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
0: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
2: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements i la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
0: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
2: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica. Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses. Una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna, una altra seria que això dona per un programa sense, una altra seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes, una altra és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
0: Com els has dit, els ratpenats?
2: Muricecs.
0: Muricecs, això en dieu així a Lleida, muricecs.
2: Sí, sí, sí, sí. Almenar com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
1: Sí, sí. És una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
0: Ah, mira, és una paraula autòctona.
2: Mira, muricec, i l'altra que m'ha semblat preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabies.
0: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. No, curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a La Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa? O...
2: Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
0: Com aquest programa.
2: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats... I més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que... tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
1: La divulgació del sector primari, sí, sí, amb algunes coses sí, perquè com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li la teva i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals però també a les persones urbanes perquè tots mengem, llavors poder explicar tot això, doncs és molt xulo sobretot i en primer lloc per poder-ho entendre jo mateixa que jo penso que sí que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a què els ho explico també i ja em donaria per satisfeta.
0: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
2: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de veure el bé que fa les coses, de com les viu i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps, de fer altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75. Bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
1: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
0: Ah, sí?
1: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe, se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
2: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
0: Seràs el viticultor?
2: He deixat de fumar. Sí, sí, he deixat de fumar pel que puc ser, saps? Dic que no em trobo un cap metgero, que si no...
0: El viticultor bomber.
2: Correcte, correcte.
0: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta. perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya, i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc, o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
2: Res em faria més il·lusió, Anna, que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
0: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
1: I tant, que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
0: Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Una abraçada, adéu.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
6: Esteu escoltant Rambla 54...
0: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
7: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Ué, bueno, l'ordre de los factores no altera el producte.
0: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
7: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
0: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
7: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot, estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor, i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
0: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
7: Mira, avui tinc un rapitenc, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
0: Rafa, benvingut al Rambla 54.
8: Bona tarda.
0: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
8: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim aquest joc perquè els mariners en acabar les faenes a la llonja, de quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que aquest joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2008, 2007-2008, que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra, fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava. i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar. I la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys i en uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen el tenim a Egipte.
7: Rafael, que clar, sí. Jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya potser no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
8: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí. Pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica, és que dos persones a la vegada trauen un número de dits en una mà, lo puny tancat, és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5, no? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar cada vegada que traiem les mans que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïixo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil perquè és un joc on pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits i espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5 i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant, ¿vale? Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant que està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca'l, vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau quatre dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
7: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
0: sí,
7: pensar-ho,
0: sí. Entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
8: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets. En un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu el teu contrincant.
0: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no?, que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
8: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar, vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar... Però se va perdre, ¿vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues i te podrien prohibir de jugar per això, eh? Perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demana el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, i el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té unes... Este joc té un inici, que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius, que la base la tenen, sobretot per a mi els oficis més antics, que com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles, eh? Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer això, era el joc en el qual jugaven. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
0: Seria un joc de sector primari.
8: Sí. I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbix. Vull dir, és addictiu, eh?
7: Bueno, fàcil, tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que... Tu què fas de marcador? Perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge... Feu de tot.
8: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
0: Jordi, tu hi jugues?
7: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
8: Sí, bueno... El que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
0: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís i agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
7: Moltes gràcies, Anna.
5: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis. Per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi-Dabidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més la sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No, no m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres, la veu en off, podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Doncs, exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou, Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment, perquè som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi, què heu de saber? Doncs mira, que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre, aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació, ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia?
4: Hola, bon dia.
3: Bona tarda. I la Nora Esteve. Nora?
5: Bon dia, bona tarda.
3: Són dues convidades que són mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser Per què? Com us hi vau presentar, això? Com, expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
4: Sí, sí, i el meu marit, el pare de la Nora, sí. Vam estar...
3: sencera.
4: Vam anar, ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
5: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que sabíem això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes, i va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venir la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, està tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar li va dir, sí, ja estàs agafat directament, i diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
4: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
4: en canvi de noies i adolescents a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos, sí, parlo, la...
5: Sí, sí, sí. Jo quan era petita sempre m'ha agradat molt Disney, de fet quan sortia del col·le quan era petita sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta, i ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes, m'agraden molt, i una d'aquestes era Rapunzel o Embolicat, que em m'agradava molt perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no? I tan maco.
4: De fet la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
2: I la música, que és molt xula,
4: Música, sí.
5: Sí, m'agrada molt, són molt originals les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings, o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
4: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort, i el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes,
5: sí, ara...
4: a que ens tornin a trucar, ja. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir, vull dir que ha anat bé l'experiència.
4: Sí,
5: ens diguessin de fer un altre cop, jo aniria.
4: Sí,
5: sincerament,
4: sí.
5: I crec que la meva mare també.
4: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, i al final, el dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
4: Sí, sí. Ja. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un, no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència ja valia la pena.
2: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
4: Bueno, com es diu això? La Coronación, el nom posava Cor, no sé què, Cor Coronación i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
2: Vaja, va tenir sort amb tot,
4: Sí, sí, sí, sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, hi han 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però noi, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més. Només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del montón, vaja.
2: Ostres, que dur.
3: Perquè del que, del que vau veure, de quan estava allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o s'han pres llicències? Què vau intuir?
4: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
5: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos i jo crec que sí.
4: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han quatre de reals que es van tornar i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen pues, fent la cara del cavall aquell tan expressiu, no? I de noies, de princeses també hi ha la original i llavors n'hi ha una altra que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
5: Sí.
4: La noia tan simpàtica que ens va firmar fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha dos dobles, de fet un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall i esclar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que, bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès, que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra, i es deixava anar, i està tot molt especialitzat. I llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula, també.
2: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
5: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia pues, un autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar perquè ara estan gravant una escena del cavall i també hi havia la seva doble perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues, me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble, i també me va firmar en francès perquè és francesa. I el protagonista, pare, no? Si jo els horaris de nens pues, és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és el signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
4: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot sí, està ben molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper i una em sembla que ho va fer amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
5: Sí.
4: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va, no?
2: Que bé, doncs Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrena cap al març de l'any vinent.
4: Del 2028,
2: Del 2028. Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
4: De l'altre, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post, doncs, per llarg, em sembla.
2: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
4: Perfecte.
2: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
4: Gràcies.
3: Igualment, Anna.
5: Adéu.
4: Adéu, gràcies.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: Esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Ja escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
4: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística, i ara mateix el tenim als estudis de la ràdio amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
5: Hola, bona tarda, Anna.
4: Abans de res...
6: Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Desde que arribé a Tordera, estudié el català perquè me interessa aprender el idioma.
4: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres, què n'hem de saber?
5: Doncs mira, ara comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació, i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60 de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
4: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
5: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista, i al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir, i també doncs col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
6: Sí, el curs de català lo hem pensat des del nivell 1, i en ese moment ja és el nivell 3 de català.
4: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient, que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes què tal, els companys què tal?
6: Tot ha sido molt bé, perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema, y los companys, todos como somos de diferentes países, entonces hemos hablado de las costumbres de cada país.
4: I què és el que més costa d'aprendre català de cap i de nou? I què és el que et resulta més fàcil?
6: Pues llegir es más...

0: Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants, i que et canvien la llengua?
1: Acá en Tordera hay gente muy, muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gente.
0: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
1: Sí, seria molt, molt important, perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puedo aportar para el mejoramiento de la gent.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel, quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
2: Molt bé, Anna, moltes gràcies a tu també, i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
0: Gràcies.
1: Muchas gracias, ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escoltando a este momento.
3: Hola, Anna, soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.

0: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dilluns 7 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Tordera dona la benvinguda a dos nous policies locals. Segon titular. L'Espai Agrari de la Baixa Tordera realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia. Tercer titular. Ràdio Tordera arrenca una nova temporada amb canvis a la programació. Quart titular. La Corporació de Salut ajunta la imatge de pediatria amb animals i plantes marines. Cinquè titular. Hi haurà pocs professors a les escoles i instituts per la vaga educativa dels mestres demà, 8 de setembre. Notícia 1. Tordera incorpora dos nous agents a la policia. Ja han superat l'aprenentatge i ara començaran les pràctiques. Segons la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, cal ampliar la plantilla i per això hi haurà un nou procés de selecció per cobrir dues places més i tenir més policies a Tordera. Notícia 2. L'Espai Agrari realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia en els pobles de Tordera, Blanes, Malgrat, Palafolls i Santa Susana. Volen que hi hagi millores per tornar a tenir terra del camp útil. Millora dels espais de pagesia i programes educatius pels nens i nenes de l'escola i que ho coneguin. Notícia 3. Nova temporada de Ràdio Tordera. Arrenca una nova temporada amb un canvi sobretot destacat als matins. L'informatiu començarà a les 8, tal com ha dit el director de la ràdio, Albert Sabater, perquè volen que quan la gent agafi el cotxe ja tingui disponible tota la informació. Les notícies hi arribaran fins la 1. Notícia 4. Nova imatge de pediatria amb motius marins. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha ajuntat la imatge del servei de pediatria a tots els centres del litoral i sortiran formes d'animals i plantes del mar. Notícia 5. Serveis mínims de la vaga educativa de mestres i professors. Demà, dimarts, 8 de setembre. A infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules i als centres d'educació especial la meitat de la plantilla. Recordem els titulars d'avui. L'1, dos nous policies locals de Tordera. El 2, l'Espai Agrari realitza 14 actuacions. El 3, nova temporada de Ràdio Tordera. El 4, nova imatge de pediatria. I el 5, mestres i professors faran una vaga educativa a les escoles. I això és tot amb el Notícies Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
1: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
2: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Comença el curs escolar a Tordera amb vaga a les escoles públiques del municipi. Els docents demanen incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat a les aules. Escoltem el director.

0: Director de l'Ignasi Iglesias, Alberto Rojo, la directora del Serra de Miralles, Montse Castany, i la directora de la Raureda, Silvana Vallvé.
1: Aquest curs, la situació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat respecte al curs passat.
2: El personal docent continuem reclamant qüestions que ja vam defensar el curs passat i que encara estan pendents. Doncs una baixada de les ràtios, més recursos per fer possible una escola realment inclusiva, millores retributives i laborals.
3: De tots aquells recursos que ens havien dit que ens proporcionarien per atendre a la inclusió, de moment a l'escola La Roureda no n'ha arribat cap.
0: Més de 2.400 alumnes arrenquen el curs amb novetats en l'oferta formativa i la xarxa de recursos. El nou curs ve acompanyat de la consolidació del projecte Tordera Educa, la implantació d'un nou grau bàsic a l'Institut Lluís Companys i la posada en marxa d'una nova aula CIEI al mateix institut. El regidor d'Educació, Pere García, avança que s'ha aprofitat l'estiu per fer reformes en diferents centres escolars.
4: Aquest estiu hem estat treballant intensament als centres educatius per poder-los tenir a punt de cara a aquest nou inici de curs, fent les tasques habituals de manteniment i millora, perquè any rere any van sorgint necessitats i cal posar els centres educatius al dia per aquest inici de curs.
0: Properament obrirà el període d'inscripció per als cursos de català. El període s'articula del 14 al 21 de setembre amb torns preferents i generals segons el nivell, amb el punt d'atenció presencial ubicat a l'antic Hospital de Pobres de Tordera. Laia Perpinyà és professora i responsable local del Consorci per la Normalització Lingüística.
5: És a dir, no només a gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
0: La Meva Salut estrena un sistema de representació digital per autoritzar familiars sense compartir credencials. El nou model permetrà als cuidadors gestionar els tràmits sanitaris de tercers de manera segura, utilitzant cadascú el seu ITCAT mòbil. I el Club Petit Tordera continua sumant minuts de rodatge a la pretemporada malgrat la derrota contra el GEC per 1-3. El gol de Dani Tranconelli i la participació de quatre joves del planter marquen un enfrontament centrat a agafar ritme de cara a l'Hockey Lliga Plata. Un informatiu on estarem pendents també del temps. En Joaquim Serra ens porta tots els detalls.
6: De moment, situació meteorològica que continua marcada per l'estabilitat i sobretot per la calor. De fet, avui les temperatures en alguns punts de la comarca encara podrien arribar a repuntar una mica en relació a la jornada d'ahir, però una calor que té les hores comptades, i és que demà s'inicia un canvi de temps amb baixada destacable de les temperatures. També és veritat que venim de molt amunt, per tant, és normal que baixin molt. De fet, es normalitzaran les temperatures, per una banda, pel fet de que tindrem un cel força tapadot durant tot el dia de demà, i de l'altra també de la baixada tèrmica que hi haurà a totes les capes de la troposfera. A banda d'això, hem de dir que el temps s'inestabilitzarà, lògicament, com acostuma a passar aquesta època de l'any. Molta precaució, perquè s'esperen xàfecs i tempestes molt intensos entre aquesta matinada i demà al matí. Sembla que demà a la tarda les pluges anirien a menys, sense descartar algun xàfec encara, però de forma ja més puntual. Dijous, temps més tranquil i diada dominada pel sol amb temperatures agradables.
0: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
7: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
8: Mira, ara recollim el que es diu civada en verd, que és segada en verd amb el gra, i llavors la deixem assecar i l'empaquen. I jo sóc, bueno, sóc el que va al darrere recollint les bales i les vaig portant cap al magatzem.
9: Clar, Ricard, tu fa un parell d'anys et trobes que no hi ha collita i que, per tant, et quedes sense feina. Aquest fet, que en una trajectòria com la teva d'una persona jove que treballa al camp, que és prou nova, suposo que et canvia una miqueta la forma de pensar com és el teu ofici o si sempre tindràs feina.
8: Sí, doncs me vaig veure que clar, no anava a treballar i era com a raro, saps? Perquè no, jo que estic acostumat doncs, a treballar i a treballar molt, doncs no hi anava. I bueno, perquè justament quan l'estiu sempre estem treballant el doble del que treballaríem un dia normal, perquè hi ha molta feina, doncs va ser així. sí que es podia intentar canviar pues, cultius, que tampoc no sé quins, no? Perquè clar, si no hi ha aigua, no sé quins cultius s'haurien de fer. Sí que es milloren les varietats de llavors, això sí, que són més resistents al cultiu, ai, a la sequera, perdó, però clar, amb aquest punt que no hi ha aigua, no sé, ja et dic, una proposta, no?, podria ser pues intentar, jo que sé, fusionar dos empreses, no? Una empresa forestal que pot tenir feina tot l'any i la nostra, per exemple, que amb X anys no ha passat mai, no? Que no anéssim a treballar, però en aquell any ha passat, pues es podria tenir com un comodín de dir, mira, pues, jo tinc de ficar dos treballadors a l'ERTE, o tres, o cinc, o deu, els que tinguis, no? I poder-los pues, treballar pues, amb gestió forestal, que, per exemple, hi ha molta feina.
10: Quatre gotes.
9: El testimoni del Ricard ens convida a reflexionar sobre el futur dels cultius de secà. Se'n podrà viure sempre? El sector ha tendit cap al regadiu, perquè és la fórmula, en molts casos, de garantir la producció. Però tot es tensa en temps de sequera. No plou i hi ha menys aigua per regar. El darrer episodi, recordem-ho, va desencadenar a les protestes més grans dels darrers anys per part de la pagesia i també de la ramaderia. Farta també de burocràcia, de vendre preus baixos i de veure's amenaçats per la competència de tercers països. Aquell malestar va bloquejar carreteres i carrers i també va arribar al Parlament.
11: Plataforma Pagesa ha arribat al Parlament. Continuem amb l'aigua. Segurament som el sector productiu més conscienciat amb la problemàtica de la sequera i som els que patim més els seus efectes. Cal que tots ens estrenyem el cinturó. Però creuen que tots els sectors productius se'ls demana que els estrenyin el cinturó de la mateixa forma quan la pagesia se'ls demana que estalvin un 80% d'aigua del rec i un 50% de consum d'aigua a les seves granges? No són conscients que som un sector estratègic? Hem d'alimentar la població.
9: La gestió de l'última sequera no va agradar al sector primari, però nosaltres volem mirar especialment endavant. Què passarà quan es repeteixi un escenari similar? Activarem la mirada al futur en aquest quatre gotes que vol observar per on passa l'eficiència al camp. Podem produir el mateix amb menys aigua? Hem de pensar en altres mètodes de conrear la terra? I, en definitiva, com gestionarem el territori si la pagesia cada vegada ho té més difícil?
12: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
9: Sentirem veus diferents, des d'àmbits complementaris, però també des d'altres maneres d'entendre el treball al camp, de tecnologies punteres a sistemes ancestrals. De seguida parlarem del futur del regadiu, però abans, els cultius que depenen sobretot del cel. Hem conversat amb dos cerealistes, l'Ariadna Codinés i el Joan Saumell.
13: A veure, si és com fins ara, crec que podrem anar subsistint. El que passa que és una cosa de mentalitzar la gent de que hem de fer territori i hem de consumir d'aquí per poder ajudar a que tot això segueixi tirant i seguim podent, perquè si tenim aquests extrems amb el clima i nosaltres ens hem d'anar adaptant, que jo crec que ens anirem adaptant amb això que et dic, amb altres tipus de cultius, es miraran, ja hi ha laboratoris i llocs on es miren llavors que siguin més resistents a la sequera, i tot això jo crec que ens anirem adaptant. Al final el pagès tota la vida s'ha adaptat molt al clima i s'ha anat fent com ha pogut, però hem de conscienciar a la població de que s'ha de consumir d'aquí, perquè això és una manera d'ajudar a que els pagesos seguim puguent fer de pagesos i pageses i puguem seguir fent-ho d'aquí al territori, perquè si no sí que és veritat que entre la fauna cinegètica, la sequera i el canvi climàtic podria ser que hi hagués molts llocs. Jo ja conec gent, pagesos de fa anys, que han hagut de plegar.
14: Bueno, el que passa que potser mentalment i econòmicament hem de preparar les explotacions per resistir períodes de sequera més intensos que els que havíem conegut fins ara. Jo crec que potser l'estratègia passa més no tant per implementar unes varietats miraculoses que no existeixen, perquè és que si el desert estaria ple de plantes i no ho està, però més que res, sinó potser tenir nosaltres mentalment i les nostres explotacions preparades perquè això ens pugui passar. I això a vegades potser són més estratègies de menors endeutaments, intentar sanejar o treballar d'una altra forma per saber que podem tenir anys, ja no dic any, sinó anys, pues que puguin ser més greus, no? Que el que sembla que ens porta el canvi climàtic és extrems, no? És a dir, potser tindrem la mateixa aigua, però potser la tindrem encara més mal repartida que la que teníem fins ara. Nosaltres som agricultors que treballem al medi natural, és a dir, la nostra feina és treballar amb el medi natural. I, per tant, pues ens adaptarem a el que ens mani el medi natural. El que passa és que bueno, veurem com ho fem i en quin grau és possible adaptar-se. Potser no totes les zones s'hi podran adaptar, ni tots els agricultors, ni tots els cultius podran sobreviure com han sobreviscut fins ara. Això està clar que hi haurà canvis.
10: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
15: D'una manera o una altra es necessiten canvis. Els cultius de seca encara són majoritaris a Catalunya, però el regadiu ha anat augmentant progressivament. A l'última dècada, segons el Departament d'Agricultura, ha guanyat un 2% del terreny del secà i el 2024 la distribució de la superfície agrícola ja era d'un 65% de secà per un 35% de regadiu. I l'altra tendència al camp és que el reg per inundació està sent substituït lentament, però, perquè encara representa el 43% del total. Segueix sent el sistema més utilitzat, per bé que destaque per la seva baixa eficiència. A poc a poc, això sí, va creixent el reg localitzat, que aprofita molt millor l'aigua. Fixem la mirada aquí, en com millorar aquesta gestió de l'aigua, i per això enfilem el camí cap a Lleida. Buscant aquesta visió de futur, de cap a on ha de caminar la pagesia, de com aprofita millor l'aigua, hem vingut fins als afores de Lleida. Ens trobem en un camp i ens hem citat aquí amb l'Helena Camats, que és enginyera agrònoma i a més és vocal de joventut del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. Helena, benvinguda.
16: Bon dia.
15: Queda molta feina per fer en aquesta visió de futur, de com ens hem d'imaginar la gestió de l'aigua. Creus que tenim molt camí per recórrer?
16: Doncs sí, encara ens queda molta feina perquè ens estem trobant que hi ha moltes xarxes de reg, sobretot a nivell de canals, que molts d'ells tenim un envelliment de les infraestructures, sobretot, molts d'ells tenen dècades d'antiguitat i això ens està fent veure que tenim pèrdues d'aigua per aquests canals, fet que és una cosa que no ens podem permetre. Després de veure tota l'època que hem passat de sequera i que tots hem patit molt, és una cosa que hauríem de millorar. Després també estem veient que falta molt per modernitzar. A nivell de rec estem veient que moltes comunitats estan fent obertura de vàlvules, estan regant a nivell manual, i el que necessitaríem també és modernitzar tot això per poder donar un pas endavant.
15: En aquests canals de distribució, on tindríem les debilitats? Per on perdem l'aigua, diguéssim?
16: Estem veient que estan sortint fissures i per aquestes fissures hi perdem aigua. També, com que són canals oberts moltes vegades i tenim problemes per evaporació, sobretot en èpoques d'estiu, quan fa més calor, i el que hauríem de fer seria, no, potser aquests canals hauria de ser, diem, substituir-los per canonades tancades, perquè el que faríem seria evitar aquestes pèrdues que estem tenint actualment, evitaríem pèrdues d'aigua per evaporació i també aconseguiríem tenir una millor qualitat de l'aigua.
15: Estem parlant d'inversions, si més no, importants, costoses.
16: Sí, sí, són inversions importants, per això el que necessitem és tenir una bona gestió financera i també institucional. És a dir, necessitem que es posin d'acord tècnics, enginyers, administracions, comunitats de regants, perquè estem veient que moltes vegades comunitats de regants igual sí que voldrien fer una inversió gran, però no, ells no tenen aquest capital. Per tant, necessiten ajudes de l'administració, d'ajudes d'Europa o d'on hagin de venir per poder fer aquestes grans inversions.
15: Clar, aquestes grans inversions per als canals es van fer fa molts anys, parlem, no, d'infraestructures històriques. En tots aquests anys, des de llavors, sí que hi ha hagut una modernització, han aparegut noves tecnologies. De quina manera creus que ens pot canviar la gestió d'aquests canals, la gestió de l'aigua, fins i tot la incorporació de noves tecnologies que ara sí que tenim a l'abast?
16: A nivell de modernització ens pot ajudar per tot aquest tema que he dit, evitar pèrdues d'aigua, però després que hi ha moltes comunitats que estan funcionant de manera manual. Necessitem modernitzar tot això mitjançant telegestió, gestió intel·ligent del reg. Què vol dir això? Doncs, per exemple, posar sensors a nivell de sòl per conèixer la humitat que tenim. Llavors, a partir d'això, potser no ens fa falta regar tant aquells camps si ja tenim una humitat del sòl. Per altra banda, podríem fer una gestió intel·ligent del rec que ens detecti que potser a través d'una canonada s'està perdent aigua per algun motiu i què ens pot fer això? Pues enviem una senyal i que ens tanquin les vàlvules i, per tant, això evitaria també pèrdues d'aigua.
9: Ets optimista, diguéssim, doncs, per tot el que ens ve?
16: Hem de ser optimistes, sí, sí. Si no, malament anem. Perquè ja, com hem dit, hem patit molt amb aquesta època de sequera. Per tant, hem de treballar i hem de ser optimistes perquè si ens torna a passar, que no ens trobem amb la mateixa situació que ens vam trobar.
9: Helena Camats, moltes gràcies.
16: A vosaltres.
15: Seguirem fent camí amb l'optimisme de l'Helena, però ara volem tornar a un dels nostres refugis i font de coneixement, al Museu Terra de la Fundació Carulla. Allà, la Maria Grego, juntament amb la cooperativa Aresta, van posar a prova un mètode de rec ancestral. Van enterrar 6 tanalles de fang a l'hort.
17: Aquest recipient s'omplena d'aigua i es soterra, deixant el coll vist en la superfície, que queda tot just a la superfície del sòl, i aleshores, per capilaritat, l'aigua va exsudant. El bo que té aquest sistema de rec és que fa la infiltració directament sota terra. Per tant, s'evita tota l'evaporació que altres sistemes de rec no subterranis doncs, tenen, no?
15: I van calcular que amb 9 litres d'aigua per cada tanalla podien tenir una autonomia de 15 dies.
17: Sí que a l'hivern, per exemple, duraven molt més, i a l'estiu doncs, sí que complien aquesta autonomia de 2 setmanes. A l'agost crec que va ser una miqueta menys, va ser de 12 dies.
15: Amb l'experiència i també veient altres estudis, s'estima que aquest sistema pot permetre un estalvi aproximadament de la meitat de l'aigua que es gastaria regant per inundació. Vistos els resultats, és un sistema replicable?
17: Diria que és un sistema de rec que es pot adaptar molt bé a horts familiars, a horts de producció per d'autoconsum. En canvi, sí que penso que per hortes productives molt extenses, no? d'hectàrees, és una cosa que es complica més, perquè, per exemple, una de les coses és que dificulta l'ús de maquinària pesada, no? Perquè són objectes que estan soterrats i que es poden trencar. Jo crec que és una inversió similar a la que s'hauria de fer, per exemple, si s'hagués de posar un sistema de rec per aspersió o de goteig. Clar, jo també he decidit fer aquesta investigació perquè penso que és un recurs que tenim a l'abast. Penso que no genera no és un material tòxic per l'entorn, no? Perquè és ceràmica, i crec que adoptar sistemes que canviïn, diguéssim, la manera com utilitzem els recursos, els tipus de materials que nosaltres posem sota terra, canviar aquesta visió i aquesta acció és un petit gra de sorra que tots podem aportar.
15: Doncs ja ho sabeu, podeu provar-ho a casa. Només ens cal un petit racó, muntar un hort i fer-nos amb aquestes gerres de ceràmica. I ja heu sentit, regareu cada 2 setmanes. És un sistema eficient, però no escalable a les grans produccions agrícoles. Entrem ara a la Universitat de Lleida. En l'àmbit de la recerca també s'exploren les millors solucions per optimitzar el regadiu. El professor d'Enginyeria Hidràulica, Joaquim Montserrat, en recomana una tecnologia que, ara escoltareu, no disté gaire de les tanalles de fang.
18: La joia de la corona, diríem, és el rec soterrat. Vale? Amb aquesta tecnologia, que consisteix en ficar un tubo soterrat per sota del conreu, pues és la millor la manera, o sigui, aquí evitem que s'evapori l'aigua que nosaltres apliquem, perquè doncs, si reguem per aspersió, part de l'aigua que nosaltres estem aportant al conreu se perd per evaporació, i aquesta no és útil, no? Si reguem a manta, doncs passa el mateix. En canvi, en el rec soterrat, doncs li donem directament a l'arrel l'aigua que necessita, no? I d'aquesta manera doncs, podem aconseguir la màxima producció amb la mínima quantitat d'aigua. És una tècnica que requereix una cura important del pagès, perquè clar, si és un rec per un rec per goteig, però i estem en superfície, doncs tu veus si surt aigua o no surt aigua dels goters, però en canvi si estàs soterrat no, doncs no ho veus, no? Llavors necessites tenir uns bons aparells de mesura i anar controlant sovint doncs, com va evolucionant la instal·lació en el cas de que doncs, les arrels a vegades doncs, volen entrar dintre dels goters i clar, això hi ha mitjans per evitar-ho, però bueno, s'ha d'estar a la guai. I un altre avantatge que també voldria comentar és que aquest rec soterrani per goteig, diguéssim, no només es pot aplicar en conreus de xiabres que estan en fileres, sinó també en conreus, diguéssim, extensius, doncs, tipus panís, alfals, vale? Hi ha actualment finques que alfals que estan regant per goteig soterrani i de panís.
15: Incorporar altres sistemes de regadiu, sensors, gestió automatitzada i fins i tot repensar les organitzacions empresarials. Són algunes de les reflexions que hem recollit en aquest debat que, com tants altres, podria ser encara molt més ampli. En qualsevol cas, volem sumar algunes visions més en aquest programa, però deixarem de banda el regadiu i ens fixarem en com tractar el sòl i la terra. Volem parlar ara de l'agricultura regenerativa, que està de moda. O, si més no, molts pagesos i pageses estan optant per una altra manera de treballar la terra. En Francesc Font, a més de divulgar la tècnica, fa temps que va optar per al canvi de mètode. Francesc, benvingut.
19: Hola, què tal?
15: Què és el que et va convidar a pensar que havíeu de començar a cultivar amb aquesta filosofia o amb una altra manera de fer?
19: Doncs perquè vaig veure un esgotament en el model actual. Nosaltres practicàvem l'agricultura convencional i em plantejava seriosament si tenia futur, perquè cada vegada anàvem pitjor. A nivell econòmic, a nivell de fertilitat de sòl, a nivell de produccions, a nivell de costos, a nivell de gestió de l'aigua. Llavors, veiem clar que necessitàvem fer un canvi cap a una agricultura més sostenible i per a nosaltres l'agricultura regenerativa va ser la resposta que estàvem buscant per fer aquest canvi.
15: Aquí al Quatre Gotes parlem bàsicament de la gestió de l'aigua i l'interrogant per nosaltres és com ens pot arribar a beneficiar aquesta agricultura regenerativa per utilitzar millor l'aigua.
19: Doncs aquests anys ho hem vist molt clar, perquè nosaltres fa uns 15 anys que vam començar a practicar aquesta agricultura i començar a millorar els nostres sòls. En el nostre cas tenim una finca meitat regadiu, meitat secà, i aquests últims anys, que han estat molt durs, aquí a l'Empordà, com a molts llocs, ha plogut molt poc i teníem poques reserves hídriques, la veritat és que ho hem suportat prou bé. Ho hem suportat més bé que no ho haguéssim suportat si encara tinguéssim els sòls menys fèrtils. I és que és una barreja de millorar el sòl i canviar la gestió agrícola per ser més eficients també amb l'aigua.
15: Què és el que fa que realment tota aquesta aigua que cau al terra es pugui aprofitar millor?
19: Bàsicament, és el contingut de matèria orgànica. La matèria orgànica, el carboni, és un dels components principals del sòl. Li dona estructura, li dona fertilitat, li dona nutrients, li dona vida, alimenta la microbiologia. I en el cas de l'aigua, doncs perquè s'entengui, actua com una esponja que té capacitat per absorbir aigua. Com més matèria orgànica tens en el teu sòl, més gran és l'esponja, més capacitat té el sòl d'aprofitar, no? D'absorbir, retenir i, per tant, aprofitar l'aigua, sigui de la pluja o sigui del rec. Per tant, per dir-ho ràpid, amb menys aigua aconseguim els mateixos resultats.
15: Un dels conceptes claus en l'agricultura regenerativa són també les cobertes vegetals. També ens ajuden?
19: Sí, totalment, perquè amb la matèria orgànica aconseguim una major retenció d'aigua. Amb les cobertes vegetals aconseguim una major infiltració. Això és fàcil d'entendre si plou dintre un bosc, és difícil veure bassals, perquè a l'haver-hi plantes sobre el terra, l'aigua s'infiltra millor. En canvi, si tenim el sòl despullat perquè hi hem aplicat herbicida o l'hem llaurat, quan plou, l'aigua s'infiltra pitjor. Llavors, les cobertes vegetals ens ajuden a que l'aigua s'infiltri més i ens ajuden a que s'hi mantingui més, perquè les mateixes cobertes, fins i tot a l'estiu, quan estan seques, fan una protecció en el sòl que fa que l'aigua en surti menys, que l'aigua no s'evapori, de la mateixa manera que s'evaporaria si el sòl estigués desprotegit. Per tant, i a més les cobertes ens ajuden a incrementar el contingut de matèria orgànica del sòl i, per tant, a ser més eficients també a l'hora de retenir l'aigua.
9: En canvi, el que tradicionalment hem concebut és que un tros amb herbes, amb males herbes, és un tros deixat.
19: Sí, i sí, exactament. Estem canviant una mica el paradigma i ho fem en base a la ciència, a la demostració i a l'experiència. És veritat que en certs moments de l'any, si hi ha moltes males herbes, poden representar una competència important pel cultiu. I llavors, quan parlem de cobertes vegetals o de rotacions de cultius o de sembres directes en extensius, per exemple, no parlem de deixar herba, sinó de posar les plantes en el moment que nosaltres volem perquè pensem que és interessant. Llavors, en moments on hi pot haver competència amb el cultiu principal, que sol ser el cultiu comercial i per tant és important per nosaltres, en fem una gestió i la podem desbrossar, la podem eliminar, la podem... i podem entrar amb animals per controlar-la. Llavors, però hi ha molts moments durant l'any on aquestes plantes no representen una amenaça pel cultiu comercial i llavors ens estan afavorint la retenció de l'aigua i la millora del sòl.
9: I per tots els cultius és una tècnica òptima?
19: No hem trobat encara cap cultiu en el qual no podem aplicar agricultura regenerativa i, de fet, nosaltres no només treballem a Catalunya, sinó que treballem a diferents regions d'Europa, Àfrica i Latinoamèrica, amb climes molt diferents, alguns d'ells molt més àrids que fins i tot aquests darrers anys que hem passat aquí, i sempre funciona millorar el sòl, sempre funciona fer que el teu sòl sigui més fèrtil i que tingui més capacitat per retenir aigua. Cada tipus de cultiu pot tenir una estratègia diferent, però des de la vinya, l'olivera, l'horta, el cereal, el blat de moro, no hi ha excepcions. Sempre trobem les estratègies per millorar el sòl i ser més eficients.
9: Per acabar, Francesc, hi ha suficient evidència que en el futur, en un context de clima més sec, aquestes solucions passen per l'agricultura regenerativa que ens expliques?
19: Sí, jo n'estic plenament convençut perquè és una forma de produir que ens aporta resiliència. És evident que tornarem a passar per episodis sense pluja i és evident que les temperatures aniran pujant. Llavors, amb les tècniques regeneratives que passen bàsicament per millorar el sòl, o sigui, amb millors sòls i amb sòls més fèrtils, aguantem millor el tipus davant aquests fenòmens climàtics que segur que vindran. A banda, té altres avantatges, hem parlat de l'aigua, però la capacitat de poder produir sense utilitzar productes de síntesi química i, per tant, produir aliments més sostenibles i més saludables per a les persones i la capacitat de capturar carboni. En l'agricultura regenerativa capturem més carboni del que emetem, per tant, contribueix directament i clarament a mitigar la crisi climàtica, fan que l'agricultura regenerativa s'hagi de convertir en un model majoritari si volem sobreviure com a espècie humana.
9: Doncs, Francesc Font, moltes gràcies per atendre'ns.
19: Moltes gràcies.
12: Quatre gotes. El camí cap a una gestió sostenible.
9: Seguim, no ens aturem. Si abans entravem a la Universitat de Lleida, ara volem explorar altres investigacions. De fet, n'hi ha moltes, però ens volem fixar en el treball del grup de vitivinicultura de la Universitat Rovira i Virgili. Una de les línies que tenen en marxa explora com aconseguir que la vinya sigui més resistent a la sequera. Saludem a la Míriam Lampreave, que és una de les investigadores. Míriam, aquesta recerca com comença i també amb quins objectius ho fa?
20: Bé, això el 2023, val? Que el 2024 ja va ser el remat, el 2023, que ja venien de 2 o 3 anys molt durs, al sector vitícola, tot, bàsicament la zona del Penedès, que potser és la que va... a la que va castigar més la sequera, bàsicament per un fet que és molt important, que és la no disponibilitat d'aigua, val? Vull dir, clar, pensa que hi ha zones de, sobretot la zona de la Terra Alta, era una zona que ha patit molt la sequera i en el seu moment ja van començar a posar rec. La zona del Penedès, fins ara, no havien patit una situació com la que han patit aquests últims anys. Per tant, s'han trobat de sobte una situació que no estan habituats, no tenen una estructura de rec establerta, val? I això, clar, sobretot els productors de cava i t'estic dient de productors coneguts, bueno, pues Llopas, Sumarroca, Taurelló, Jovell Camps. Vam veure com l'afectació de la sequera en la producció, en la qualitat, doncs començava a ser bastant crítica. Es van ajuntar i bueno, van trucar a la porta, no?, d'alguna manera a la part científica, sol·licitant, no?, a veure si bueno, ajuda per intentar buscar alguna solució a curt termini i ràpida.
9: Clar, quan parleu de solucions ràpides, ens referim a introduir el regadiu?
20: Ja fa molt de temps que la situació es preveu complicada en el marc del canvi climàtic, no és una cosa d'aquests dos anys. De fet, bueno, jo, en el meu cas, la meva tesi, ja fa molts anys, ja era de rec, del rec de la vinya. El que passa que en aquell moment les condicions climàtiques no eren tan complicades i no es veia amb tanta urgència. El que passa que lo del rec, que és una solució a problemes que no hi ha aigua o no n'hi ha per tots. Altres solucions que també que estan sobre la taula i que s'estan treballant, afavorir varietats més resistents a la sequera, més adaptades, i aquí vindria la recuperació de varietats com ha estat ja fa uns anys que estan fent Torres, Incavi, que són varietats d'abans de la filoxera, que són varietats que són més resistents a la zona perquè són autòctones. Això ja és una línia que s'està treballant de fa temps i és una possible solució. Després, afavorir la biodiversitat, l'activitat biològica del sòl, tot això per millorar la resistència de les plantes a condicions d'estrès. Hi ha diferents opcions, però el que ara es planteja, a part de totes aquestes, perquè al final això també és una mica a llarg termini, no? Vull dir, canviar varietats, tot això, està clar que hem d'anar a la llarga, s'anirà cap aquí, però això no es fa d'un any per l'altre. En canvi, clar, el sector necessita, d'un any per l'altre, necessita solucions, val? Ara mateix, quina és la solució i en la que nosaltres treballarem en aquest projecte? És millorar la gestió d'aigua. És a dir, intentar buscar tots aquells mecanismes de treball del sòl, val? Per tal de que l'aigua que tenim la puguem aprofitar al màxim i que la planta en pugui disposar en la seva totalitat i que aconseguim protegir l'aigua en el sòl evitant l'erosió, evitant evaporació i que la planta la pugui anar utilitzant durant aquesta època d'estiu que no hi ha pluja.
9: I aquí és on entren en joc, per exemple, les cobertes vegetals?
20: Exacte, per tota una sèrie de diferents sistemes de maneig del sòl, pràctiques de maneig del sòl, que és cobertes vegetals o no cobertes, mulchings, llaurar o no llaurar, i el llaurar quan, com, diferents sistemes de llaurat, provar sistemes que ja s'estan utilitzant en zones, per exemple la zona de Jerez, no?, que és a la Serpiado, l'empapat, que n'hi diuen, que aquí no s'utilitza, però que ja s'utilitzen zones que tenen potser la zona del sud de la península, que tenen unes condicions molt més extremes, doncs aquests sistemes que fins ara aquí no calgut perquè les condicions no eren tan extremes, doncs ara volem provar a veure si aconseguim reduir l'evaporació i mantenir l'aigua. Llavors, bàsicament, no, és provar diferents sistemes amb una mateixa varietat per veure si hi ha, no, aquests diferents sistemes, quines són la resposta de la planta, i llavors això, sobretot lligat amb un control de l'aigua del sòl, ¿vale? És a dir, posant sensors i, a part de veure com la planta respon, avaluar, no? Pues si faig aquesta coberta, quina quantitat d'aigua hi ha al sòl i com es va secant el sòl.
9: Clar, estem parlant d'un estudi nou que està just començant i que, per tant, encara no té conclusions, però sí que, per exemple, avaluareu l'impacte del llaurar com una tècnica possible emprar quan, si em permets exagerar una miqueta, hi ha certes visions que ho veuen més com una tècnica que ja és cosa del passat, que està antiquada.
20: Llaurar en certs moments, i a més ja et dic, de fet, un dels sistemes que nosaltres provem, vale, que és la Serpiado, aquest sistema precisament és llaurar, però és llaurar una vegada i d'una manera que el que fas és crees un espai en el sòl per acumular aigua. Val? Llavors, clar, el concepte de llaurar com abans, no?, que passaven cada dos per tres per mantenir el sòl net i tal, això evidentment és rebutjar, s'ha de rebutjar, això no és, perquè cada vegada que llaures sí que és veritat que afavoreixes que el sòl s'assequi, val? A part d'altres coses, hi ha molts més efectes negatius, però llaurar un moment determinat després d'una pluja per sellar el sòl i que l'aigua que ha caigut quedi no sellada i que quedi en el sòl i després no llaurar, això no és dolent. O sigui, qui diu no llaurar perquè llaurar és dolent és simplificar-ho al màxim i no és correcte. I lo de cobertes també s'ha vist en èpoques de sequera. Vull dir, les cobertes no han funcionat perquè la planta a la nostra zona amb tan poca aigua pateix molt perquè hi ha molta competència. Vull dir, això també és molt complex, el tema de les cobertes. Tipus de coberta, tipus de quins cultius, no? Que si gramínies, que si lleguminoses. Vull dir que tampoc es pot generalitzar. És a dir, és tan erroni dir que llaurar és dolent, així, amb una afirmació contundent, com dir que les cobertes són bones.
9: Per tant, la solució és més o menys complexa, no estem parlant d'una qüestió de blanc o negre, i el que ens convida a pensar és que aquesta recepta perfecta per tothom no existeix?
20: La recepta típica aquella, no?, de dir, venga, digue'm, no?, què és el que he de fer, quan i com, això no existeix. I que sí que voldria destacar que per sort el sector vitícola avui en dia és, bueno, jo crec que és molt col·laboracionista, té moltes ganes de compartir, de fet comparteix, col·laborar, per sort som un país que estem molt donats a col·laborar i això crec que ens ajudarà o ajudarà el sector a sortir-se'n i a tirar endavant, segur que trobaran la solució.
9: Doncs gràcies, Míriam Lampreave, investigadora de la URB. Nosaltres enfilem els últims compassos del capítol d'avui.
10: Quatre gotes.
9: La Míriam ens parlava del rec, també com a garantia per la producció de vi a Catalunya, però clar, també ens afegia que no hi ha aigua per tothom i aquest és el problema. I això també passa, per exemple, amb la Avellaner al Camp de Tarragona. I aquí al Quatre Gotes obrirem aquest meló, que podríem dir que és complex, que és el de l'aprofitament de l'aigua del pantà de Riudecanyes i del riu Siurana per aquest regadiu. Però no ho farem en aquesta ocasió. Esperarem que puguem dedicar-hi un petit espai aquí en aquesta sèrie, més endavant, per poder abordar aquesta qüestió també amb solucions que es plantegen en aquest aprofitament de l'aigua. Avui ens hem preocupat per els cultius, que és la base de la nostra alimentació, també la font d'ingressos per moltes famílies i un factor clau pel que fa a la gestió del territori i de les masses forestals. Ens preocupen aquestes plantacions perquè en traiem un rendiment evident, econòmic i, com dèiem, per l'alimentació. Però què passa amb la resta d'entorn natural? Aquell en el qual intervenim més aviat poc, la flora i la fauna s'autoregulen. En el pròxim programa, per exemple, tallarem pins morts i obrirem una pàgina que tenim poc present quan parlem de la gestió de la sequera. I és que ens ocupem de l'aigua per les cases, per la indústria, ho dèiem, per l'agricultura, però en quin lloc queda l'entorn natural? Si ens acompanyeu, aviat al Quatre Gotes ens endinsarem als boscos.
12: Quatre Gotes, una coproducció de la xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
1: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
21: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
22: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
21: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
23: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
24: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
25: o a dentalcompany.es.
24: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
26: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
21: Aquest estiu, Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
27: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
26: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El curs escolar comença en vaga a les escoles públiques de Tordera. Els docents demanen incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat a les aules. Escoltem Alberto Rojo, director de l'Inés Iglesias, Montse Castany, directora de Serra de Miralles, i Silvana Ballbé, directora de l'escola La Raureda.
2: Aquest curs, la situació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat respecte al curs passat.
3: El personal docent continuem reclamant qüestions que ja vam defensar el curs passat i que encara estan pendents. Doncs una baixada de les ràtios, més recursos per fer possible una escola realment inclusiva, millores retributives i laborals.
4: De tots aquells recursos que ens havien dit que ens proporcionarien per atendre a la inclusió, de moment a l'escola La Roureda no n'ha arribat cap.

0: Dimarts 8 de setembre, més de 2.400 alumnes arrencaran el curs a Tordera amb novetats en l'oferta formativa i a la xarxa de recursos. El nou curs escolar ve acompanyat de la consolidació del projecte Tordera Educa, la implantació d'un nou grau bàsic a l'Institut Lluís Companys i la posada en marxa d'una nova aula CIEI al mateix institut. El regidor d'Educació, Pere García, avança que s'ha aprofitat l'estiu per fer reformes en diferents centres escolars.
1: Aquest estiu hem estat treballant intensament als centres educatius per poder-los tenir a punt de cara a aquest nou inici de curs, fent les tasques habituals de manteniment i millora, perquè any rere any van sorgint necessitats i cal posar els centres educatius al dia per aquest inici de curs.
0: Properament obrirà el període d'inscripció per als cursos de català. El període s'articula del 14 al 21 de setembre amb torns preferents i generals segons el nivell, amb el punt d'atenció presencial ubicat a l'antic Hospital de Pobres de Tordera. Laia Perpinyà és professora i responsable local del Centre de la Normalització Lingüística.
2: És a dir, no només a gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
0: La Meva Salut estrena un sistema de representació digital per autoritzar familiars sense compartir credencials. El nou model permetrà als cuidadors gestionar els tràmits sanitaris de tercers de manera segura, utilitzant cadascú el seu ITCAT mòbil. En esports, el Club Petit Tordera continua sumant minuts de rodatge a la pretemporada malgrat la derrota contra el GEC per 1-3. El gol de Dani Tranconelli i la participació de quatre joves del planter marquen un enfrontament centrat a agafar ritme de cara l'Hockey Lliga Plata. Parlem del temps, previsió aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: De moment, situació meteorològica que continua marcada per l'estabilitat i sobretot per la calor. De fet, avui les temperatures en alguns punts de la comarca encara podrien arribar a repuntar una mica en relació a la jornada d'ahir, però una calor que té les hores comptades, i és que demà s'inicia un canvi de temps amb baixada destacable de les temperatures. També és veritat que venim de molt amunt, per tant és normal que baixin molt. De fet, es normalitzaran les temperatures per una banda pel fet que tindrem un cel força tapadot durant tot el dia de demà, i de l'altra també de la baixada tèrmica que hi haurà a totes les capes de la troposfera. A banda d'això, hem de dir que el temps s'inestabilitzarà, lògicament, com acostuma a passar aquesta època de l'any. Molta precaució perquè s'esperen xàfecs i tempestes molt intensos entre aquesta matinada i demà al matí. Sembla que demà a la tarda les pluges anirien a menys, sense descartar algun xàfec encara, però de forma ja més puntual. Dijous, temps més tranquil i diada dominada pel sol amb temperatures agradables.
0: Informatiu que completarem amb la plana comarcal d'interès de la jornada, i avui amb el Tordera en directe. Comencem.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La falta d'entesa entre el Departament d'Educació i els sindicats han portat a una nova vaga educativa el primer dia de curs escolar 26-27. Totes les escoles públiques de Tordera secunden la protesta. Entre les reivindicacions, resoldre el conflicte, els sindicats exigeixen recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat a les aules, eliminar la sobrecàrrega burocràtica i revisar els currículums actuals comptant amb el professorat. Des de l'escola La Raureda, la seva directora, Silvana Vallvé, adverteix de les dificultats en què arrenquen el curs i argumenta que s'espera del Departament d'Educació.
1: De tots aquells recursos que ens havien dit que ens proporcionarien per atendre a la inclusió, de moment a l'escola La Raureda no n'ha arribat cap. Comencem un curs amb molts nanos que necessiten una atenció individualitzada i que no la podran tenir, o que si la tenen seran a costa de recursos propis de l'escola que van destinats a altres situacions.
0: A l'escola Inés Iglesias, el seu director Alberto Rojo considera que comença el curs pitjor que l'any passat, destacant l'eliminació de la línia d'I3 a l'escola i la reducció de mestres i recursos.
2: Aquest curs, la situació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat respecte al curs passat. Tenim un grup menys d'I3. Tenim un augment d'alumnat en alguns grups degut a la matrícula viva, arribant a 26-27 alumnes a cicle superior. Reducció de la dotació de mestres i també reducció de les hores de monitoratge de suport i falta de concreció el dia abans d'arrencar. De moment, hem de dir, com a aspecte també destacat, que no realitzarem sortides de dia sencer ni colònies. La nostra escola s'ha adherit a aquesta mesura per posar de manifest la situació de manca de recursos personals que patim, una realitat que és compartida amb els centres educatius públics de Catalunya.
0: Montse Castany, de l'escola Serra de Miralles, demana més recursos per donar cobertura a les necessitats de l'escola.
3: El personal docent continuem reclamant qüestions que ja vam defensar el curs passat i que encara estan pendents, doncs una baixada de les ràtios, més recursos per fer possible una escola realment inclusiva, millores retributives i laborals i una millor adequació i manteniment dels centres educatius. Per això, el primer dia d'escola estarà marcat per una vaga convocada i no serà un inici de curs normal. A més, en aquest context reivindicatiu, aquest curs totes les activitats organitzades per l'escola es faran dins de l'horari lectiu i no es realitzaran activitats fora d'aquest horari. Tot i aquest context, el nostre compromís amb els infants i les famílies continua sent el de sempre. Volem que l'escola continuï sent un lloc per aprendre, créixer, conviure, descobrir i sobretot sentir-se acompanyat. Això no canviarà pas.
0: Els serveis mínims de la vaga educativa seran d'un docent cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Als centres d'educació especial hi haurà d'haver la meitat de la plantilla i a les llars d'infants el 33% d'aquesta. El municipi reforça l'aposta per la inclusió educativa amb la incorporació d'una unitat de suport intensiu per l'escolarització a l'Institut Lluís Companys, un recurs que se suma als ja existents a l'Escola La Raureda, l'Escola Inés Iglesias i l'Institut de Tordària. Així mateix, l'oferta de secundària postobligatòria creix amb l'estrena aquest curs d'un nou grau bàsic. Al llarg del curs també es mantindran programes clau com el Pla Educatiu Entorn, la unitat d'escolarització compartida i el suport continuat a la formació del professorat. El regidor d'Educació a Tordera, Pere García, avança que s'ha aprofitat aquest estiu per fer reformes a diferents centres escolars.
4: Aquest estiu hem estat treballant intensament als centres educatius per poder-los tenir a punt de cara a aquest nou inici de curs, fent les tasques habituals de manteniment i millora, perquè any rere any van sorgint necessitats i cal posar els centres educatius al dia per aquest inici de curs. És una tasca que es va fent al llarg de l'any, però més intensament doncs, en els períodes que els alumnes no són a l'escola. En aquest sentit, doncs, també esperem que pugui ser un curs de consens, tot i que comencem amb aquesta jornada de vaga als centres educatius públics, perquè la qualitat de l'educació mereix poder arribar a acords, a consens, i que puguem tenir doncs, un bon curs. D'aquest curs destacaria que iniciem el cicle formatiu de grau bàsic a l'Institut Lluís Companys, una aposta doncs, per augmentar aquesta oferta formativa del municipi, i també se'ns ha dotat doncs, amb un nou recurs CIEIS, també a l'Institut Lluís Companys, doncs, que ens ajudarà doncs, també a atendre millor la diversitat de l'alumnat de Tordera.
0: El volum d'estudiants es reparteix entre les diferents etapes i escoles. La llar d'infants al Niu comença amb 73 infants, l'escola Brianxa 324 alumnes, l'escola Petits Badruna amb 37, l'escola Ines Iglesias amb 361 alumnes, l'escola La Raureda amb 344, el centre Serra de Miralles amb 206 i l'escola d'Orsavinyà amb 29 alumnes. El col·legi Badruna arrenca amb 318 alumnes, mentre que a secundària l'Institut Lluís Companys ja plega 568 estudiants entre ESO, batxillerat i cicles, i l'Institut Tordària compta amb 164 alumnes d'ESO. En l'àmbit de la participació ciutadana i la comunitat educativa, es preveu consolidar el model de Consell Educatiu Municipal i impulsar enguany un nou Consell d'Adolescents. Pel que fa al calendari, el curs s'estendrà fins al 21 de juny, fixant com a dies de lliure disposició aprovats pel Consell Educatiu el 30 d'octubre, el 7 de desembre, el 8 de febrer, el 30 d'abril i el 10 de maig. Per a qualsevol consulta relacionada amb l'escolarització, l'Ajuntament recorda que es pot recórrer a l'Oficina Municipal d'Escolarització de Tordera.

0: Del 14 al 21 de setembre estaran obertes les inscripcions per una nova oferta de cursos de català a Tordera. El procés s'organitza en diferents torns per facilitar l'accés a la formació. El torn preferent serà del 14 i 15 de setembre, el torn general per a nivells inicials serà el 16 de setembre, el torn general per als nivells, per tots els nivells, serà del 17 i 18 de setembre i el torn general per al nivell superior, el de C2, serà el 21 de setembre. Laia Perpinyà és professora responsable del Consorci de Normalització Lingüística de Tordera.
1: Per què ho fem, això, no? Doncs perquè l'objectiu ara és arribar, doncs, a més habitants, no? A persones que tenen altres nivells, és a dir, no només a gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
0: Per consultar l'oferta completa de cursos es pot accedir a la pàgina web del Consorci de Normalització Lingüística o bé a través del codi QR facilitat en la convocatòria. Per a més informació presencial o resolució de dubtes, el punt d'atenció es troba a l'antic Hospital de Pobres al carrer Sant Antoni 7 amb telèfon de contacte al 93 253 47 46. La Meva Salut habilitarà una nova funcionalitat per permetre que familiars o persones cuidadores puguin gestionar els tràmits de salut en nom d'una altra persona, sense necessitat de compartir les credencials d'accés. Gràcies a la col·laboració amb el Consorci d'Administració Oberta, cada usuari accedirà amb el seu propi ITCAT mòbil i podrà seleccionar els perfils que li hagin delegat la gestió, reforçant així la seguretat i la confidencialitat de les dades. Durant aquesta transició progressiva, que anirà acompanyada de campanyes informatives als centres sanitaris, farmàcies, al 061 i xarxes socials, l'accés en contrasenya es mantindrà operatiu per garantir que ningú perdi temporalment l'accés a aquest servei.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Patí Tordera va caure aquest cap de setmana per 1-3 davant el GEC en un nou test de pretemporada disputat al Parroquial. L'únic gol dels torderencs el va signar Dani Tranconelli. En un enfrontament on, més enllà del marcador, la prioritat va tornar a ser la posada a punt de la plantilla. Aquest duel va servir perquè els homes de l'Hockey Lliga Plata continuïn acumulant ritme de competició i minuts a les cames per arribar en les millors condicions possibles a l'inici de la Lliga. A més, el partit va permetre que jugadors com Marc Vila, Enrique Givert i Pau Carbonell agafin cada vegada més pes en el joc i es vagin consolidant com a peces clau a la categoria. Un dels aspectes més destacats de la jornada va ser l'aposta pel talent del planter. Els júniors Arnau Esteve, Jan González i Nil Pacho, juntament amb el porter juvenil Arnau Montoya, van debutar amb el primer equip a la categoria, sumant una experiència de molt valor amb el grup de l'Hockey Plata.

0: Fruit Rabbit prepara una important ampliació de la seva activitat a Maçanet de la Selva amb la construcció d'un nou centre de producció de 33.000 metres quadrats. La companyia preveu que les obres comencin l'any vinent i calcula que el projecte permetrà crear progressivament uns 500 llocs de treball durant els pròxims anys. La nova fàbrica s'ubicarà en una parcel·la adjacent a l'actual seu del centre Fruit Rabbit i estarà dedicada principalment a la producció de patates fregides i crispetes. La planta actual de 26.000 metres quadrats continuarà en funcionament i concentrarà l'activitat vinculada als fruits secs. Amb aquesta ampliació, l'empresa preveu duplicar la seva capacitat total de producció abans d'acabar la dècada. El projecte s'ha dissenyat, a més, perquè pugui continuar creixent per fases i arribar a quadruplicar la capacitat actual de cara al 2050. Més de 4 milions d'espectadors van passar pels teatres catalans la temporada passada en la presentació de la 25a Gala Catalunya Aixeca el Taló, que s'ha fet al Liceu. S'han fet públiques les dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens ho amplia David Navarro.
1: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de la Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo al Muntaner i Parmagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
2: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar, el públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
1: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores jornades. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
3: Avui la jornada ve marcada de moment per un temps que continuarà tranquil, continuarà estable. De tota manera, ja veurem alguns núvols que augmentaran, sobretot aquesta tarda, núvols alts i mitjans que aniran mig tapant el cel. I és que, si d'alguna cosa hem de parlar, per fi, és d'un canvi de temps que demà ens portarà una clara baixada de temperatures, una normalització de les temperatures, perquè el que no era normal era el que hem tingut fins ara, i també doncs, precipitacions que ja aquesta matinada poden afectar qualsevol punt de la comarca, tot i que serien més probables en un primer moment cap al Maresme Sud i posteriorment demà al matí abraçaran a bona part del Maresme, amb tempestes que localment poden ser de forta intensitat i abundants. Per tant, precaució demà perquè doncs, esperen precipitacions destacables. Cap a la tarda, encara podria quedar algun xàfec, però més residual, menys important, i tot apunta que demà passat tindrem un temps més tranquil, encara amb restes de núvols, sobretot a la matinada, amaiguats enfront de la costa, que puntualment podrien tocar algun punt de la franja costanera, de la franja litoral. Però poca cosa, poca possibilitat de precipitació de cara a dijous. Això sí, amb unes temperatures clarament més baixes, també baixaran les temperatures nocturnes i, per tant, tindrem ja una nit molt més suportable que aquests últims dies. De cara a divendres, la Diada Nacional de Catalunya, doncs s'espera també un temps tranquil, un temps dominat pel sol, amb alguns núvols, sense precipitacions i amb temperatures que es mantindrien sense grans canvis, unes temperatures agradables i plenament normalitzades pel mes de setembre.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Avui al Tordera en directe ens hem desplaçat al costat d'una porteria, perquè avui parlarem de futbol i ho farem des del Parc de la Sardana a l'ombra amb un home que avui imagino que és feliç, que és l'Oriol Vilà, el qual doncs, hem conegut que ha estat nomenat a la Federació Catalana de Futbol com a nou coordinador de seleccions. Oriol, què tal, com estàs?
2: Bé, bon dia. Bueno, la veritat és una mica el que hem estat parlant, de que sí que és cert que quan vam acabar la primera fase, l'última fase de competició, campionat d'Espanya fase final a Saragossa, allà el diumenge ja se'm va comunicar que el dimarts se'm trucaria i se'm diria què podia fer a partir d'aquell moment, perquè ja no hi havia més competicions. La sorpresa positiva cap a la meva persona va ser que si volia fer coordinador de les seleccions, tant masculines com femenines. Dit això, ja durant la temporada passada ja vaig començar a interactuar amb femení sub-14, sub-16 a la fase final, que vam treure dues medalles de plata, les dues vam perdre la final, i finalment els campionats de fase única de sub-12 masculí i femení, que aquests sí, per sort, van ser dos medalles d'ors i en aquí vam acabar la temporada. Després ja vam començar a treballar el mes de maig amb les noves generacions que aquest any ja són convocables dins de les seleccions i hem pogut poder avançar feina per ja anar una mica més dotats aquest començament de temporada.
1: Fins ara eres seleccionador, entenem que seria una figura més semblant a un entrenador que escull a diferents jugadors i jugadores del territori català, no? I que juguen partits. Ara ets coordinador. Quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra?
2: Bueno, el ser seleccionador, tu només tens presència a la teva selecció, que és, en aquest cas, jo estava seleccionador aquests 3 anys a la sub-14, i les finalitats o el que teníem que fer com a seleccionadors, a part d'anar a veure i visualitzar partits, no només de cantera, perquè hi ha una normativa que poder hi ha molta gent que desconeix, que és difícil, i a vegades quan tu has de fer canvis el puzzle es complica. O sigui, has d'anar a veure jugadors tant de Barça, Espanyol, Girona, Cornellà, Damm, Nàstic de Manresa, però per exemple aquest any també jugadors de primer any com de la Floresta, que és d'un barri de Reus, també ha vingut convocat amb nosaltres. O sigui, has de recórrer tot el territori, des de Lleida, Tarragona, Girona, Barcelona, però lògicament on hi ha la major densitat de jugadors és a l'àrea metropolitana de Barcelona. A part d'això, som responsables com a seleccionadors de fer la revaluació als títols d'entrenadors que et marca la Real Federació Espanyola de Futbol, i en aquí també nosaltres som els encarregats de fer de ponents arreu del territori, més la narració de partits que ofereix la FCFTV.
1: Mm-hmm. Molt bé, i ara el fet de deixar de ser seleccionador... Bueno, imagino que deixaràs de ser seleccionador i passaràs a ser coordinador. Quina és la tasca que faràs a partir d'ara?
2: No perquè jo vulgui. A mi el que m'agrada és estar al camp, però sí que és cert que em van dir que la dedicació ha de ser exclusiva com a coordinador, i l'objectiu de coordinador, jo crec, ja no només amb les seleccions, sinó arreu de qualsevol club de poble, canteres i de més, és donar-los totes les eines possibles als entrenadors i entrenadores perquè la seva única funció sigui entrenar, que no tinguin preocupacions i que es dediquin al 100% en els jugadors i jugadores, que és el que a nosaltres interessa. Que hi ha, per exemple, a la federació, ja ho he comentat, i amb la nota de veu que us vaig passar, de que, per desgràcia per les seleccions, però la part positiva pel territori català és que moltes canteres fora de Catalunya estan vinguent a fitxar aquí entrenadors i jugadors. Que això, l'única lectura que hi ha és que equips de poble com Tordera o com barris de qualsevol lloc del territori català estan formant bé els jugadors, i això vol dir que també la federació amb els seus cursos està formant bé els seus entrenadors.
1: T'anava a preguntar precisament això. En el context espanyol, quina situació es troba el futbol català, la federació catalana? Entenc que bo, pel que em dius, eh?
2: Sempre ha sigut pionera. Et posaré un cas. Aquest any, per exemple, van canviar normatives amb sub-12, i nosaltres, tant Irra com jo, vam decidir que creiem oportú poder anar convocats 12 jugadors i jugadores quan la normativa et deia que hi havia un topall de 14. Per quin motiu? No creiem ètic poder portar el tercer jugador o jugadora, el 14 jugador o jugadora, i fer-los jugar 5 minuts, que és el que et marca el reglament. Per això creiem millor no venir. Per què? Perquè l'estàs marcant i l'estàs etiquetant de que poder doncs, no assumeix el nivell que nosaltres creiem. Hi havia altres seleccions que sí ho feien i el que vam buscar ser el màxim competitius possibles i, com bé he comentat, doncs, vam poder treure dues medalles d'or.
1: Entenc que el planter deu ser bo, però també, com deies, els entrenadors, les persones que formen, juguen un paper important aquí.
2: És més un àmbit social, a l'hora d'intentar doncs, crear un bon ambient de treball, val? Per tenir molts pocs dies d'entrenament. L'objectiu nostre és que hi hagi uns entrenaments previs a la fase de competició i 3-4 setmanes abans que hi hagin partits per posar en situació real el que s'ha treballat i la funció dels seleccionadors i seleccionadores, l'objectiu principal, a part de molt poc temps agrupar tasques ofensives, defensives i d'ABP, és també intentar inculcar bon rotllo que hi ha amb tots els seleccionadors i seleccionadores, doncs transmetre-ho en els jugadors i jugadores i sobretot una de les paraules que sempre exposem en els jugadors és el tema de ser generosos. Ser generosos amb esforços vol dir que després a nivell individual surten beneficiats i a nivell grupal també. Mm-hmm.
1: Molt bé, Oriol. A partir d'ara, com canvia la teva vida, la teva organització? Hem parlat una miqueta en detall del que és la feina en si, però pel que fa a la teva vida, com canvia això?
2: És un canvi radical, en molts sentits. Sí, anteriorment doncs, estava portant a terme moltes coses a la meva vida i aquí doncs, hem d'intentar doncs, fer una petita exclusivitat per dedicar-m'hi al 100% o donar-li prioritat. Per què? Perquè és una responsabilitat poder representar Catalunya, ja no només aquí a Catalunya, sinó a tot el territori nacional, i aquí has d'anar amb tot organitzat des del primer dia. Com bé vaig comentar a l'entrevista que em van fer la federació, tots els seleccionadors i seleccionadores saben dies de revolució, saben dies d'entrenament, saben fases de competició, saben què han de fer per entrenar, de quina manera i com ho portarem a terme. A partir d'aquí, lògicament, sempre hi ha moments de canvis per diferents circumstàncies, però ho has de deixar tot fet. També doncs, he tingut que fer un pas al costat amb la meva feina professional, que fins a dia d'avui doncs, era comercial, i aquí doncs, per poder-li dedicar temps ja no només a l'organització de les seleccions, sinó a altres aspectes dins la federació doncs, que t'exigeixen a poder tenir temps i sobretot força, i tenir el cap sensat per poder organitzar el millor possible.
1: Entenc que així et pots dedicar al que t'agrada, que és el futbol.
2: Sí, ha arribat el moment de que sí. El que sí que convido, mai he estat a cap cantera, no he estat ni a Girona, sí que he fet coses per Girona, no he estat a Barça, no he estat a Espanyol. Nosaltres acabem de fitxar Sara de les Heres, que és seleccionadora sub-14 femení, que ha estat de coordinadora a les territorials del Vallès, tampoc ha estat a cap cantera. El tema és tenir, sobretot, passió, tenir ganes, tenir il·lusió i, en final, tenir caràcter per intentar, doncs, poc a poc, anar a arribar. No arriba d'avui per demà. Porto des dels 15 anys que vaig començar a Tordera, que em van donar l'oportunitat, sent molt menut o molt jove, sense cap tipus d'experiència, a poder fer agafar un equip de prebenjamí, que això vol dir que m'he fet gran, i aquest jovent alguns ja són pares. He passat molts anys aquí a Tordera i hi ha hagut persones que m'han cuidat molt, m'han donat les oportunitats i aquí doncs, també aquestes persones doncs, que m'han cuidat des del principi i que a dia d'avui segueixo tinguent relació. El món del futbol sempre t'emporta gent, coneixes molta gent que els hi has d'agafar les seves idees i també coneixes gent que has d'intentar no fer el que han fet ells. O sigui, en el món del futbol la intenció, igual que en la vida, la meva postura, és intentar escoltar tothom. A partir d'aquí, agafar el millor de cada persona per acabar fent-te millor tu.
1: Estem parlant del futbol, que és un esport, però realment reconeixeràs que a nivell social o en tots els àmbits el futbol és present a tot arreu. Treballar amb això també suposo que vol dir abarcar moltes coses.
2: Sí, és el que acabo de dir ara, Albert, que coneixes moltíssima gent. Poder sí que ara doncs, amb temes de federació doncs, hi ha molta gent doncs, que són professionals, com el cas que hem incorporat a Miquel Olmo, no per qui és a dia d'avui, sinó per qui era abans i tota la feina que ha fet el futbol català com a entrenador, i a Jordi Masip, que Jordi Masip s'ha passat des de la sub-12 masculina catalana fins al primer equip quan hi ha partits únics, i que ha estat a Barça, ha estat a Valladolid, ha estat a altres llocs. O sigui, t'engloba amb que amb qualsevol terrassa de bar, amb qualsevol supermercat, amb qualsevol reunió familiar, amb qualsevol lloc, normalment es parla de futbol.
1: T'imaginaves, quan eres petit, que jugaves a futbol a Tordera, acabar treballant a la federació i arribar en aquest càrrec que has arribat?
2: No, la il·lusió sempre la tens, però és un de cada no sé quants milions. O sigui, ja no m'imaginava ser seleccionador, encara molt menys poder ser coordinador de les seleccions i representar pues, Catalunya. És el que et dic, sempre tothom té la il·lusió del futbol, també t'has d'anar formant, o sigui, sempre aprens coses noves de gent, estic aprenent pues, amb nanos joves que et diuen o et posen dubtes i tu arribes a casa i acabes de pensar, ostres, pues, té raó, i això no ho havia pensat mai. Si la intenció és anar empapant-te d'informació i després tu poder-la treballar o poder-la exposar de la teva manera i la teva versió. Però si m'ho preguntes ara, no. Si m'ho preguntes fa 15 anys o 12 o 5, et vés dir que tampoc.
1: Molt bé, per acabar, en el món del futbol català, del futbol base, quines són les coses o quina és la cosa que tu creus que cal millorar, que s'ha de treballar, i quina creus de la qual a nivell català hem d'estar més orgullosos?
2: Millorar. Sincer, eh?
1: Sí, sí.
2: Com sempre sóc. Crec que és el tema de pares. Si el... Com acabo de dir, n'arribarà un cada no sé quants. Una de les coses que sempre el meu pare m'ha dit, que algun cop jo em queixava quan era juvenil de primer any i jugava al Divisió d'Honor a Mataró, hòstia, papa, és que el fa 45 minuts i no he jugat. La resposta del meu pare era, treballa més. A dia d'avui crec que la societat està canviant una mica aquesta versió i ja hem d'intentar reconduir-ho de com els anys anteriors. A partir d'estar més orgullós, un dels valors que nosaltres transmetem, no com a federació, sinó la gran majoria de clubs ho està transmetent a cada partit, a cada entrenament, i intentant pues, reeducar la gent que no s'està acabant de comportar, i el bon estat sa que està tinguent el futbol amb això, i sobretot els jugadors que s'estan traient i els bons entrenadors que formen aquests jugadors i que s'estan formant els bons entrenadors. Com pots veure, hi ha molts entrenadors catalans que estan fora d'Espanya i estan triomfant. I això vol dir pues, que s'està fent un bon treball a nivell català, perquè de les masculí, si no m'equivoco, hi havia 9 jugadors campions del món i del femení crec que n'hi havia 4. És la territorial amb més campions del món de tot el món. I això vol dir pues, que s'està treballant molt bé en aquest territori.
1: Molt bé, doncs acabem aquí. Gràcies per atendre'ns, Oriol, i enhorabona.
2: Pues moltes gràcies. Que vagi bé.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern ha restringit la mobilitat demà entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local. Són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. També ha suspès les classes a centres educatius i universitats i demana fer teletreball i ajornar l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un SLR també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs poden anar començar aquest vespre, aquesta nit, amb una davallada més notable de les temperatures. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i aniran acompanyats de tempesta i algun fenomen potser de temps violent. Núria Parlon és consellera d'Interior.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure ha de quedar suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà.
2: I el govern ha fixat en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici. El govern, però, ha descartat avui presentar els del 2020.

0: 2027. La portaveu és Sílvia Paneque.
1: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no? per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
0: I dues persones han resultat ferides greus en una explosió que ha tingut lloc en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Els bombers han rebut l'avís cap a 6:15 PM. Els ferits greus són un home que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron i una dona que ha anat a l'Hospital Pare Taulí. Segons els bombers, l'explosió, que podria haver estat causada per algun gas, ha afectat el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que ha cedit i ha baixat. I l'Ajuntament de Tortosa ha presentat la nova programació d'arts escèniques i música per aquesta tardor amb una oferta d'espectacles diversa i adaptada a tots els públics, amb una novetat, una temporada que tindrà lloc a diferents espais perquè l'auditori Felip Pedrell ha estat.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Little. The more alive.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.

107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials aquesta matinada, dimarts a dimecres, a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i al Garraf. Protecció Civil ha enviat un SOS alerta als telèfons mòbils de la població situada en aquestes tres comarques per advertir-los de la nova situació. Recordem que de cara a demà restringir la mobilitat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques, a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. També suspès les classes als centres educatius, universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Recordem que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats d'algun fenomen de temps violent. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recordat que cal prevenir situacions de risc des d'avui mateix.
3: Sí, de no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera. Tot això és avui que tenim que pensar-ho, ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar la teulada, de desembossar l'embornal. És ara, és avui, abans que comencin les pluges.
2: I l'incendi de vegetació forestal causat per llamps que crema des de les 4 de la tarda a prop del nucli de Treguany, a la Baronia de Rialb, ha estat donat per estabilitzat pels bombers cap a un quart de nou, 27 dotacions, 7 de les quals aèries han treballat el dispositiu. Han desplegat fins a 78 efectius sobre el terreny, treballen en una zona de 2 hectàrees. Després de l'estabilització es mantenen 21 dotacions terrestres. I l'Estat començarà les obres de millora de la muralla de Tossa al mitjans d'octubre, un cop el nombre de visitants hagi baixat i l'entrada de camions fins a aquest punt del casc històric de la localitat sigui més factible. El Consell de Ministres ha aprovat la declaració d'emergència d'aquests treballs que tenen un pressupost de 500.000 euros. I la Crida per Sabadell denuncia una agressió d'un agent de la policia municipal a un jove la matinada de dilluns de festa major. En un vídeo que s'ha difós a les xarxes es veu un agent clavant un cop de colze amb contundència al jove que cau estabornit a terra i tot seguit diversos agents el detenen. Segons destaquen en un comunicat, el noi va estar aïllat durant 24 hores a la comissaria, una actuació que consideren desproporcionada.

0: i d'una violència totalment innecessària. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la història de Catalunya demostra que no s'ha avançat amb el replegament o l'aïllament, sinó des de l'obertura i l'intercanvi d'idees. Ho ha dit aquesta tarda durant la cerimònia de lliurament a la medalla d'or de la Generalitat, al cuiner, Ferran Adrià, i a la física i directora del Sincrotró, Alba Caterina Viscari.
1: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
2: Ja acabem una temporada, soc Toni López, estem al Cant de la Sirena, a la 107.1 de la FM. Comencem amb el peix fregit, que el farem tot avui, i escoltem Mar, deixa'm un cant.

Ara toca escoltar una sardana versionada pel Peix Fregit en habanera, i la sardana és la que porta per títol La Puntaire.

Aquesta sardana està dedicada a la patrona de Catalunya, una verge morena, una verge negra, com és la Montserrat. És la sardana que porta per títol i l'escoltarem en versió habanera. És la Moreneta.

Sabeu que el cant de la sirena s'estructura en dues parts. Estem a punt d'acabar la primera part escoltant el grup Peix Fregit, que el dia 20 d'agost es va oferir una cantada de banderes prou interessant a la pista de l'Amistat a conseqüència de les previsions meteorològiques. Escoltem aquesta habanera que porta per títol Para ti.

0: Estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
3: Bé, aprofitem la ventresa que comencem la segona part per saludar efusivament a les persones que ens escolten el dimarts i aquelles persones que ens escolten el divendres i el diumenge. Comencem aquesta segona part amb Lola la Tavernera.

0: Bé, ha sigut un plaer. A ningú no se li escapa que aquest programa té la intenció de fomentar el món de l'havanera, atès que estem a l'estiu i sempre hi ha la cantada d'havaneres, que aquest any no ha pogut ser a Calella de Palafrugell pels temes dels incendis. Nosaltres que hem viscut, vam viure la retransmissió en viu en directe de la cantada d'havaneres de Peix Fregit, on ens van oferir un repertori bastant interessant. I el meu nom, Toni López, agrair l'oportunitat que m'han donat de gaudir una vegada més del món de l'havanera i obrir-ho a música catalana i també als musicals de Degoll de Gom. Això ha estat la nostra feina durant aquest temps. Moltes gràcies i ens tornem a trobar amb la particela, amb sardanes, amb coble.
1: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

volevi una canzone, eccola qua. Ascolta le parole.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials aquesta matinada de dimarts a dimecres a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i al Garraf. Protecció Civil ha enviat un SLR als telèfons mòbils de la població situada a les tres comarques per advertir-los d'aquesta nova situació. Recordem que de cara a demà ha restringit la mobilitat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques, com us dèiem, al Penedès, Baix Penedès i en aquest cas també a Baix Llobregat, Vallès Occidental i al Garraf. També suspès les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Es poden superar tensió els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats d'algun fenomen de temps violent. Santi Segalà és cap de previsió del Meteocat.
3: Doncs ens arriba aquesta perturbació i aquesta perturbació doncs farà que hi hagi tots els ingredients possibles perquè hi hagi aquest tipus d'aiguats. Uns aiguats que, ja ho ha dit la consellera, esperem que puguin arribar ja al final del dia d'avui i que al llarg del dia de demà doncs es desplacin d'oest cap a est amb una situació que pugui ser extensa a Catalunya, tot i que els fenòmens més intensos seran locals. Amb això volem fer un especial incís perquè estem davant d'una perturbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada de dimarts i 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre l'avís per l'agressió. A l'indret els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després es va detenir els dos primers menors. I avui ha començat el nou curs escolar atípicament amb una vaga de docents. L'aturada ha tingut un seguiment del 12% segons el govern i del 30% segons els sindicats. Ha estat la sisena vegada que els docents estaven cridats a la vaga a Catalunya en menys d'un any. La Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'ús d'habitatges que no siguin de residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presentarà demà la llei d'habitatge assequible per fer front a la crisi d'habitatge. El nou reglament planteja crear a escala europea la zona tensionada com hi ha Catalunya. I a Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos a la festa de la filoxera, que recorda com a finals del segle XIX els santsadurnencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes. És una festa d'interès cultural que arriba a la 45a edició.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs...

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se els peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: Rocío Tordera.
1: Infopodcast Tordera.
2: Hola, dimarts 8 de setembre. Les tres paraules del dia són vaga, català, pretemporada. Vaga al curs escolar comença amb vaga a les escoles públiques de Tordera. Els docents demanen incrementar la inversió educativa i més de 2.400 alumnes arrenquen el curs escolar a Tordera amb novetats en l'oferta formativa i la xarxa de recursos. Català. Properament obrirà el període d'inscripció per als cursos de català. Serà entre el 14 i el 21 de setembre i La Meva Salut estrena un sistema de representació digital per autoritzar familiars sense compartir credencials. Pretemporada. El Club Petit Tordera continua sumant minuts de rodatge a la pretemporada malgrat la derrota contra el GEC per 1-3. I Fred Rabbit prepara una important ampliació de la seva activitat a Maçanet de la Selva amb la construcció d'un nou centre de producció de 33.000 metres quadrats. El curs escolar comença amb vaga a les escoles públiques de Tordera. Els docents demanen incrementar la inversió educativa amb reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat de les aules. Escoltem el director de l'Ignasi Iglesias i les directores del Serra de Miralles i Raureda.
3: Aquest curs, la situació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat respecte al curs passat.
4: El personal docent continuem reclamant qüestions que ja vam defensar el curs passat i que encara estan pendents. Doncs una baixada de les ràtios, més recursos per fer possible una escola realment inclusiva, millores retributives i laborals.
5: De tots aquells recursos que ens havien dit que ens proporcionarien per atendre a la inclusió, de moment a l'escola La Roureda no n'ha arribat cap.
2: Avui, 8 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alfabetització, és la Nativitat de la Mare de Déu. Avui comença el curs escolar 26-27. Falten 34 dies per al 12 d'octubre, la Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem una jornada assolellada i calorosa, màxima d'uns 34 graus, mínima de 24. Demà cel més variable i amb possibilitat de precipitacions. A l'hort és bona opció plantar ara l'espinac, juntament amb les bledes, enciams o raves. Avui tenim mercat aquí a Tordera, en concret a la plaça de l'Església. Farmàcia de Guàrdia, la Marcobal, a la plaça, recollida de poda i voluminosos a Sant Daniel i Terra Brava, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que l'Ajuntament demanava recursos a la Generalitat per reparar els danys causats per l'esclafit. Fa 5 anys, Àngel Pous era anomenat nou jutge de pau substitut i fa 10 anys, Jordi Verdura guanyava el 5è concurs de fotografia a través d'Instagram i Twitter impulsat per Ràdio Tordera.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Molt bon dia, molt bon dia, molt bon dia. Aquí comença l'Àrea Aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem i hem arribat amb

Molta il·lusió al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, eh? Que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'ara i aquí. Aquelles converses que ens van fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'àrea aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.

0: Doncs bé, amics, sí que nosaltres anem prosseguint aquesta estona radiofònica d'aquest magazín a l'àrea aquí i entrem, doncs, com és habitual, cada dimecres a l'espai El Grill. El Grill, per què li hem posat aquest nom? Doncs perquè parlem d'animals i el grill pràcticament és un d'aquests que no en parlem perquè no té cap tipus de problema. Però si ho hem fet ampli, així ha sigut Susana, no? Com va dir sigui el nom, eh?
1: Sí.
0: Doncs mira, posem
1: està molt bé, està molt bé.
0: El grill que reivindica sempre, que molesta, però bé, que és un animal que no en parlarem d'aquest programa,
1: no,
0: pràcticament.
1: No, perquè no es torna a dir fer res.
0: Bon dia, sigues benvinguda, Susana.
1: Bon dia, Rosmaria.
0: I també a la Mireia. Bon dia, Mireia.
2: Hola, bon dia.
0: Estàs també benvinguda. Doncs vinga, Susana, anem-nos a posar amb el tema. Aquesta setmana de què parlarem?
1: Bueno, aquesta setmana... Vam parlar la setmana passada de les depressions amb els gossos i, bueno, una mica aquesta setmana m'agradaria parlar de les depressions dels gats. Són bastant semblants, encara que els gats són més sensibles. Ja vam comentar que la depressió era un trastorn que es caracteritza per una baixada de l'activitat psíquica, si és principalment amb el component afectiu, i aquest trastorn pues, respon a la falta d'enteniment entre l'animal i la persona. Llavors vam parlar de possibles causes, vam parlar de... La vida d'avui en dia doncs, ens porta que tenim poc temps per dedicar a les nostres mascotes, llavors moltes vegades les deixem doncs, una mica oblidats. Llavors, clar, clar, estan acostumats a estar amb nosaltres, amb els membres de la família, i clar, si els deixem una mica de banda, doncs clar... es deprimeixen.
0: Vaig trobar una persona que va escoltar doncs, el programa sí. de la setmana passada i m'ha dit, ostres, però vols dir això que pot arribar a ser veritat,
1: I
0: no?
1: Tant,
0: quan tingueu el veterinari ens ho acabarà de confirmar, no?
1: I tant que sí.
0: Doncs,
1: I quan hi ha algun símptoma de depressió, el primer que s'ha de fer és portar al veterinari perquè ell farà la revisió oportuna, mirar que no es tracti d'alguna altra dolència, perquè a vegades les malalties fa que els animals mostrin un canvi de comportament agressiu o distant, vale? I per això el veterinari pues, revisarà aquest animal i descartarà una malaltia o dolència per passar una depressió si realment posen símptomes que realment té una depressió, l'animal està inactiu, en falta de... O sigui, no menja, no beu, està distant, no té ganes de compartir els seus jocs amb ningú, està trist... Bueno, en fi...
0: Per què els gats són més sensibles que els gossos?
1: Sí, són més, els gats són més sensibles. Sí, ho he dit perquè ho porto per aquí, però ara ho explicaré. Bueno, tenint en compte la depressió dels gossos, també ho podem aplicar amb els gats. Llavors, alguna de les possibles causes de depressions en gats pot ser la falta de llibertat. Jo anomenaré algunes, potser les més importants. La falta de llibertat. Per exemple, els gats necessiten molt espai per córrer, per trepar els arbres, en fi, necessiten explorar el territori. Moltes vegades les persones ens equivoquem, i ho dic això, ens equivoquem perquè pensem que el fet de tenir-los a dintre casa nostra, doncs evitem riscos de doncs, que el gat se'n vagi, sigui atropellat o sigui caçat per un altre o atacat per un altre gos, i clar, tot això o que es baralli amb algun altre gat i això comporta doncs, enfermetats, però ens estem equivocant perquè el gat és un animal molt tranquil i llavors el fet de tenir-lo a dintre tancat sense tenir esbarjo fora, el gat es pot estressar. Se'ns pot estressar i deprimir. I si un gat s'estressa i es deprimeix, malament a rai.
0: I doncs aquests gats que estan en els pisos, esclar, ve tu aquí, per això els hi compra tot això, perquè és ràpid clar, i tot aquest
1: clar,
0: tema,
1: jo
0: no?
1: Parlo de gats domèstics, Però clar, dintre dels gats, cada animal és un món. Vale? Aviam, un gat petitó, si tu... Clar, aviam, és que clar, dintre dels gats hi ha... gats i gats i caràcters entre ells, igual que els gossos. I hi ha gats que no podien estar en un pis i hi ha altres gats que poden estar perfectament en un pis, perquè són tranquils, no ens hem d'oblidar que un gat normalment dorm entre 17 i 18 hores, que juga, que està actiu, que et demana participar del seu joc, encara que també els agraden molt les estones de soledat, perquè un gat és molt independent, sí. I també els agraden molt aquestes estones de soledat. Llavors, el que tu em deies, que per què el gat és més sensible? Perquè, per experiència pròpia, i ara una mica el fil de tot això, som una de les causes possibles de depressió, i per experiència pròpia, quan hi ha un canvi de llar, el gat és més sensible que el gos a aquesta adaptació.
0: Ah,
1: és molt més sensible. El gat, com que té aquelles molles als peus i surt per tot arreu, explora un territori bastant ampli. Quan el té dominat i tu canvies de llar, aquell entorn per ell és totalment nou. A més, si hi ha nous animals domèstics, clar, aquest animal, jo sempre dic que les persones que canvien de llar amb un gos no els hi portarà tanta feina, per res, però un gat sí, és molt sensible als canvis de llar. Llavors, el que s'hauria de fer és un període d'adaptació. Si tenim, per exemple, una habitació lliure, que el gat s'acostumi a que aquella habitació és la seva estància, provisionalment, que encara que després pugui estar fora i pugui tenir pues, les seves estancietes amb alguna manteta que estigui calent i tal, però al gat se li ha de fer un període d'adaptació. Si no, malament a rai, es deprimeix molt perquè no coneix l'entorn. Està desorientat.
0: Mireia, perdona, si el tanquem en una habitació, sí, quedarà encara molt més estressant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, però jo no m'he acabat d'explicar bé.
0: Ah, val, no, perquè si és clar, ara m'he sentit tancat en una habitació,
1: sí, no és així. Jo dic que el gat reconeixi que té un lloc, una habitació, on té el menjar, on té el gat, on té la seva panereta per dormir, el seu rascadoret, si li volem posar, o el seu tronquet, vale? Però que a la vegada el fem sortir a fora, vale? Perquè mica en mica vagi reconeixent quin és el seu jardí, vale? Que fem un període d'adaptació de fora a dins, de dins a fora. D'aquesta manera l'animal se sentirà més arropat. Dirà, aviam, jo ja començo a conèixer això, vale? Però allà tinc una estància que s'està de conya. O sigui, l'amo té que sapiguer que el gat té que estar dintre, perquè si tu el deixes a fora, aquest gat, pot ser que aquest gat s'estravi, perquè com que no coneix res, el primer que farà és, on estic? Que m'has, ajudeu-me. I pot ser que no torni, encara que hagi la confiança amb els amos, per problemes de desorientació amb aquell entorn, l'animal és molt possiblement no tornarà. Per això dic que són tan sensibles amb els canvis de llar, de mudances, etc. Vale? I sobretot
0: veiem,
1: un període d'adaptació.
0: Veiem, doncs,
1: fora,
0: que,
1: fora,
0: a veure, això
1: fora.
0: Consultant, i tu mateix que ens ho expliques ara, sí, doncs, com si s'ha de fer algun tipus de canvi de llar, sempre hi ha l'assessorament que vas preguntant al veterinari, sí, o preguntar quin és el mitjà, doncs, perquè no li passi res de tot això, no?
1: Sí, bueno, el veterinari, en aquest cas que li vaig comentar, em va dir exactament el mateix.
0: Això mateix que ens has explicat,
1: sí,
0: ara.
1: S'ha de fer un període d'adaptació de 10-15 dies, és l'ideal, de dintre a fora, que el gat coneixi dintre, coneixi fora, vale? Però que sàpiga que en tot moment a dintre té la seva estància, que té el seu menjar i tot, i que coneixi també a fora, o sigui, no és de tenir-lo tancat a dintre, no s'ha de fer 50-50, d'aquesta manera, el gat quan tingui explorat-lo a fora, ja el pots deixar perfectament a fora, i deixar-li menjar a fora, doncs, perquè ja coneix.
0: Clar,
1: tenir una gata que no se'n va... La vaig estar a punt de que se'n morís per un canvi de llar, de mudances, i em va ser molt difícil de recuperar-la. La tractava molt carinyo, li parlava, participava amb ella de coses que li agradaven, i bueno, la gata em maulava d'una manera que semblava que estava depressiva, inclús menjava en comptagotes. I era simplement perquè era molt sensible a aquest canvi de llar. I li vas tenir que fer un període d'adaptació i al final se'n va ficar fabulosa.
0: Ai, imagina't.
2: És que fins i tot es deixen morir,
1: Sí,
2: els gats.
1: Sí. Es deixen morir. Sí, s'abandonen, doncs igual que un gos.
2: Es deixen anar, no mengen...
1: I
2: es deixen morir. I sembla mentida perquè un gat sempre el veiem més independent i tal. Però sí, sí, ho són molt.
1: Pues sí, sí, sí. Sí, sí. Una possible causa de depressió, doncs és aquesta, les canvis de llar. Per això he dit que els gats són tan sensibles, la falta de llibertat, això que els gats els agrada, poden estar molt a gust a casa, però si tenim un jardí, els gats els encanta explorar, i olorar, bueno, són feliços.
0: Sí, sí.
1: Privar-los d'aquest deleit, d'alguna manera els estàs estressant. els estàs ficant en una angoixa. I ojo que amb els gats, a pesar que són molt tranquils, a l'estrès els pot provocar alguna mena d'enfermetat, alguna història estranya, eh? Mm-hmm. A l'estrès amb els gats, molt important.
0: Els gats, normalment, el que se'ls fa és que els esterilitzen, si s'han d'estar en un pis o així, perquè el gat no tingui, doncs, aquella falera de sortir i que es vulgui quedar allà.
1: Sí, i a més de marcar.
2: Mm. I de marcar perquè, territori.
1: Perquè marca i fot un apastum que és increïble.
2: Mm-hmm. Sí, sí. Mm-hmm.
1: Una altra causa de depressió amb els gats, la falta d'estímuls. També s'ha de dir, la falta d'estímuls, aviam, els gats els agrada, quan són xiquerrons, els agrada jugar qualsevol cosa. També s'ha de dir que quan són grans deixen de, que són més grans, ja deixen de ser cadells i deixen de jugar amb aquells joguets infantils, no? Això no podem tractar com una depressió, perquè és evident que quan un cadell es fa gran, un gat es fa gran, doncs aquells joguets infantils que hi solia jugar abans, doncs clar, hi han passat a la història. Però sí que quan es fa gran, ell juga d'una altra manera. I els agrada que nosaltres doncs participem i compartim les coses que ells, que a ells els agrada disfrutar. Però sense excessos, eh? Sense excessos, perquè si no el gat s'estressa i se'n va.
2: Sí, són molt delicats,
1: marxa,
2: eh?
1: Sí, marxa.
2: Sí, sí.
1: Llavors, una altra cosa molt important que potser a la gent no se li ha passat pel cap, que una causa de depressió també molt important en gats pot ser la falta de vitamines en la seva dieta.
0: Ah, mira.
1: Els gats, al contrari dels gossos, i a l'igual que els humans, els agrada el deleitar d'un bon menjar. Què vull dir amb això? Que el mateix pinso, sempre, sempre i sempre i sempre, és entrar en un estat de monotonia que és possible que es deprimeixin. Per tant, és bo amb els gats canviar de pinso.
0: Ah, vale.
1: I, com a mínim, un cop o dos a la setmana, donar-li una mica de menjar humit. Inclús una mica de tonyina fresca. Els gats són així de siberites.
0: Deixa'ls anar, eh?
1: Deixa'ls anar.
0: Sí, sí, sí. Eh?
2: Saben molt.
1: Vull dir que, fixa't tu, com als humans, els agrada deleitar de varietat de menjar. I el veterinari t'ho dirà, eh? En cas del gat. En cas del gos no, però en cas del gat sí, perquè és més siberita, té un paladar molt fi, i es deleita com als humans de canvis de menjar, i de tant en tant les has de fer un canvi de pinso.
0: Sí, escolta, però segons quin canvi de menjar els hi fas, també són tan siberites que et diuen menja tot tu, això, eh?
1: Això sí, això sí.
0: Ah,
1: sí.
0: Escolta, no, això
1: si
0: és
1: bo,
0: complicat també, eh?
1: Si mengem pinso bo, has de passar amb una altra gamma de pinso bo, perquè si els hi dones un inferior, et dirà que te'l mengis tu. Són tremendos. Llavors, l'enfermetat és una altra de les causes possibles de depressió d'un gat. Un gat, quan està malalt, o té una dolència, o té un dolor, li canvia el caràcter. Es pot comportar o molt agressiu o molt distant. Llavors, quan hi ha una cosa així, de seguida el que s'ha de fer és portar al veterinari. Perquè una enfermetat amb un gat li pot canviar totalment el caràcter, eh?
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí. El sentir-se sol... També el sentir-se sol, doncs clar, la societat que vivim avui en dia, treballem, tenim poc de temps per dedicar-hi a les mascotes. Clar, si ells estan acostumats que un o diversos membres de la família sempre han estat amb ell, quan, per exemple, un d'ells se'n va de viatge o s'ausenta, el gat això ho nota faltar un munt. I llavors es deprimeixen. Es deprimeixen per aquí.
2: Sí.
1: Vale.
0: Sembla mentida per això, eh?
1: Sí, sí.
2: Sí, ningú ho diria dels
1: gats.
2: Ningú
1: ho diria, eh?
0: Mm. Aquí quan parlem d'aquestes depressions, molta gent que ens escolta realment ho sí, troba diuen... com molt raro, no?
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí,
0: que també els animals
1: sí.
0: Es pugui passar una depressió. Sembla sí, que això només sigui del ser humà,
2: sí,
0: no?
2: I, bueno, són éssers vius, de fet.
1: Són éssers vius
2: i que senten i pateixen i estan contents, tenen sentiments com nosaltres.
0: Sí, però no acabem d'assimilar-ho, això, òbviament, eh? Ara perquè ho anem explicant.
1: Sí, no? Aviam, això està aprovat doncs, per molts veterinaris, per, bueno, jo aquí hi ha un munt de veterinaris, dones, homes, provat, que sí, sí, encara que sembli increïble, que els gossos i gats pateixen de depressions, que s'ha d'anar al tanto amb això, i bueno, i el que vas dir la setmana passada, que s'han de tractar amb la mateixa serietat que ho tractaríem amb una persona.
0: Mm-hmm. Aleshores, sempre es recuperen? Tu has tingut l'experiència, Mireia i Susana?
1: Jo, la meva experiència que he tingut és que tractant-los amb carinyo, per, sobretot parlar-los molt, quan tu veus que un gat està trist, està apagat, que no està tan actiu com estava, val? Perquè el que has de fer en un cas així és que veus que el gat està... que maulla d'una manera rara, com tristó, tu mires a la cara i veus que està trist aquell animal. Lo molt important és el carinyo. El carinyo, parlar-los-hi.
0: Més que el medicament?
1: A vegades sí.
2: Sí.
1: A vegades sí. Lo primer sempre és provar una conducta equilibrada, no? Donar-li una conducta, o sigui, participar amb ell de les coses que li agraden. Si és jugar amb un fil, amb un fil... Vale? Sobretot parlar-hi, comunicar-te molt amb ell, donar-li molt de carinyo, en fi, has d'estar sobre. Has d'estar sobre, acariciar-la, acariciar-lo, acariciar-lo. Bueno, en el cas era una femella i em va costar, però la vaig refer, perquè és que no volia,
2: No.
1: Estava apàtica, apàtica total, una gata que havia sigut buah, que és preciosa, una tricolor amb uns ulls així, que sempre tenia ganes de jugar, de menjar, perquè els gats són molt comiones.
0: Sí.
1: I d'aquí a passar a ser una gata inactiva, apàtica, que mallava de manera trista, clar, una persona que entén una mica d'animals denota que aquell animal no és que està malalt, és que està deprimit.
0: I quin tipus de medicaments que se'ls donen, com el Prozac que vas parlar la setmana passada?
1: Amb
0: després, no saps exactament el procés que hi ha, vull dir, perquè si se'ls donen un antidepressiu, a l'hora que se'ls té que començar a treure, que també es té que fer com una persona, gradualment, i anar fent...
1: Sí. Bueno, jo això ja seria un tema més de veterinari, però m'imagino que al igual que una persona
2: també s'ha d'anar retirant
1: i s'ha d'anar retirant gradualment perquè, si no, és el que diem, els afecta emocionalment i psicològicament.
0: Molt bé. Més coses, Mireia, dels
2: Susana.
0: Gats... Susana, sí, perquè ara estava pensant amb el blog de la Mireia ja.
1: Sí. Bueno, això, els tractaments, el que deien a part de... El primer abans d'entrar en fàrmacs és evitar l'amo, doncs poder consolar-los, donar-los una mica més de carinyo, arropar-los, participar més dels seus jocs i compartir més els seus jocs, encara que estiguin amb aquesta... emocionalment tristos.
0: Sí, baix de...
1: Sí. I molt important, una cosa que ara d'això, una cosa molt... Donar-los una mica més d'exercici. Que facin exercici.
0: Mira, veus?
1: Perquè a vegades l'exercici els estimula... Això és com una persona.
0: Una persona
1: surt d'una feina, si surt amb el cap, amb una preocupació...
2: Sí,
1: malament. Moltes vegades t'has de ficar un xantal i dic, vaig a fer 2 quilòmetres. Pim, pam, i allò ja s'ha acabat.
0: I sembla mentida, que s'acabi la preocupació.
2: Escampes la boira.
0: Sembla mentida, aquella preocupació, i segueix sent, però resulta que ja està una mica difuminada, no? Mireia, avui ens has parlat, doncs, de... Susana, ens has parlat de la depressió dels gats, i ara la Mireia, doncs, vam dir que ens aportés alguna cosa doncs curiosa amb vos dels animals. A veure què ens pots explicar avui.
2: A veure, una. S'ha mort el gos més gran del món.
0: Quants anys tenia, a veure?
2: Tenia 8 anys, perquè els gossos com més grans, menys viuen. Era un gran danès que es deia George i media 112 centímetres d'alçada.
0: Ui.
2: I el toldato pesava 110 quilos.
0: Una bestiassa, no?
2: Era brutal. Vull dir, el gos, el veus, hi ha imatges a internet i tal. És impressionant, el gos. Vull dir, i el que arribava a menjar...
0: Ui, devia ser una renda,
2: sí. I en canvi, vull dir, es veu que quan anava... en un parc i tal a socialitzar-se amb altres gossos, els altres li tenien por, evidentment,
1: clar,
2: perquè era com un cavall allò,
1: clar,
2: però, i en canvi era un gos la mar de tranquil.
0: Però s'ha mort bé perquè li tocava que
2: ja era gran per un gos d'aquest tamany, era gran 8 anys i un gos de pura raça. Això era una. Després, a partir de l'estiu de l'any vinent, els gossos podran anar al metro.
0: Sí, vaig veure doncs, que es començava a moure's aquest tema. Que altres països es veu que ja hi van, no?
2: Sí,
0: no, metro?
2: Sí, sí, ja hi van, en altres països europeus i tal. Llavors podran anar al metro, hi hauran unes restriccions, per exemple, amb hores punta, no perquè... A veure, també el poden xafar. Clar, clar. I tal, quan hi hagin esdeveniments extraordinaris, tampoc, però amb hores normals, que no hi hagi molta afluència de gent, doncs podran anar al metro, amb morrió...
0: Però com després, si per exemple l'animal té ganes doncs, de fer alguna de les seves necessitats i està allà dintre, això podrà ser una mica de cacau, eh?
2: Però és que l'animal que està educat, normalment quan està en un lloc tancat, encara que no sigui casa seva, no ho fa.
0: Ah, no, val.
1: I a més, si porten amb corretja...
2: Sí, doncs, llavors... han d'anar amb corretja i que no sigui extensible la corretja.
1: Clar, clar, per això...
0: És
1: per
0: a dir, després hi ha el gos, primer de tot, ja té aquesta educació. Aquesta educació,
2: sí. I
0: amb les corretges tu li sigues si vol fer... Però esclar, jo, amb el que dius tu, Mireia, dius, anda, això podrà ser, bueno, un desastre, no?
2: Sí, home, un animal ben educat no es fa res dins d'un lloc tancat, normalment, encara que no sigui a casa seva. Ell sap que en un lloc tancat no pot fer res.
0: Ah, molt bé, no? Molt bé. No,
2: si estan ben educats.
1: Sou bé, molt interessant. Home, i ben organitzat, doncs pot funcionar.
2: Jo penso que sí, vull dir, perquè jo a vegades a Barcelona havia tingut problemes per anar d'un lloc a l'altre amb els gossos. I havia d'anar a peu, perquè...
1: Clar, perquè no ni metro...
2: Sí,
1: ni
2: si no tenia el cotxe a disposició, havia d'anar a peu.
0: Jo suposo que amb els invidents sí que se'ls devia permetre doncs, anar...
2: Els gossos pigalls sempre poden anar a tot arreu. Uh-huh. A tot arreu, perquè, clar, són els ulls de la persona, que guien.
0: Molt bé. Doncs una bona iniciativa que ens posem a l'altura també amb algunes coses com altres països, perquè és clar, els altres països deu ser, ja deu fer bastants anys, no? Que,
2: fa molts anys, que això ja és... I a França, per exemple, pots anar amb el gos a tot arreu, fins i tot a l'entrada dels bars hi ha una galleda amb aigua i un rètol que posa el bar del gos.
0: Ah, està bé, molt bé, no?
2: I el gos veu aigua allà.
1: És una altra història.
2: Sí, pots entrar a restaurants. Pots entrar a restaurants amb ells, anar a hotels. També he anat a hotels aquí a Catalunya.
1: Aquí també.
2: També, però n'hi ha pocs.
0: Clar, però França, a tot arreu veus bueno, aquest rètol que s'ha vist tantíssimes vegades del gos doncs, a tatxar prohibint, no?
2: Sí.
0: Clar, després.
2: Però... Fins i tot hi ha un rètol amb un hotel que deia... I es veu que hi va anar un senyor, va preguntar, escolti'm, que puc venir amb el gos? I el propietari de l'hotel li va dir, miri, a mi... Cap gos m'ha robat les tovalloles. Cap gos m'ha portat mai cap problema.
1: Quanta raó que té.
2: Cap gos m'ha fet això. Diu, per tant, el gos pot venir. Vostè
1: ja ho veurem. Vostè ja ho veurem. La veritat és que...
0: Està bé.
1: No va. No, però jo trobo molt interessant que cada vegada més ens anem posant una mica... a nivell europeu, que hi ha normes de llei de protecció per animals, però que a les administracions no es tiren enrere, no els hi faci por, i que els jutges apliquin les normes, perquè hi ha un codi penal...
2: Sí, i però no és prou dur.
1: Sí.
0: No és prou
2: Espanya dur? No és prou dur.
1: El que passa que no s'aplica, Mireia. Potser i les administracions tampoc. No tenen cap interès. Tenen molt desinterès. Però si hi ha un codi penal, hi ha lleis de protecció per animals, i el problema és que no es fan complir les lleis. Sigui perquè els jutges els hi fa por, perquè això ho vaig llegir, i les administracions no hi posen cap tipus d'interès.
2: Als Estats Units, fins i tot, penes de presó, d'anys, per maltractament animal.
0: Molt bé. Però si es vol tenir un animal, a veure, ha d'estar doncs, respectat, no?
2: Clar. Home, clar, s'ha de respectar. Tot ésser vivent s'ha de respectar.
1: Això, tot això es mira molt a França, és el país que tenim aquí, el país veí.
2: I Anglaterra també.
1: És una passada. Mira, conec un senyor de Fogars, que l'altre dia té una filla a França, i té una gata. Tu imagina't com tenen els animals a França. Jo he estat a França estiuejant perquè tinc família allà i mai he vist un gat ni un gos abandonat. I aquest senyor, aquesta noia, té una gata, se la van portar cap allà. I aquesta gata maula o ja se sent una mica massa, ja té els veïns allà. Què passa amb la gata i tal? Fins a tal punt que aquesta gata li han dit que s'ha d'esterilitzar. I la noia, coi, és obligat a esterilitzar-la. I ara fixa tu la mentalitat espanyola que estan pensant de portar-la cap aquí per no parar-la, perquè aquí, com que no hi ha cap tipus de...
2: Sí.
1: D'interès, sí, no, posem
0: així, no, entre cometes. No hi ha cap normativa d'aquestes que obliguin.
1: Normatives n'hi ha, còdics penals n'hi ha, lleis de protecció n'hi ha, però no es compleixen. Mm. O sigui, per poc interès i perquè els jutges tampoc no posen la pell a l'assador. Vale? No. Es foten enrere. Mm. Vale? Però fixa't com allà l'han obligat a esterilitzar-la i li han dit un preu raonable, cosa que si ve cap aquí li fotran un clatellot.
0: Sí.
1: I prefereix portar la gata cap aquí que no esterilitzar-la.
0: Fixa't
1: fins... Ja només això és lo diferents que som. Més amb ells. Quina mentalitat.
0: Molt bé. Susana i Mireia, ha estat molt interessant tot el que hem exposat aquí. Esperem que la nostra audiència també ho hagi agafat d'aquesta manera. Sabem molt més del que sabíem cada setmana envers els animals. I bé, la setmana que ve us esperem a la mateixa hora.
1: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Gràcies.
2: Adéu.
3: Ara i aquí.

0: càpsules informatives.
1: El Teatre Claver implanta el sistema de venda d'entrades a través d'internet. Des del 18 d'octubre, els usuaris poden accedir al web www.teatreclaver.cat i comprar directament des de casa les entrades dels espectacles, sense cap comissió. Es manté també la venda d'entrades a taquilla i el sistema de reserves a través del telèfon. Tot plegat amb l'objectiu de facilitar al màxim al públic el procés d'adquisició d'entrades per assistir a les diferents propostes de la programació estable del Teatre Claver.
2: Hamburgueses amb gust de bistec. Bistecs amb gust de pollastre.
3: Ara i aquí.

0: És moment d'estar amb molta atenció, sí. És moment de rebre'm en Salvador Román. Salvador, bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs bé, nosaltres que estem a punt per aquesta llibreta de ball i estarem doncs, a punt per estar compartint aquesta estona estirant del fil al teu costat.
1: Sí, seguirem el fil d'aquests ritmes que el dimecres passat vam acabar amb el vals d'aquest carnet de ball que sempre he anat dient que era de sud-americà, d'un club social, i vam parlar del vals. I avui ens tocaria pues, l'últim d'aquest carnet, perquè llavors, encara que farem un petit espai per parlar d'un carnet d'aquí Tordera, ja enllaçaríem, potser seria la setmana següent, amb el que són els balls de saló, els balls de competició, els balls estàndard i tot això.
0: Fem una miqueta de repàs del primer ball que com se deia el primer ball que vam parlar, sí, com va començar ja aquesta programació? És que d'aquest...
1: Es deia Lanceros.
0: Lanceros,
1: amb el pas de 4 i amb el vals, i ara i avui farem la polca.
0: Oh, fantàstic.
1: I acabarem amb la polca, però llavors, per enllaçar amb aquests que dèiem, farem una mica d'aquest un repàs aquí a Tordera, l'embalat del 1913.
0: Déu-n'hi-do.
1: El 16.
0: Molt bé, perfecte.
1: Per tant, avui començaríem dient que la polca és d'entre les tres versions, hi ha moltes de versions, i de tots els ritmes hi ha moltíssimes versions. I de la polca n'hi ha més d'una, jo vaig triar la que ara explicaré. Diu que hi ha que l'origen de la polca em quedo amb una de la més bonica, que coincideix amb ser la més romàntica. Diu la llegenda van trobar un jove músic passejant pel bosc a la recerca d'inspiració quan casualment es va trobar amb una camperola txeca que anava pel camp tranquil·lament ballant i cantussejant una cançó pròpia. El jove músic, a més de enamorar-se, va agafar llapis i paper i va transcriure els primers compassos del que seria la polca. Diu, la història d'amor que després hi va haver entre ells, ja ho deixarem per una altra ocasió, però bé, sí, ben segur que devia ser bonica i apassionada. Així doncs, l'origen de la polca és txec, i aproximadament l'any 1830. El 1835 arribà a Praga i el 1839 a Viena. El 1840 a París i el 1844 a Nova York i fins a arribar a Calcuta l'any 1845. I aquí a Espanya va arribar el mateix any que a Nova York, i cap al 1850 a tot Europa es ballava la polca. I ara n'escoltarem una que és molt coneguda de l'Strauss, que és la polca del xampany.

0: Déu-n'hi-do, que cava que has portat.
1: Fa festa, no?
0: Que cava que has portat en forma musical. Sí. Està boníssim, ha sonat molt bé aquesta polca, molt bé.
1: Bé, doncs els oients ja veuran que aniran escoltant unes quantes polques i que totes són bastant diferents. Tot i si veiem polques, són diferents.
0: Perdona, Salvador. Noto que la polca, des de que has dit a la data doncs, que es va començar a presentar, Déu-n'hi-do, va anar molt ràpida a expandir-se doncs, per tot arreu, potser amb uns 5 anys, més o menys, em sembla que...
1: Va anar ràpida. Totes les, tots els ritmes que agraden, de seguida es desenvolupen i van molt ràpidament.
0: Sí, sí, sí, però molt, Ara, com ho anaves explicant, Déu-n'hi-do, no? Molt bé.
1: I ara, per enllaçar amb un altre port, que seguirem el fil d'un tal Ramon Covarrubias Garza, que va néixer a Monterrey, a l'estat de Nuevo León, Mèxic, el 1945, que és el rei de l'acordió i cantant de música del nord. Va estar nominat en 6 ocasions amb els Premis Grammy, que són els Oscars de la música, diguem així, el qual ha guanyat en 4 ocasions. La seva destacada trajectòria musical l'ha convertit en un dels icones de la música popular mexicana. Té un seguit de popurris de polca molt interessant. I ara escoltarem, doncs, un licio que diu així...

0: Ja.
1: Ei, Salvador, però escolta'm, ara que...
0: Ens hem cansat de ballar la polca.
1: No sóc la dic això, però bueno, escolta'm una cosa, semblava ben bé com si estiguéssim escoltant una mexicana, t'ho deia, no? Una ranxera,
0: sí,
1: no?
0: És que hem parlat de Monterrey, Estado de León, Mèxic, doncs és una polca d'origen mexicà.
1: És a dir, després hi ha polques que segons la sona...
0: Claro.
1: Val, està bé, doncs està molt bé.
0: Molt bé. Doncs mira, continuarem i estrenarem el fil, perquè la polca és una dansa popular apareguda a Bohèmia, el 1830, ja hem parlat del 1800 més amunt, i ara estirarem el fil i parlarem d'una altra cosa, perquè estem arribant ja per preparar l'hora de dinar. Uh-huh. I estirem el fil i direm que amb el nom de Bohèmia podem associar moltíssimes coses, com per ara un restaurant que hi ha Sabadell.
1: A veure, ui.
0: A Sabadell, mira més per on. Hi ha un clàssic restaurant elegant i alhora proper que obre les portes no farà pas més d'un any, i és un establiment en el qual es gaudeix tant de gastronomia exquisita com d'ambient distès, ideal pel glamour de la música, posa música jazz que sona suaument pels altaveus, i les especialitats són l'ànec i el foie.
1: Oh, que bo, no?
0: Que sí, que li agrada l'ànec i el foie. Sí. Ingredients amb els que juguen per desenvolupar receptes de creació com la Fortunada Mil Fulles de Foix. Bohèmia també és una cadena de botigues de roba d'alta costura, i també Bohèmia és una regió més occidental de les tres regions històriques que componen la República Txeca. La capital de la ciutat, tothom deu saber que és Praga. Praga és la capital més gran del país. La principal ciutat, hi ha una que se'n diu Cesque Budejovic, principal ciutat del sud de Bohèmia. Allí es produeix la coneguda cervesa txeca, la Budweiser, que no és, no és l'americana, no es pot confondre. N'hi ha una altra que és l'americana, que és la Budweiser. I llavors hi ha una altra ciutat, que és el Krumlov, del sud de Bohèmia, que és una encantadora vila medieval, inclosa en la llista del patrimoni mundial de la UNESCO. I podríem estar parlant de moltes coses de Bohèmia, no? Digues.
1: No, és que ara estem parlant de coses de Bohèmia, però jo m'he quedat encara amb molt bon regust d'aquest restaurant.
0: On? Bueno, hi pots anar, eh?
1: Sí, però esclar, és que jo... No,
0: propaganda jo, no en farem pas.
1: No, però jo a Sabadell.
0: Sabadell, segur que si us hi preguntes per un restaurant...
1: Especialitzat, amb ànec?
0: Amb ànec, amb foie i amb mil fulles, segurament...
1: Però Sabadell, aquest que tenim aquí.
0: Sí, aquest sí. Que també... No és a Mèxic.
1: No, és que m'ha fet gràcia, però esclar... Després,
0: sí, jo també.
1: Has parlat i parlat de
0: Bohèmia. Hem estirat el fil i hem arribat a Sabadell.
1: Pues bé, jo m'he quedat amb les sales que pensava que ens explicaries encara més coses. I aquí en aquest restaurant, i continuem, hi ha música tot el rato.
0: Sí, hi ha molt bon ambient, hi ha molta,
1: molt bé.
0: De relax, molt de tranquil·litat.
1: Ah, molt bé,
0: ja
1: perfecte.
0: Toquen molt de jazz.
1: D'acord. Perdona que t'hagi tret amb aquesta explicació que em feies de Bohèmia.
0: Sí, doncs, bueno, estem arribant a la polca a Txecoslovàquia, que creix característiques de polca, que totes s'assemblen molt, els ritmes canvien, no? Hi ha l'austro-húngara i d'aquí va passar a Alemanya i després a França, però ara podríem escoltar-ne una d'húngara, una polca húngara, que diu així.

0: bé, doncs...
1: Valenta, aquesta polca, eh?
0: Sí, una mica diferent. Sí, doncs sí, aquesta, sí. Aquest tipus de polca, aquest ritme, és el que va arribar a Nuevo León, a Sud-amèrica. A Argentina, a Xile, a Estats Units, a Mèxic, a Perú, a Paraguai, on se l'ha anomenat també Puraei. I Uruguai s'ha esdevingut des de que va arribar a mitjans del segle XIX amb estils particulars, amb una de les músiques folklòriques nacionals. És la música folklòrica també de Nicaragua, al costat de les masurques i el son nicà, on va ser portada per immigrants d'Europa Central i Espanya, que es van assentar principalment a la zona centre del país. Música recopilada principalment per Carlos Mejía Godoy i els de Palacagüina.
1: Aquests coneguts,
0: són coneguts, eh? Aquests ja sonen més. I per acabar amb les polques, quasi per acabar, escoltem una que és de la nostra orquestra mediterrània i se'n diu la polca Pico la Polca. També és un pèl diferent. És més sardanada, aquesta.

0: Bé, aquesta és una polca més casolana, vull dir, i quan acabaven la polca, acabaven la primera part, moltes vegades estem en vals, llavors la segona part, amb aquests carnets de balls tan antics, doncs, tornaven a començar per, com al principi, lanceros, vals, polca, pas de quatre, i anaven fent així,
1: sí,
0: no?
1: Ho tenia ben estudiat, perquè amb el lancero, me'n recordo, això,
0: ben estudiat, ben estudiat.
1: Se deuen recordar que eren molt lents, molt com de presentació, sí. Molt de, després de la polca, sí. Anem una miqueta a poc,
0: n'hi havia d'altres que es van utilitzar també molt de temps, no sé si es ballaven en aquest tipus de ritme, en els embalats, que si podem fer un impàs després en parlarem una mica amb els dos o tres ritmes que es feien en l'embalat d'aquí, mm-hmm. I veurem que també era una mica així, no?
1: El que passa que jo ja m'he anat després de ballar la polca, se m'ha servit el lancero, i jo sí, que descanses, bueno, ben descansat.
0: Potser hi ha poca gent que el recordi o el conegui, no? Perquè mm-hmm. és un ball així molt, diem, sembla militar, no? Això de lanceros.
1: Sí, sí, sí.
0: Devia ballar molt l'aristocràcia. I...
1: Sí, però bueno, si posem una mica l'audiència, doncs amb aquells balls que es feien de grans palaus, que tot era molta reverència i coses així, mm-hmm. jo m'he quedat amb aquesta idea.
0: Sí, sí.
1: Era més àmplia la que tu has explicat, Salvador?
0: Sí, més àmplia.
1: Però jo m'he quedat amb aquesta.
0: Doncs dèiem això, que les segones parts començaven exactament igual que al finalitzar la primera part i s'acabava això amb el pas de quatre. I hi havia una altra que era molt típica que s'acabés, que era una polca que se'n deia, no, on deien el, com una marxa, no? I se'n deia el galop final. I aquest galop final l'escoltarem de la mà de Leo Delibes i la seva orquestra.

0: després d'aquest galop final, molt diria bé, que el ball s'ha tancat, s'han apagat els llums i per un altre any, no?
1: Sí,
0: és el galop
1: sí,
0: final de fi de festa i de programa.

I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta, el moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí, per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim torcet d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes,

0: perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim passa millor. Soc la Rosa Maria Ruscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics.
1: Aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, amb aquest tema, amor, amor, nació de ti, nació de mi, nació de l'alma. Comencem aquesta estona de Tot Recordant i que ens acompanya la Roser Rocafort. Bon dia, Roser.
1: Hola, bon dia, Rosa Maria, als nostres oients. I gràcies per estar amb nosaltres.
0: Molt bé. Saben, doncs, que aquesta és una estona d'aquest magazín Ara i Aquí, que bé, l'hem fet aquest estiu. Estem en el penúltim programa, ja, Roser.
1: Ai, doncs, com passa el temps,
0: passa el temps. Després semblava que era ahir, doncs, que començàvem a lligar-lo, eh? I,
1: mira, bé, però serà en preparació d'una cosa millor.
0: Molt bé, i tant que sí. Doncs bé, nosaltres, que ja saben que aquesta estona és més que tot perquè vostès ens truquin, facin la seva sol·licitud, dediquin la cançó o diguin, simplement vull escoltar aquest tema i el nostre company en Martí, doncs, la cercarà amb molt de gust.
1: Sí, perquè hi ha hagut d'oients que diuen, me la dedico a mi mateixa.
0: Tant que sí,
1: doncs això també està molt bé.
0: I tant que sí. I per escoltar, perquè aquí, doncs, el banc de discografia és prou ampli i bé, la podem cercar. Estem pendent encara del Deep Papa, eh?
1: Sí, aviam si... Bé, hi ha algun altre que no me'n recordo que la tinc apuntada, però bé, recordem que hi va ser el sant dels Ramons i les Ramones.
0: No, i tant.
1: I així no hi ha cap trucada de moment, no sé, podríem trobar, aviam si troba en Martí aquell vals Ramon, no sé quin cantant la tenen aquí a Ràdio Tordera, perquè la canten diferents cantants, però és un valset molt maco de Ramona. Si tinguéssim la sort de que en Martí la trobés, la dediquem a tots els Ramons i a les Ramones en aquest cas, però a veure.
0: Encara que hagi passat, que és allò que diuen, que els sants tenen octava, no?
1: Oh, i tant. Oh, i mira, i me fa gràcia, m'agrada aquesta cançó perquè la meva mare, se'l sigui, es deia Ramona.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Pues bé, que
1: i
0: nom,
1: sempre
0: com a Ramona...
1: que sento aquesta cançó, penso en ella.
0: Ah, sí? No, ara, pràcticament, em sembla que no n'hi ha cap que es digui Ramona.
1: No gaire, són gent gran.
0: Si hi ha algú que es digui Ramona, que a veure, que ens truqui,
1: que ens truqui.
0: Farem una mica d'homenatge.
1: Jo me dic Ramona, doncs la felicitarem personalment.
0: Fem retrucada, Roser.
1: Sí, hola, bon dia, amb qui parlem?
2: Amb
1: la Quimeta Costa. Sí. La primera, avui, la Quimeta. Quina cançó voldries escoltar?
2: Això de Ramona m'hi apunto.
1: Sí, la d'en Trobada? Ah, està sonant, diuen Martí, jo ara no la sentia.
0: Està sonant, està sonant.
1: A qui la dediques, Quimeta?
2: Doncs mira, principalment a vosaltres, perquè aquest programa que heu dit és el penúltim, no sigui el penúltim.
1: Bé, ja serem la recordança.
0: Serà penúltim en el magazín Ara i Aquí, però la Roser farà cap al capvespre, segurament, que haurem de lligar l'horari, tornar a fer les recordances, eh?
1: Sí, l'horari i el dia.
0: I el dia.
2: Quan estareu juntes?
0: No, no, això no.
2: Esteu juntes.
0: Cada una ja surt lliure i a la seva bola.
2: Molt bé.
1: I la dediques amb algú més, no?
2: No, a vosaltres.
0: Gràcies.
2: I a la ràdio, i a la gent que escolta la ràdio.
1: Doncs molt bé. Gràcies, Quimeta, una abraçada.
2: Una Ramona, una de Luis.
1: No, si està sonant.
0: Està sonant, la pujarem una miqueta?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Una abraçada. Adéu, Quimeta, adéu.

0: Doncs bé, Ramona, un tema que dedicàvem a tots els Ramons, a tots els Ramones, i tenim dues trucades esperant. Doncs, Roser, agafem ja la primera. Bon dia.
1: Hola, aquí és la primera. Amb qui parlo?
2: Soc la Paquita.
1: Hola, la Paquita Fors.
2: Sí.
1: Digue'm, Roser, Paquita.
2: Primer de tot, felicitar-te perquè aquest programa és estupendo.
1: Gràcies.
2: I jo voldria o dos gardènies o Acapulco.
1: Val, és una la que trobi primer en Martí, eh? I a qui ho dediques, Paquita?
2: A tot el poble i a vosaltres, sobretot.
1: Gràcies.
2: Que Déu vos doni vida i salut. I que això que diu la Maria Rosa, que és l'últim programa, això no, eh?
0: El penúltim d'aquest magazín. D'aquest magazín del matí. Perquè la Roser farà el seu programa de recordances les tardes, eh, Paquita?
1: Bueno, com fèiem abans. Abans ho fèiem a la nit perquè no podia fer-ho a la tarda, però ara amb un horari més adient per tothom, eh?
2: Bueno, molt bé.
1: De cara a l'hivern.
0: Gràcies per la trucada, Paquita.
2: Perquè la Roser en sap molt.
1: Ai, gràcies, Paquita. Una abraçada per tu. Ja t'escolto quan també fan les teves receptes culinàries, eh? Vinga.
2: Bueno, però tu
1: saps
2: molt més que jo.
1: No, que
0: cada una amb el seu àmbit, eh?
1: Exacte.
0: Cada una amb el seu àmbit.
1: Vinga, una abraçada, Paquita. I em penso que tenim una altra trucada. Hola, bon dia, amb qui parlem?
3: Hola, bon dia.
0: La Lolita.
1: La Lolita, aquesta veu tan... tan coneguda.
3: Ja ho veig jo.
1: La Lolita. I la Lolita, quina cançó voldria escoltar?
3: Mira, buenas noches, mi amor.
1: Ai, sí, Mariano, que Luis Mariano, que maca aquesta.
0: Que maca, no.
1: Tu te'n recordes que la Carmen Ovalar, pobreta, sí, el cel sigui, sempre la dedicaven al seu Joan?
3: Oh, sí,
1: era fantàstic, li encantava a ella, sempre pel seu Joan, aquestes buenas... Mira, recordarem a la Carmen amb aquesta cançó.
3: Sí. Exacte, sí.
1: I a qui la dediques?
3: Mira, tots els Ramons i Ramones, que avui és Sant Ramon. Bueno,
1: Sant
3: Ramon, és igual, Sant Ramon.
1: És igual.
3: Després a la Montserrat Sala, que se millori, i a totes les malaltones, que estiguin bones totes ben aviat, igualment si hi ha algun marit. A tu i a la Roser, a totes les vostres famílies, al meu Marcelí,
0: ara.
3: I a tothom que escolta aquest programa.
1: Que no falti el Marcelí.
0: Gràcies, gràcies, Lolita.
3: També felicitar el meu net, que demà fa 18 anys.
1: Ui, no, ja és major d'edat, no?
3: Sí, diu que ja no podem dir res.
1: Ah, quina gràcia, sí. Està bé aquesta. Sí. Molt bé, Lolita.
0: Felicitats per la part que et toca, per Lolita.
1: Això. I gràcies per trucar, adéu-siau.
0: Una altra trucada, vinga, l'agafem.
3: Vacances, Rosa Maria.
0: Perdona?
3: Felices vacances.
0: Gràcies, no, però fins la setmana que ve, eh? Dijous que ve encara diem adéu-siau. Vinga.
3: Ja
0: ho d'acord, gràcies.
1: Vinga.
0: Gràcies.
1: I tenim una nova trucada. Hola, bon dia, amb qui parlem?
4: Hola, Palmira.
1: Hola, Palmira, què tal, vaca?
4: Hola, molt bé, i vosaltres també.
1: També, mentre estiguem aquí és bon senyal.
4: Sí,
0: I esperant-vos a vosaltres. Si sou vosaltres a l'altre costat del telèfon, encara més que bé, eh? Això és el principal.
4: Sí, tant. Escolta,
1: sí,
4: jo voldria el rei, que, bueno, si teniu el rei, que és una ranxera.
1: Sí, que la cantava Jorge Negrete, inclús l'havia cantada la Conxita Bautista, en fi. Aviam si la trobem.
4: O si no...
0: no, segurament que
4: la banda sonora de Maricel.
1: Ah, també, també són maques. De la Maricel té tot un gran repertori, eh? D'aquella opereta de Goll de Gom.
4: Sí, això.
1: Aviam, doncs, quina trobarà Martí, eh?
0: La teva dedicatòria, Palmira.
4: No, mira, per tothom, per vosaltres i per tothom que escolta.
0: Molt bé, i és que a tu t'agrada escoltar aquestes cançons, també, eh?
4: Sí.
0: Molt bé, perfecte, així ens agrada. Molt bé.
4: Vinga,
1: adéu,
0: bon dia.
1: Adéu-siau.
0: I més trucades, les agafem. Bon dia.
1: S'ha tallat.
0: Bon dia.
5: Hola.
0: Sí, aquí hi ha, sí.
5: Hola. Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
5: Roser, amb l'Antònia, l'Antònia Moisès.
1: Oh, l'Antònia, què tal, maca?
5: Molt bé, i tu?
1: Mira, bé, aquí, escoltant-vos a vosaltres.
5: Fes un programa molt maco, eh?
0: Bé, gràcies, gràcies.
1: Ens recordarem de temps passats, eh? Que sí?
5: Sí, sí.
0: Però ara estem al present, ara estem al present. Ara estem ara i aquí, que és el nom d'aquest magazín, no? Ara i aquí.
5: Sí,
0: ara...
5: si no se'ns posa la pell de gallina.
0: Molt bé.
5: Bueno, a veure si me sabré explicar. Jo voldria, si pogués ser, una de Frank Sinatra, aquella Dos Estranyos.
0: Estranyos en la noche.
1: Estranyos en la noche, sí.
0: Però bé, a què la dediques, Antònia?
5: Mira, ahir va ser el sant del meu gendre... i després li dedico la Roser pel dia 7, ja li dedico en...
1: Ui, caram, que vas adelantada, però...
0: Deixa-m'ho apuntar jo, perquè
1: sí, a mi passa... És el 7 d'octubre, eh?
0: Ah, d'octubre, d'octubre. Ah,
1: bueno, no es passa el 7 de setembre,
5: sí, eh? Sí, estem al setembre, però... Pues...
1: Bueno. Totes maneres, gràcies, eh?
5: Te la dedico igualment, Roser.
1: De totes maneres, gràcies, Antònia.
5: Per tota la ràdio d'Ordera i per tots els oients.
0: Molt bé, moltes gràcies.
5: I per tota la meva família.
1: Gràcies. Exacte,
0: Antònia.
1: Vale. Vinga, una abraçada.
0: Una abraçada,
1: Antònia.
0: Adéu-siau,
1: adéu-siau.
0: Martí, anem rebent trucades, sí, o ens anem cap a la cançó? Doncs bé, Roser.
1: Acapulco, penso que ara és la que ens té preparada, que és la que ha demanat la Paquita Forç.

0: Bé, hem acabat d'escoltar aquesta bonica cançó d'Acapulco, Roser, que ens la demanava, la Paquita.
1: La Paquita, eh? Fort, doncs, sí.
0: Paquita, molt de carinyo cap a vostè, també. Tenim més trucades, l'agafem, Roser.
1: Sí, hola.
2: Hola.
1: Amb qui, aquí parlem?
2: Amb la Carmen.
1: Pujol. Hola. La clienta també fixa, eh? De tots els programes, perquè és una gran oient, la Carmen.
2: I tant.
1: Digue'm, maca.
2: Doncs jo ara m'agradaria que
1: em
2: posessiu
0: O
2: Sole Mio.
1: Ah, sí.
0: Oh, italiana, italiana.
1: La canta en Josep Carreras, la canta en Luis Mariano, sí, la canta en Plàcido Domingo.
0: Carmen, tu estàs enamorada de les cançons italianes, eh?
2: Jo estic enamorada
0: de les cançons italianes.
2: De
0: què, dius?
2: D'un italià.
0: D'un italià estàs enamorat?
2: Ai, ja us explicaré
0: un dia. Vale.
1: Si no, ara no ens l'expliquis pas, eh? Que ja no seria un
2: secret.
1: Ja no seria un secret.
0: Molt bé, qui la dediques, Carme?
2: Em va costar molt car, aquell.
1: A qui la dediques, Carme?
2: Al meu home.
1: Home.
0: I a l'italiano.
1: Al teu italiano. Home, és que Escalla és ben de procedència italiana. El cognom de Luca, eh, que sí, Carme?
2: Que sí.
1: Doncs molt bé. Algú més? I si no, doncs...
2: I després amb una meva amiga que està aquí, va per ella també.
1: Ah, per l'amiga. Doncs una salutació.
0: Moltes gràcies. Molt bé, gràcies.
1: Vinga, fins una altra. Adéu, Carme,
0: adéu. Doncs bé, nosaltres que passen 5 minuts del punt d'un quart d'una, nosaltres que recordem el telèfon de la ràdio, si ens volen trucar, que és el 93-764-28-93, i que bé, doncs anem agafant més trucades i més dedicatòries. Okay. Bon dia.
1: Hola,
0: bon
1: sí, és que ara ens acaba d'avisar bon Martí que teníem una altra trucada. I qui és aquesta Joque?
0: La?
2: Joque, la Pepita.
1: Ai, Pepita, no t'havia pas conegut amb la veu. Què tal?
0: Sí. Aquesta la Rosa Maria, ara que començarà a enronar i no se'n recordarà de mi, eh? No,
2: ara
0: no, no.
2: Jo busquem un vals ben maco, un vals. Que vulgui sol o l'emperador, el que vulgueu.
0: Molt bé.
1: Un vals, sí.
2: El dedico a la meva filla, que el dia 8 és el seu sant, Santa Muri.
1: Ah, ah, sí, és veritat, és veritat. Sí, sí, el dia de les Mare de Déus trobades, no?
0: Molt bé.
1: Que sí?
2: I vosaltres i tot per bé, eh?
1: Doncs vinga.
2: I els que no ens escolten també.
0: Sí. Molt bé. No, els que no ens escolten no cal. Molt bé, Pepita, nosaltres que anem cap a vostè molt de carinyo a la seva
1: sí,
0: família.
1: I una felicitació de nos per la Núria, eh? Adéu-siau.
0: Doncs bé, Martí, no sé si tenim cap més trobada. Si no en tenim, jo m'agradaria que poséssim aquella cançó que hem...
1: El rei.
0: A veure, ara. Però en tenim una d'abans que li han dit a Antoni Vilà que la posaria, que és que li agradava molt, que era dels Platters,
1: sí.
0: I es deia Roser, aquesta cançó, em sembla que
1: Holy You.
0: Doncs a veure, Toni Vilà, si ens estàs escoltant, estàs en el cotxe, estàs a la carretera, para't un moment i relaxa't i escolta aquesta cançó que nosaltres, la Roser i jo, te la dediquem molt especialment per tu. Oh.

0: 5 minuts, 2:15. Nosaltres que estem aquí a punt d'anar rebent més trucades, i que no, si no hi ha la trucada, que en moment doncs li incidem a que la faci. Esteu a punt d'escoltar el rei, no?
1: El rei, que ens ha demanat la Palmira.
0: No ho veig,
1: això ens l'ha trobat. És que estem buscant la de Lolita Caimel, una de Luis Mariano, i no ho trobem, Lolita, però espera que una o altra te posarem, eh? Lolita.

0: Així ha sonat el rei, una doncs, cançó que de nosaltres des d'aquí, des de la ràdio, tindrà aquesta estona tot recordant, la dedicàvem cap a la Palmira i esperem doncs, que l'hagi pogut disfrutar.
1: Feia temps que no l'escoltàvem.
0: Sí, aquesta, jo quasi no la coneixia.
1: Aquesta ranxera, aquest vals ranxero.
0: Amb la tornada, dius, home, sí, aquesta la conec moltíssim. Doncs bé, nosaltres que anem en breus segons, a breus segons de publicitat, sí que els anem dient a la nostra audiència, doncs, que si volen poden anar trucant al telèfon de la ràdio i bé, en aquest cas, fer la sol·licitud de la cançó que els agradaria escoltar o dedicar. Anem cap a publicitat i tornem de seguida.
2: D'11 a 1, a Ràdio Tordera, ara i aquí, d'estiu, amb Rosa Maria Ruscalleda.
3: 107.1 FM.
4: Fisiotordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, dirigit per Míriam Mortal. Fisioteràpia traumatològica, reumatològica, neurològica o pediàtrica, magnetoteràpia, mesoteràpia, electroteràpia, escola d'esquena i tractaments per la incontinència urinària. Tenim concert amb mútues. Fisiotordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, carrer Amistat 1820, telèfon 93 764 3808, hores convingudes.
5: Quina és la primera cosa que fas quan et lleves? A Ràdio Tordera fem un repàs de titulars dels articles d'opinió més destacats dels diaris a De Bon Matí. De dilluns a divendres a les 9 del matí.
6: Tant si has de construir una casa unifamiliar, un bloc de pisos o qualsevol tipus d'obra nova, o has de reformar casa teva o rehabilitar una masia, fes-ho amb Construccions Alaric. Consulti'ns un pressupost, li informarem sense cap mena de compromís. Ens trobaràs al carrer Menéndez Pidal, 37 de Tordera, o al telèfon 93 764 0467. Construccions Alaric.
7: Viatges Carrefour ja hem arribat a Tordera. T'oferim el millor en viatges, venda d'entrades per espectacles, concert, PortAventura, partits de futbol, amb els millors preus i amb el finançament gratuït si pagues en la Visa Pass Carrefour. Ja ens coneixes. Viatges Bellavista, ara som Viatges Carrefour. Al camí de Mas Martí 38, baixos de Tordera, o al telèfon 93 764 5145. I per celebrar la nostra nova imatge, visiteu-nos i participeu en el sorteig d'una estada allà on més us agradi.
8: Ràdio Tordera.
9: Carnisseria M. Torres. A la plaça de la Concòrdia, dins del mercat de Tordera, t'ofereix gran varietat d'embotits casolans, carns de cria pròpia i una gran varietat de queviures. Tot de la màxima qualitat i el millor preu. Carnisseria M. Torres, al mercat de Tordera de la plaça de la Concòrdia, i el telèfon 93 765 0559 per encàrrecs. I ara també tenim carn de cavall.
10: Si t'agraden els ritmes suaus, les melodies tranquil·les i la ràdio relaxant, ho sentim. Every day I'm shuffling. A les 9 de la nit, tots els dijous, sintonitza amb el programa de música House i Dance d'en Marc Martín i l'Ivan Canalejo. La House Night Session. Recorda, tots els dijous, a partir de les 9 de la nit, a Ràdio Tordera.
3: 107.1 FM.
2: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
0: Tot recordant a l'àrea aquí que rebem més trucades.
1: Hola, bon dia, amb qui parlem?
11: Hola, bon dia, Roser. Margarita.
1: Ah, anava a dir aquesta veu, no t'acabava de conèixer, Margarita.
11: Bueno, molt fàcil, això. És que tantes veus,
1: sí.
11: Bueno, què?
1: Això tu, què? Quina cançó vols dedicar?
11: Mira, jo voldria dedicar un beso i una flor per en Nino Bravo.
1: Ah, sí, és molt maca.
11: Sí. Per vosaltres.
1: Gràcies.
11: Molt bé tot això i ens feu passar amb vosaltres molt macos.
1: Gràcies.
11: I després tota la família meva.
1: Home, i tant, per descomptat.
11: Perquè no quedi.
0: I nosaltres cap a tu directament, Roser?
1: El petó i la flor per tu i per tota la teva família.
11: Gràcies a tots vosaltres.
1: A tu per trucar, Margarita.
11: Vinga.
1: Bon dia. Un abraçada. abraçada. Adéu-siau.
0: Doncs bé, ens anem cap a l'altre tema que tenim a punt, Roser, i és el que és el de...
1: La... Estranyes en la noche o quin tenim ara?
0: El de la Maite Chu, Maite Chu Mia, que l'hem estrellat
1: en no substitució trobem... de Bones sí. Noches, mi amor, que l'ens ha demanat la Lolita Caimial. No la trobem, Lolita, que m'ho hem
0: comentat. Però la buscarem.
1: Però te posarem Maite Chu, que també és molt bonica, i estic segur
0: però
1: que...
0: Però la buscarem. La buscarem, eh?
1: Doncs vinga, per tu, Lolita, i pels teus, Maite Chu.
12: Maite Chu, quien supiera

0: la il·lusió.
1: Que romàntica que és, Roser. L'has estrellada molt bé aquesta cançó, eh?
2: Bé, en substitució de Buenas noches, mi amor, havíem de buscar-ne una de, també de romàntica, com dius tu, de tranquil·leta, perquè en Luis Mariano té un repertori de tot estils, eh?
1: Roser, sí que, com feies el programa, aquesta tardor i hivern, tens moltes cançons que la gent també poden dir-te, doncs, que facis un suggeriment, no?
2: Els anirem recordant, si alguna persona, doncs, busquem aquí el que tenim a Ràdio Tordera, que tenim ja inclòs aquí dintre d'aquests ordinadors, perquè ara tot és tan diferent, però ja anirem dient, mira, us aconsellem aquesta, perquè a vegades hi ha algú que diu ara no sé quina,
1: però te'n recordes del nom, eh?
2: Sí, això,
1: molt bé,
2: us la recordarem. Ens anem ara per la que ha demanat l'Antònia, que és Estranyos en la noche.
1: Doncs bé, nosaltres ara hem de dir que anem a escoltar aquesta cançó que ens ha comentat la Roser, Estranyos a la noche, però hem de dir que les nostres línies ja les hem tancades, donat, Roser, que no podríem acabar de posar aquests temes que ens han demanat.
2: Que és el que interessa, escoltar les peces.
1: Estranyos en la noche, quina cançó més maca.
2: Sí, Frank Sinatra.

0: Doncs bé, boniques melodies, bonics moments, tots estranys a la nit.
1: Sí, en Fran Sinatra ens ha deleitat amb aquest Estranyos en la noche, i així hem complegut la petició de l'Antoni d'en Moisset.
0: I anem cap a la Carme, que li agrada tota la cançó italiana.
1: Clar, és de procedència italiana, com hem dit, i escoltarem aquest O Sole Mio.
0: Oh, escolta'm, que... i la Carme diu que els italians el van enamorar, eh? A veure, és que els italians tenen alguna cosa, no?
1: Són simpàtics, sí, sí. Doncs vinga, O Sole Mio.

0: Déu-n'hi-do.
1: Fantàstic. És en Pavarotti, la veu d'en Pavarotti, una veu que malauradament ja no està entre nosaltres, que ens va deixar, però que ens ha recordat aquest Os Sole Mio que ens ha demanat la Carme Pujol.
0: Quina bona lletra,
1: eh? Oh, sí. Era una veu fantàstica, eh? És una llàstima. Però bé, ens ha deixat el seu llegat amb aquestes gravacions.
0: Molt bé.
1: I ens anem per un vals, el vals de les Oles.
0: Serà l'últim, no, Roser, ja?
1: No, després quedarà un beso i una flor que ens ha demanat la Margarita Romaguera. Bé, ara la Pepita Massons havia demanat un vals, qualsevol, que nosaltres li dediquem al vals de les Oles, perquè com que encara estem a l'estiu...
0: Ui, tant. Pepita, nosaltres dues es preparem, eh? Es posem quasi imaginàriament d'una barqueta, eh? Li pugem a vostè.
1: I anem així brandejant, eh? Amb el ritme de vals.
0: Vinga, doncs anem a escoltar
1: aquest vals. Per tu, Pepita, i per tots els teus. Ai, la Nuri, que és el seu sant.

0: Ai, Roser, que bé, no? Amb aquest vals que ens ha demanat la Pepita. Pepita, t'he disfrutat? Sí, suposo que sí, no?
1: Sí, perquè a ella li agraden molt els valsos a la Pepita i a la majoria dels oients. Ui, també.
0: Tant que sí,
1: perquè sempre és grat escoltar aquests valsos antics vianesos.
0: T'agradaria tu ballar aquest vals, així, amb un vestit ben llarg? Jo sempre
1: sé... Ai, sí, abans que recordaria la meva joventut, que anàvem amb aquells anagos amidonats i anàvem tan estufadetes.
0: No, no, no, jo m'agrada aquell vestit que es veuen en els, aquestes competicions.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquestes, exactament, sí, sí.
1: Molt bé, molt bé, Rosa.
0: Ui, ui, m'encantaria.
1: Doncs sense vestins de sí, sí, anirem a l'última peça musical, que és el que ens ha demanat la Margarita Romaguera, cantada per en Nino Bravo, Un beso i una flor. Un petó i una flor, que l'enviem amb ella, a tota la seva família i a tots els oients de Radio Tordera. I una abraçada per tothom, com hem dit.
0: Aquí acabem aquest espai, tot recordant, fins la propera setmana.
1: Sí,
0: serà l'últim dia, ja.
1: Sí, ja estiu.
0: I serà un plaer, doncs, per la nostra audiència dir-los que es tornaran a retrobar. Però bé, la setmana que ve serà l'últim espai de tot recordant de l'àrea aquí. Fins la setmana que ve, Roser.
1: Igualment a tu i feliços per tothom. Felicitat per tothom.
0: Felicitat, felicitat,
1: felicitat. Que siguin felicitat.
0: Vinga, va. Adéu-siau.

0: de dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El curs escolar comença en vaga a les escoles públiques de Tordera. Els docents demanen incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat a les aules. Escoltem Alberto Rojo, director de l'Inés Iglesias, Montse Castany, directora de Serra de Miralles, i Silvana Ballbé, directora de l'escola La Raureda.
2: Aquest curs, la situació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat respecte al curs passat.
3: El personal docent continuem reclamant qüestions que ja vam defensar el curs passat i que encara estan pendents. Doncs una baixada de les ràtios, més recursos per fer possible una escola realment inclusiva, millores retributives i laborals.
4: De tots aquells recursos que ens havien dit que ens proporcionarien per atendre a la inclusió, de moment a l'escola La Roureda no n'ha arribat cap.
1: Dimarts 8 de setembre, més de 2.400 alumnes arrencaran el curs a Tordera amb novetats en l'oferta formativa i a la xarxa de recursos. El nou curs escolar ve acompanyat de la consolidació del projecte Tordera Educa, la implantació d'un nou grau bàsic a l'Institut Lluís Companys i la posada en marxa d'una nova aula CIEI al mateix institut. El regidor d'Educació, Pere García, avança que s'ha aprofitat l'estiu per fer reformes en diferents centres escolars.
5: Aquest estiu hem estat treballant intensament als centres educatius per poder-los tenir a punt de cara a aquest nou inici de curs, fent les tasques habituals de manteniment i millora, perquè any rere any van sorgint necessitats i cal posar els centres educatius al dia per aquest inici de curs.
1: Properament obrirà el període d'inscripció per als cursos de català. El període s'articula del 14 al 21 de setembre amb torns preferents i generals segons el nivell, amb el punt d'atenció presencial ubicat a l'antic Hospital de Pobres de Tordera. Laia Perpinyà és professora i responsable local del Centre de la Normalització Lingüística.
6: És a dir, no només la gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
1: La Meva Salut estrena un sistema de representació digital per autoritzar familiars sense compartir credencials. El nou model permetrà als cuidadors gestionar els tràmits sanitaris de tercers de manera segura utilitzant cadascú el seu ITCAT mòbil. En esports, el Club Petit Tordera continua sumant minuts de rodatge a la pretemporada malgrat la derrota contra el GEC per 1-3. El gol de Dani Tranconelli i la participació de quatre joves del planter marquen un enfrontament centrat a agafar ritme de cara l'Hockey Lliga Plata. Parlem del temps, previsió aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: De moment, situació meteorològica que continua marcada per l'estabilitat i sobretot per la calor. De fet, avui les temperatures en alguns punts de la comarca encara podrien arribar a repuntar una mica en relació a la jornada d'ahir, però una calor que té les hores comptades, és que demà s'inicia un canvi de temps amb baixada destacable de les temperatures. També és veritat que venim de molt amunt, per tant, és normal que baixin molt. De fet, es normalitzaran les temperatures, per una banda, pel el fet que tindrem un cel força tapadot durant tot el dia de demà, i de l'altra també de la baixada tèrmica que hi haurà a totes les capes de la troposfera. A banda d'això, hem de dir que el temps s'inestabilitzarà, lògicament, com acostuma a passar aquesta època de l'any. Molta precaució perquè s'esperen xàfecs i tempestes molt intensos entre aquesta matinada i demà al matí. Sembla que demà a la tarda les pluges anirien a menys, sense descartar algun xàfec encara, però de forma ja més puntual. Dijous, temps més tranquil i diada dominada pel sol amb temperatures agradables.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal d'interès de la jornada, i avui amb el Tordera en directe. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

La falta d'entesa entre el Departament d'Educació i els sindicats han portat a una nova vaga educativa el primer dia de curs escolar 26-27. Totes les escoles públiques de Tordera secunden la protesta. Entre les reivindicacions, resoldre el conflicte, els sindicats exigeixen recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat a les aules, eliminar la sobrecàrrega burocràtica.

0: i revisar els currículums actuals comptant amb el professorat. Des de l'escola La Raureda, la seva directora, Silvana Vallvé, adverteix de les dificultats en què arrenquen el curs i argumenta què s'espera del Departament d'Educació.
1: De tots aquells recursos que ens havien dit que ens proporcionarien per atendre a la inclusió, de moment a l'escola La Raureda no n'ha arribat cap. Comencem un curs amb molts nanos que necessiten una atenció individualitzada i que no la podran tenir, o que si la tenen seran a costa de recursos propis de l'escola que van destinats a altres situacions.
0: A l'escola Inés Iglesias, el seu director Alberto Rojo considera que comença el curs pitjor que l'any passat, destacant l'eliminació de la línia d'I3 a l'escola i la reducció de mestres i recursos.
2: Aquest curs, la situació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat respecte al curs passat. Tenim un grup menys d'I3. Tenim un augment d'alumnat en alguns grups degut a la matrícula viva, arribant a 26-27 alumnes a cicle superior. Reducció de la dotació de mestres i també reducció de les hores de monitoratge de suport i falta de concreció el dia abans d'arrencar. De moment, hem de dir, com a aspecte també destacat, que no realitzarem sortides de dia sencer ni colònies. La nostra escola s'ha adherit a aquesta mesura per posar de manifest la situació de manca de recursos personals que patim, una realitat que és compartida amb els centres educatius públics de Catalunya.
0: Montse Castany, de l'escola Serra de Miralles, demana més recursos per donar cobertura a les necessitats de l'escola.
3: El personal docent continuem reclamant qüestions que ja vam defensar el curs passat i que encara estan pendents. Doncs una baixada de les ràtios, més recursos per fer possible una escola realment inclusiva, millores retributives i laborals i una millor adequació i manteniment dels centres educatius. Per això, el primer dia d'escola estarà marcat per una vaga convocada i no serà un inici de curs normal. A més, en aquest context reivindicatiu, aquest curs totes les activitats organitzades per l'escola es faran dins de l'horari lectiu i no es realitzaran activitats fora d'aquest horari. Tot i aquest context, el nostre compromís amb els infants i les famílies continua sent el de sempre. Volem que l'escola continuï sent un lloc per aprendre, créixer, conviure, descobrir i sobretot sentir-se acompanyat. Això no canviarà pas.
0: Els serveis mínims de la vaga educativa seran d'un docent cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Als centres d'educació especial hi haurà d'haver la meitat de la plantilla i a les llars d'infants el 33% d'aquesta. El municipi reforça l'aposta per la inclusió educativa amb la incorporació d'una unitat de suport intensiu per l'escolarització a l'Institut Lluís Companys, un recurs que se suma als ja existents a l'escola La Raureda, l'escola Inés Iglesias i l'Institut Tordària. Així mateix, l'oferta de secundària postobligatòria creix amb l'estrena aquest curs d'un nou grau bàsic. Al llarg del curs també es mantindran programes clau com el Pla Educatiu Entorn, la unitat d'escolarització compartida i el suport continuat a la formació del professorat. El regidor d'Educació a Tordera, Pere García, avança que s'ha aprofitat aquest estiu per fer reformes a diferents centres escolars.
4: Aquest estiu hem estat treballant intensament als centres educatius per poder-los tenir a punt de cara a aquest nou inici de curs, fent les tasques habituals de manteniment i millora, perquè any rere any van sorgint necessitats i cal posar els centres educatius al dia per aquest inici de curs. És una tasca que es va fent al llarg de l'any, però més intensament doncs, en els períodes que els alumnes no són a l'escola. En aquest sentit, doncs, també esperem que pugui ser un curs de consens, tot i que comencem amb aquesta jornada de vaga als centres educatius públics, perquè la qualitat de l'educació mereix poder arribar a acords, a consens, i que puguem tenir doncs, un bon curs. D'aquest curs destacaria que iniciem el cicle formatiu de grau bàsic a l'Institut Lluís Companys, una aposta doncs, per augmentar aquesta oferta formativa del municipi, i també se'ns ha dotat doncs, amb un nou recurs i ells també a l'Institut Lluís Companys, doncs, que ens ajudarà doncs, també a atendre millor la diversitat de l'alumnat de Tordera.
0: El volum d'estudiants es reparteix entre les diferents etapes i escoles. La llar d'infants al Niu comença amb 73 infants, l'escola Brianxa 324 alumnes, l'escola Petits Badruna amb 37, l'escola Ines Iglesias amb 361 alumnes, l'escola La Raureda amb 344, el centre Serra de Miralles amb 206 i l'escola d'Orsavinyà amb 29 alumnes. El col·legi Badruna arrenca amb 318 alumnes, mentre que a secundària l'Institut Lluís Companys anys aplega 568 estudiants, entre ESO, batxillerat i cicles, i l'Institut Tordària compta amb 164 alumnes d'ESO. En l'àmbit de la participació ciutadana i la comunitat educativa, es preveu consolidar el model de Consell Educatiu Municipal i impulsar enguany un nou Consell d'Adolescents. Pel que fa al calendari, el curs s'estendrà fins al 21 de juny, fixant com a dies de lliure disposició aprovats pel Consell Educatiu el 30 d'octubre, el 7 de desembre, el 8 de febrer, el 30 d'abril i el 10 de maig. Per a qualsevol consulta relacionada amb l'escolarització, l'Ajuntament recorda que es pot recórrer a l'Oficina Municipal d'Escolarització de Tordera.

0: Del 14 al 21 de setembre estaran obertes les inscripcions per una nova oferta de cursos de català a Tordera. El procés s'organitza en diferents torns per facilitar l'accés a la formació. El torn preferent serà del 14 i 15 de setembre, el torn general per a nivells inicials serà el 16 de setembre, el torn general per als nivells, per tots els nivells, serà del 17 i 18 de setembre i el torn general per al nivell superior, el de C2, serà el 21 de setembre. Laia Perpinyà és professora responsable del Consorci de Normalització Lingüística de Tordera.
1: Per què ho fem, això, no? Doncs perquè l'objectiu ara és arribar, doncs, a més habitants, no? A més a persones que tenen altres nivells, és a dir, no només a gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
0: Per consultar l'oferta completa de cursos es pot accedir a la pàgina web del Consorci de Normalització Lingüística o bé a través del codi QR facilitat en la convocatòria. Per a més informació presencial o resolució de dubtes, el punt d'atenció es troba a l'antic Hospital de Pobres al carrer Sant Antoni 7 amb telèfon de contacte al 93 253 47 46. La Meva Salut habilitarà una nova funcionalitat per permetre que familiars o persones cuidadores puguin gestionar els tràmits de salut en nom d'una altra persona, sense necessitat de compartir les credencials d'accés. Gràcies a la col·laboració amb el Consorci d'Administració Oberta, cada usuari accedirà amb el seu propi ITCAT mòbil i podrà seleccionar els perfils que li hagin delegat la gestió, reforçant així la seguretat i la confidencialitat de les dades. Durant aquesta transició progressiva, que anirà acompanyada de campanyes informatives als centres sanitaris, farmàcies, al 061 i xarxes socials, l'accés en contrasenyes mantindrà operatiu per garantir que ningú perdi temporalment l'accés a aquest servei.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Patí Tordera va caure aquest cap de setmana per 1-3 davant el GEC en un nou test de pretemporada disputat al Parroquial. L'únic gol dels torderencs el va signar Dani Tranconelli. En un enfrontament on, més enllà del marcador, la prioritat va tornar a ser la posada a punt de la plantilla. Aquest duel va servir perquè els homes de l'Hockey Lliga Plata continuïn acumulant ritme de competició i minuts a les cames per arribar en les millors condicions possibles a l'inici de la Lliga. A més, el partit va permetre que jugadors com Marc Vila, Enrique Givert i Pau Carbonell agafin cada vegada més pes en el joc i es vagin consolidant com a peces clau a la categoria. Un dels aspectes més destacats de la jornada va ser l'aposta pel talent del planter. Els júniors Arnau Esteve, Jan González i Nil Pacho, juntament amb el porter juvenil Arnau Montoya, van debutar amb el primer equip a la categoria, sumant una experiència de molt valor amb el grup de l'Hockey Plata.

0: Fruit Rabbit prepara una important ampliació de la seva activitat a Maçanet de la Selva amb la construcció d'un nou centre de producció de 33.000 metres quadrats. La companyia preveu que les obres comencin l'any vinent i calcula que el projecte permetrà crear progressivament uns 500 llocs de treball durant els pròxims anys. La nova fàbrica s'ubicarà en una parcel·la adjacent a l'actual seu del centre Fruit Rabbit i estarà dedicada principalment a la producció de patates fregides i crispetes. La planta actual de 26.000 metres quadrats continuarà en funcionament i concentrarà l'activitat vinculada als fruits secs. Amb aquesta ampliació, l'empresa preveu duplicar la seva capacitat total de producció abans d'acabar la dècada. El projecte s'ha dissenyat, a més, perquè pugui continuar creixent per fases i arribar a quadruplicar la capacitat actual de cara al 2050. Més de 4 milions d'espectadors van passar pels teatres catalans la temporada passada en la presentació de la 25a Gala Catalunya Aixeca el Taló, que s'ha fet al Liceu. S'han fet públiques les dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens ho amplia David Navarro.
1: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de la Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo al Muntaner i Parmagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
2: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar, el públic continua escollint teatre. I quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
1: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores jornades. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
3: Avui la jornada ve marcada de moment per un temps que continuarà tranquil, continuarà estable. De tota manera, ja veurem alguns núvols que augmentaran, sobretot aquesta tarda, núvols alts i mitjans que aniran mig tapant el cel. I és que, si d'alguna cosa hem de parlar, per fi, és d'un canvi de temps que demà ens portarà una clara baixada de temperatures, una normalització de les temperatures, perquè el que no era normal era el que hem tingut fins ara, i també doncs, precipitacions que ja aquesta matinada poden afectar qualsevol punt de la comarca, tot i que serien més probables en un primer moment cap al Maresme Sud i posteriorment demà al matí abraçaran a bona part del Maresme, amb tempestes que localment poden ser de forta intensitat i abundants. Per tant, precaució demà perquè s'esperen precipitacions destacables. Cap a la tarda, encara podria quedar algun xàfec, però més residual, menys important, i tot apunta que demà passat tindrem un temps més tranquil, encara amb restes de núvols, sobretot a la matinada, amaiguats enfront de la costa, que puntualment podrien tocar algun punt de la franja costanera, de la franja litoral. Però poca cosa, poca possibilitat de precipitació de cara a dijous. Això sí, amb unes temperatures clarament més baixes, també baixaran les temperatures nocturnes i, per tant, tindrem ja una nit molt més suportable que aquests últims dies. De cara a divendres, la Diada Nacional de Catalunya, s'espera també un temps tranquil, un temps dominat pel sol, amb alguns núvols, sense precipitacions i amb temperatures que es mantindrien sense grans canvis, unes temperatures agradables i plenament normalitzades pel mes de setembre.

són el replà de l'escala. La mare, quan surt a obrir, porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill, que no és aquí, n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava.